Doncs seguim a Nits de Ràdio i seguim passant aquestes nits en les que passa una mica més d'airet que durant el dia, tot i que és allò de que sempre que ens arriba la calor doncs és complicat i sempre que aquest any l'estiu ha volgut venir allò amb dir, escolta, vengo por todo lo alto, eh? És allò de dir que es noti, que saps allò com en els abans en les festes aquestes de l'aristocràcia dels reis, el segle XVIII i XIX i tot això, que pom, pom, pom, no? Con ustedes llega, la condesa de no sé què, no? La condesa de nata i chocolate. Bueno, pues allò que entraven amb força i perquè es notés, no, que entrava, oh, ha entrat la duquesa, saps, allò que tots comentaven, oh, que elegante, que no sé què, bueno, pues lleva un calcetín de cada color, bueno, no sé, aquestes coses que suposo que es comentaven, no, quan la gent entrava en aquests palaus, en aquestes i en aquestes històries. Però, clar, quan és l'estiu no fa falta que el presentin. Vull dir, de cop i volta ja veus que això ha entrat amb molta força, perquè verdaderament, escolta, passes a quan et lleves al matí, és que dius, mare meva, és que al migdia o a la tarda, mare meva, és que no hi ha, no es pot ni moure. Però bé, hem de seguir avançant, hem d'intentar-ho, i això és el que aquí comentem. I és que molts cops una de les situacions que veiem molt a les xarxes darrerament doncs és aquesta necessitat, no, de vegades d'acaparar coses, no? Que tots ens pot passar, en algun moment tots tenim un moment en què volem, pensem molt amb nosaltres, no? I sempre és bo veure en els llibres, no, les peculiaritats, no, de que no sempre el que tenim doncs ho tindrem, no? I que a vegades pot desaparèixer en qualsevol moment. En el tram despertador, d'aquí unes hores, parlarem amb l'autor d'un llibre que ens explica precisament com va ser de dura a través de les memòries d'un dels personatges, com era la situació just quan hi havia el conflicte, la guerra civil al nostre país, el que podia suposar que d'un dia per un altre doncs famílies senceres havien de deixar una casa, havien de marxar i no tornar enrere, no? I això és una situació duríssima. I bueno, quan ho llegia se'm posava la pell de gallina, no? I en parlarem quan puguem entrevistar l'autor en el tram de 5 a 6. Per tant, en parlarem d'aquest llibre, Quan los silencios bailan, un llibre fantàstic. I també us vull fer altres recomanacions. L'altre dia, que va ser ahir, que parlàvem amb la Irene García, que ens presentava el seu llibre Cuando nada es seguro, todo es posible, no? I aquí és on apreníem a través d'una experiència similar que ella va tenir quan era petita, que, bueno, es van quedar sense casa, en aquest cas per un, crec que recordava que era per un terratrèmol. Per tant, clar, són situacions en les que la vida et canvia d'un moment a un altre i són, com sempre, hi ha aprenentatges, no, d'aquestes situacions, però em voldria no necessitar fer aquests aprenentatges i possiblement aprendre'ls doncs, precisament llegint aquests llibres, no, llibres que ens ensenyen a lidiar amb aquestes situacions. Però bé, la vida és com és i, per tant, els llibres ens poden reconfortar i avisar, no, del que podria passar en aquestes situacions. Doncs el que us deia, el llibre de la Irene García és Cuando nada es seguro, todo es posible, com atravesar los cambios y abrirte a lo que viene. I si ho complementem amb un tercer llibre, us volia parlar d'un de Coan, que porta per títol Buda y sus discípulos, el arte de soltar, un manual de sabiduría budista para vivir con desapego, que té una introducció de diferents autors, Jayen Garfield, Maria Haim i Robert Scharf, traduït pel Jacinto Pariente, on recullen diferents tractats, diferents estudis sobre el que el budisme ens ha explicat a l'hora de distanciar-nos del jo, no? D'aquest centrisme, no? De centrar-se en un mateix, no?
I ho fa a través d'estudis que són mil·lenaris, no? I que porten molt de temps i que porten molta reflexió. Diu, el mundo moderno nos anima a estar obsesionados con nosotros mismos. Incluso se nos dice que encontrarnos a nosaltres mateixos és la clau de la felicitat. Diu, hace más de 2.500 años el Buda enseñó algo radicalmente distinto, que el yo es una ilusión y que nuestra creencia en él es la causa de nuestro sufrimiento. El arte de soltar reúne textos esenciales sobre la enseñanza más transformadora del budismo, la ausencia de un yo permanente. Extraídos de

0: I és que una mica quan una novel·la t'atrapa, quan una història t'atrapa, no importa nada más, eh? Nothing else matters. Així que vinga.
1: Muy bien.
0: Quina és la propera que ens presentes? A veure.
1: Pues mira, ahora vamos con una rareza un poco más divertida, no más contemporánea.

0: Meravellosa, meravellosa aquesta Venècia sin ti, eh? com la coneixem. I a més, bueno, interpretada així d'aquesta manera tan meravellosa per Charles Aznavour. Pues Víctor, un placer como siempre escucharte, leerte, i t'esperem ben aviat amb més llibres que ens recomanis. Gràcies, cuida't.
1: Fins aviat.

Va passar tal dia com avui, 23 de juny del 1993. Forn on Blondes llança el seu icònic senzill WhatsApp. Era l'estiu del 1993 quan una cançó amb un crit inoblidable va esclatar a les ràdios de tot el món. WhatsApp, de la banda de San Francisco, Forn on Blondes, va sortir com a senzill del seu àlbum debut Bigger, Better, Faster, More. Amb el seu ritme enganxós i aquella veu potent i crua de Linda Perry, la cançó es va convertir en un himne instantani per a tota una generació.

El senzill va ser un èxit rotund, va escalar fins a la posició 14 del Billboard Hot 100 als Estats Units i va arrasar Europa, on va arribar al número 1 en països com Alemanya, Àustria i Suècia. Recordem que va ser un dia com avui, un 23 de juny del 1993, que Four Non Blondes llançava el seu icònic What's Up? Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que per nosaltres és molt important que durant el programa doncs, us podem anar donant totes les setmanes eines de diversos tipus per poder afrontar doncs, el que és el dia a dia o la nit a nit, això depèn de com ho veieu, però també des del punt de vista del coaching, i ho fem amb un amic del programa, amb un professional que porta molts anys acompanyant-nos i que és un plaer que un any més puguem tenir en Jordi González. Guillem, Jordi, com estàs? Bona nit, bona matinada.
1: Bona matinada, David, ja 4 anys, eh?
0: El Jordi és coach, és formador, és un professional de l'acompanyament, de l'assessorament i a empreses, a tot tipus de professionals i sempre ens intenta doncs, això, no? Ajudar en el nostre camí a assolir els nostres objectius i aquesta temporada comença parlant del pensament disruptiu positiu.

0: Sí, perquè normalment el tema deductiu a vegades és un canvi radical, però jo vull parlar, parlem sempre en tu de coses positives.
1: Sí.
0: El pensament deductiu positiu, jo faig referència a un procés de canvi personal, radical, innovador, però també positiu, en la forma que una persona, o sigui, es veu a si mateixa, es relaciona als altres, actua. És una millora de les probabilitats d'èxit en entorns d'incertesa, perquè estem en entorns d'incertesa moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Tenir sobretot una ment oberta, sobretot, significa ser receptiu a noves idees i diferents opinions i punts de vista, treballant sempre la percepció que tens de tu, la memòria, la imaginació, la introspecció, sobretot la creència, el raonament i l'emoció.
1: És disruptiu perquè, clar, la tendència de molta gent pot ser a pensar, ui, això no em sortirà, correcte, això no anirà bé, ja veuràs, correcte, com anem allà i passa això, o plou, o no es pot... I en canvi, intentar pensar doncs que pot ser positiu, que pot ser una experiència de la que aprendrem, ja et predisposa molt més.
0: Clar, predisposa perquè moltes vegades tenim una resposta negativa, el que tu deies. Abans de provar les coses i abans d'intentar algun repte o alguna cosa, moltes vegades ens donem per vençut, sí, o vençudes. I diem, no, és que això nosaltres no estem preparats, sí, som massa joves, som massa grans, a vegades no tenim la formació adequada, no tenim l'experiència. Bueno, doncs endavant, tu,
1: sí,
0: endavant.
1: Sí, sí.
0: És il·lusionant fer coses noves. Innovar, David, és molt il·lusionant. I això tenim que sortir d'aquesta àrea, d'aquest comodity, d'aquesta àrea de comoditat que moltes vegades ens trobem a la vida.
1: Mm-hmm. La meva mare sempre deia, el no ja el tens. És a dir, anem a intentar aconseguir el sí, no? Doncs una mica és això, no? De pensar, pensar positiu no vol dir que passi, però sí que tu posis més predisposició per donar el millor de tu mateix perquè així ja sigui, no?
0: Sí, correcte. I sobretot entra, hem parlat alguna vegada, la curiositat, perquè és el que deia la teva mare també, el que deies tu. El no, el tens, anem a buscar el sí, però és que el sí arriba.
1: Sí, sí,
0: si tu treballes, arriba. Arriba d'una manera, però clar, és un treball personal. I sobretot treballa molt la curiositat, per conèixer la visió dels altres. És molt important escoltar les altres persones. Bon, important i necessari, fonamental. I sobretot, respectant les opinions dels altres i creant el teu propi estil i aportant a la societat moltes coses. No està tot inventat, eh? No està tot fet.
1: Clar, per tant, és el que dius, que cal donar doncs, un percentatge de possibilitats, diguem, a la incertesa positiva, a la incertesa que això també és un motor que genera que si tot fos matemàtic, no? Pues clar, la vida no seria ni la meitat d'emocionant. Clar, després ja qui tot li surt bé, qui tot li surt malament, no? Però bueno, la gran majoria de gent està entremig, en el sentit de que podem aconseguir que les coses surtin el millor possible, que mai serà necessàriament un 10, però el que vagi bé t'haurà anat bé i el que no, n'hauràs après moltíssim si has anat amb aquesta actitud, no?
0: Sí, correcte. Jo parteixo com a l'exemple, que bueno, és un exemple que jo a vegades poso, que dic dos i dos, i la gent normalment diu quatre. Aquí està el raonament, raonament de la mentalitat oberta. O sigui, ser receptiu és molt important i sobretot tindre una visió que totes les persones tenen opinions contrastades i que és molt important a la vida, sobretot, escoltar l'opinió dels altres i que els altres t'escoltin la teva opinió. Perquè moltes vegades tens que veure el món d'una manera totalment generalista, transversal, que això no ho tenim molt en compte ara, saps?
1: Mm-hmm.
0: Sempre creiem que està tot fet, sempre creiem que no som capaços, ja ho he dit abans, d'acolir una sèrie de rectes, quan realment són sorprenents. La persona és molt sorprenent, saps?
1: Ara, també és important avui dia recordar, Jordi, coses que ens ajuden amb aquest pensament disruptiu positiu d'aconseguir, d'assolir, d'avançar davant de les coses que volem aconseguir, que també depèn de nosaltres molt dedicar-hi, no vull dir tots, però sí molts esforços, cosa que avui dia es perd moltíssim temps amb un excés de consulta de xarxes socials, no? Això no vol dir que no s'hagi de fer, però que potser ho facis un cop al dia, no?
0: Sí.
1: Per exemple.
0: Estem massa atrapats, eh?
1: Sí.
0: La red social és necessari, el que tu deus, però tenim que tindre, sobretot, un brainstorming, jo diria, interior personal i compartit, que seria una veritat.

0: d'idees, arguments i informació, perquè moltes vegades saps el que passa? Que fem una informació que no és la llei, que no és una informació que ens aporta moltes coses, sinó que ens despista del camí positiu.
1: Saps? Sí, sí.
0: I sempre la llei de la comparació, saps, Covita? O sigui, és molt important tindre referents, però no tindre, no comparar-te amb ningú, sinó tindre referents en els altres. Però no comparar la gent. Referents positius, però no anar comparant i crear un estigma, jo sempre dic, de rivalitat i d'odi i d'enveja, saps?
1: Totalment, totalment. Perquè això sí que no ens porta a res positiu, no?
0: No és una qualitat positiva, perquè tenir que tindre l'habilitat de la crítica, però racionalment la crítica. Tenim que ser crítics en nosaltres mateixos i en els altres, però sobretot sempre debatir i negociar. Sempre ho hem parlat. Aquest pensament disruptiu, personal, positiu que estem parlant avui, és necessari i més a partir d'ara. Perquè estem en moments d'incertesa en l'entorn laboral, social, acadèmic i tot. Jo sempre dic que es comencem un any acadèmic nou, entre cometes, un any professional nou, perquè seguim. Estem al setembre, però bueno, es comencem de nou, després de vindre de vacances, els que han tingut vacances a l'agost, els que tenen al setembre també sí. És un moment de reflexió, sí. Però crec que és necessari això. És necessari tindre una crítica i un raonament positiu. Sí, sí.
1: No pensar que tindràs, ja que comencem aquesta temporada, aquest col·le, no? Aquest curs, sí. Per molta gent, que serà igual, sinó fer-ho irrepetible, no? O sigui, tenir aquesta positivitat en aquest aspecte, no? En saber-ho viure-ho, no? Al màxim.
0: Sí, perquè a més és el que diu, repetible i únic, perquè són moments únics. Perquè mira, molta gent, molts nens, moltes nenes, es comencen al col·le en il·lusió, saps?
1: Sí.
0: Il·lusió per veure els amics, i a vegades diuen els pares, no, és que no li agrada estudiar. Bueno, però si l'actitud és veure els amics, ja comencem a entrar dintre de la dinàmica positiva.
1: Sí.
0: Igual que els treballs. A mi estàs a l'agost, has fet festa, no sé què, tens ganes també de trobar els companys, o tens ganes d'aportar moltes coses, perquè estàs connectat i tens ganes d'altra vegada de crear coses, d'aportar coses i compartir coses. Crec que és un moment únic necessari per fer les coses. Aquest setembre que us comentem, aquest any acadèmic, els col·les es comencen demà, molts col·les es comencen demà i les unis també.
1: Sí.
0: Crec que és un moment de diguem, d'incorporació, però en un pensament disruptiu positiu.
1: Fantàstic, doncs és la sort que tenim, el nostre pensament, la nostra sort que tenim per començar i per compartir tota la temporada, és que tindrem aquesta ajuda constant, aquesta persona que et va animant, que et dona la paraula clau, a vegades motivadora, en plan de dir va, que vas molt bé, i a vegades aquest toc de crostó que ens pot anar bé sempre en positiu i sempre per ajudar-nos a avançar i a detectar com podem créixer per nosaltres i pels altres. És el nostre coach sí. De capçalera, en Jordi González Guillem, que el podeu trobar a internet i contactar amb ell. Jordi, és un plaer que formis part d'aquest engranatge imprescindible perquè puguem avançar tots plegats i que aprenguem. Fins la propera setmana, Jordi, que vagi molt bé.
0: Sempre en alegria i optimisme. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.

0: I ens anem reincorporant tots de mica en mica, totes les seccions, tots els col·laboradors que ens estàveu preguntant, però escolta, estan tots? Sí, tots els que teniu ganes d'escoltar, ganes de compartir, ganes d'aprendre, perquè junts és com ens posem al dia, ens fem propostes per entretenir-nos, perquè la vida és molt millor si estem entretinguts, si sempre tenim el guai, quan tingui temps veuré aquesta sèrie, aquesta pel·lícula, o aquest manga, que és el que ens proposa una setmana sí, una setmana no, la gran Serena Corp! Ja que sí, bravo!
1: Hola! Ben trobats de nou!
0: Ai, que bé, quina il·lusió, perquè, escolta, mira, l'altre dia, ai, és que no ho vaig apuntar i em va saber greu, perquè allò que veus els vídeos així ràpids a TikTok o no sé on era, que deia, diu, ponent este código en el buscador de Netflix y veréis todo el catálogo de manga que tienen.
1: Pot ser, però jo estic segura que tu poses ara a Google. Mira, anem a fer-ho.
0: Sí. Tu posa código buscar. Exacte. Netflix manga, que és un número.
1: Código.
0: O perquè em va semblar sorprenent com de cop i volta tenies allà un catàleg tremendo.
1: De fet això jo ho he vist publicat diverses vegades als diaris.
0: Sí.
1: Per trobar les sèries que normalment no et recomana.
0: Exacte.
1: Perquè hi ha tal catàleg tan ingent,
0: sí, sí,
1: en
0: sí,
1: aquestes plataformes de streaming, especialment a Netflix, que clar, cada cop el configurador el que et va fent és anar-te ajustant el que tu
0: sí,
1: t'agrada. Aleshores, la recomanació

0: situacions es van ajustant molt a aquest tipus de coses i moltes vegades mai arribaràs a saber que allò està allà moltes de les coses que altres persones veuen.
1: Sí, sí, sí.
0: I en canvi es va ajustant al que tu veus, no? Jo recordo que la meva fornera, per exemple, sense anar més lluny, és molt fanàtica de les sèries europees.
1: Sí.
0: I jo pensava, ah, però en té bastantes Netflix? I sí. I em va començar a dir unes quantes i a partir del moment que ja em va dir aquestes, ell, aleshores em van començar a sortir.
1: Val.
0: Eren molt més drames, perquè jo si em veig europees són molt més de true crime.
1: Sí.
0: I d'aquest estil de detectius i nòmiques. I a partir del seu moment de que ja em va anomenar un parell, sí que em van sortir d'aquestes més culabrot.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però clar, jo ja saps que jo soc més del cine asiàtic.
1: Sí, sí, per això.
0: I de les coses més friki.
1: No, no, clar, a priori no podíeu coincidir, no podíeu... Teníeu dos Netflix diferents.
0: Sí, jo crec que oposats, diguéssim. I molt oposats, saps?
1: Totalment, totalment.
0: No crec que a ella li surt tampoc Fear Factor, que nosaltres som molt... Mira, Códigos Secretos de Netflix a 2021.
1: Veus?
0: Això ho fica a la pàgina de Computeroi, actualitzada, lista va. Actualitzada. Per exemple, anem a veure si està...
1: A veure.
0: Dius?
1: Sí.
0: Goita. Variedad de contenido, gustos y edades.
1: Sí.
0: I... anime, per
1: anime.
0: Exemple.
1: Sí.
0: És el 7424.
1: 7424. Tu fiques al buscador 7424 i patapam, de cop i volta...
0: Sí, sí. Mira, mira, l'índex de continguts és molt divertit. Acció i aventura, anime, pel·lícules per a tota la família, pel·lícules
1: Fixa't.
0: Clàssiques, comèdies, pel·lícules de culto, documentales, drames. El nou és fe i espiritualitat.
1: Oh!
0: Pel·lícules estrangeres, pel·lícules de temàtica LGBTQ. Ara faltaria, no sé si la R, perquè ja cada cop això és més llarg.
1: Sí, va augmentant. Però és curiós, perquè clar,
0: plus, saps?
1: No podria ser el buscador que directament fiquessis això i et sortís. No, ha de ser que has de ficar aquest codi secret.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: potser és més emocionant.
0: Ah, no, ja, espera't un moment. Hi ha una sèrie de categories i subcategories molt específiques a les que pots accedir si coneixes els codis adequats. Lo único que tienes que hacer es introducir la URL netflix.com gènere en anglès.
1: Sí.
0: Perdoneu la meva pronunciació, que no està més oxidada. Gènere, com es digui, barra, i llavors el codi.
1: Val.
0: Saps? A la barra de direccions del navegador.
1: Vale.
0: I ho substitueix. I ja està.
1: Bueno,
0: saps?
1: Pues mira. Veus? Sempre està bé compartir això, perquè dic, mira, sempre pot haver algun oient que li interessi.
0: Sí, sí,
1: pues vaig
0: mira,
1: a provar-ho, això.
0: No havia pensat. El meu marit sí que s'havia quedat amb un tema de sèries, perquè no sé quin li interessava buscar o quins continguts, però dius, a veure, i arriba un moment també que no dona temps
1: no, no
0: de veure
1: temps.
0: Ni les que vols veure.
1: Exactament.
0: Només em falta
1: com
0: veure
1: per anar ficant códigos secretos. No, no, no quiero que me muestres más. Muéstrame poquito, perquè si me muestres muchito, jo ja dic, no arribaré tot. O sigui, jo prefereixo...
0: Sí, exacte, vull dir, ara, a més, per exemple, els que han augmentat molt el catàleg en tema de pel·lícules de... no només de sèries d'animació, que ja van apostar des d'un principi, però cada cop han apostat més per tot el que són les pel·lícules que hem parlat sempre d'adaptació de mangas coneguts a pel·lícules de reals, saps? És Amazon Prime, és una passada.
1: Uh-huh.
0: O sigui, jo ara, per exemple, tinc tot un seguit de pel·lícules que jo sabia que s'havien estrenat al Festival de Sitges, que després en parlarem un moment, en el seu moment, i que potser no havien arribat tant al circuit més comercial, i que, per exemple, que són com Puente Century Boys, que és molt conegut, hi ha, per exemple, totes les pel·lícules de Kenshin, que de Kenshin és Kenshin el Guerrero Samurai, que aquest còmic un altre dia en parlarem més a fons,
1: Val.
0: Perquè aquest any, no sé si és aquest any o l'any vinent, estan preparant una reedició i és un dels millors còmics que s'han fet mai a nivell de samurais i continua sent una referència a nivell de país a Japó. I, per exemple, estan les pel·lícules. I, mira, era un dels que em feia més por veure les pel·lícules pensant... I la veritat les vaig veure aquest estiu.
1: Uh-huh.
0: I les que serien la part del còmic estan a Amazon Prime, les tres... que agafaria el que és el còmic i el que és la sèrie d'animació. I després tenim el que seria l'origen i el final, que li diuen, a Netflix.
1: Val.
0: Aquestes seria el que comprèn el que després de la sèrie d'animació van fer amb els

0: joves. Amb els joves el que fan són pel·lícules a banda que normalment expliquen capítols de la vida que no han sigut explicats durant la sèrie d'animació i creen una versió, una pel·lícula original d'animació que enllaça amb l'anime i que explica un capítol concret d'algú del protagonisme del protagonista, que porta igual dins de seu i que no cal d'explicar, i que en aquest cas amb el Kenshin és molt important. Aleshores, si es vol veure com la cronologia del manga s'ha de començar per Amazon Prime i després veure les de Netflix, qui vulgui veure primer què el va fer a ell com és, s'ha de començar per Netflix i després passar a Amazon Prime. Ostres. Però la veritat és que estan ben fetes. I ja us dic que n'hi ha moltes, però moltes. Entre el catàleg de Netflix i l'altre, Terraformers, que aquesta és meravellosa. Aquesta està basada en un manga en què es van enviar uns humans a Mart per colonitzar la Terra de Mart, ara que se'n fan tantes pel·lícules i tantes sèries de ciència-ficció tan bones i que sembla que aquí la cosa es complicarà cada cop més, no?
1: Sí.
0: I aleshores aquests humans van mutar amb una espècie que hi havia allà que són com les cuques domèstiques.
1: Ostres.
0: I llavors es van fer unes cuques catxes.
1: Ostres.
0: I llavors són com uns tios, catxes supercatxes, però amb cap de cuca.
2: Ostres. Ah, d'aquestes ens estàs sortint aquí a Sant Andreu, arran del porta a porta.
1: Sí.
0: Bueno, són una mica més catxes, vull dir...
1: Val.
0: Aquestes cuques podrien, fins i tot, si no et fa fàstic al cap, et diria que n'hi havia un cert fanatisme entre algunes fetichistes que fins i tot les adoraven com a cos, saps?
1: Ostres.
0: Les trobaven atractives. I d'aquestes es va fer hasta la pel·lícula, fins i tot la pel·lícula, ja no recordo si està a Netflix o Amazon Prime. Però
1: Ostres.
0: Aquest ha estat un estiu per veure moltes d'aquestes pel·lícules, de dir... Bueno, l'estiu ja sabem que és un moment en què es continuen sèries...
1: Bueno, tot a cuca viu.
2: Clar,
1: faig tu mateix.
0: Exacte, que tot a cuca viu. Però i més a Sant Andreu, no? Gràcies al Port de Mont. Però una de les coses que sí que tenim és que ara tornem al curs d'escolar, no? Al curs de la feina, i tornem al curs del manga. Per què? Perquè ve un esdeveniment molt important a finals d'octubre, que és el Saló del Manga. Què passa amb el Saló del Manga? Amb el Saló del Manga, les editorials preparen, sobretot aquest any, que sembla que es podrà fer una mica més presencial que virtual, no com l'any passat per la pandèmia, preparant els principals llançaments. Sí que el Saló del Manga fa uns anys comptava amb més expositors estrangers que feien que poguessis trobar peces de col·leccionista molt xules, però ara, avui en dia, amb les noves tecnologies, fa que gairebé tot estigui dominat per actuacions i per les grans editorials que munten els seus grans estants i porten els autors. Encara no hi ha ningú confirmat. Sí que us puc avançar, de cara al Saló del Manga, que serà del 29 d'octubre a l'1 de novembre, les dates clàssiques de tota la vida, serà... Ja no, ja fa anys, els antics, recordem quan es feia la farra de l'Hospitalet, però des de fa molts anys i per l'aforament doncs ha crescut immensament i és un dels salons més importants d'Europa. Es fa als pavellons de Montjuïc. I els que vulguin saber com serà el cartell d'aquest any, aquest dijous dia 9, a les 12 del migdia, es farà una roda de premsa del 27 Manga Barcelona, i es presentarà el nou cartell, acompanyat de l'autora que ha guanyat. I es presentarà algunes dubtes de com serà el nou manga a Barcelona. Per tant, els de Ficòmic ja estan engegant motors de tot això i també tenen ganes una mica de que sigui diferent al de l'any passat. Per tant, una gran cita. I per què us ho dic, això? Perquè en les properes setmanes podrem parlar de novetats molt interessants. Ara, sobretot, el que està publicant les editorials són sèries continuistes, que en parlarem aquesta temporada, i tant que en parlarem. Una altra cita que tot friki ha de saber, i sobretot tot friki que li agradi el manga, i sobretot una bona animació, i després, normalment un bon friki del manga i l'animació acaba després sent també un bon friki

0: del tema Àsia en general. Si ets d'Àsia en general, sabem que una altra cita indispensable és el Festival de Sitges, que passa ara a principis d'octubre aquí al costadet. Durant aquella setmana es presentaran també novetats que difícilment després es poden veure uns altres llocs. Per tant, us recomano que esteu molt atents a la programació. També aquest any s'intentarà fer menys virtual. L'any passat es va poder veure a través d'alguna plataforma. Compraves les entrades i veies les pel·lícules a través d'una plataforma virtual. Eren més econòmiques, però aquest any s'intentarà que part del festival també sigui cada cop més presencial. Per tant, a l'octubre tindrem dos esdeveniments que estaran a prop del manga, d'acord que el dels Sitges és ciència-ficció i del cinema fantàstic i terror, però sí que hi ha una part molt important al cinema d'animació de tot el món, però molt important de la part asiàtica, molt important al cinema asiàtic i als directors asiàtics que acaben venint a recollir premis o a presentar les seves pel·lícules. Us recomano, perquè és tota una experiència. A més, a Sitges hi ha una botiga molt maca i molt xula amb un ET a la seva entrada, que és l'Ami Store, i no m'emporto cap mena de comissió, eh? Que és el típic lloc que per anar a fer-se la foto i veure, perquè és una de les botigues diferents, que tenen molta cosa de ciència-ficció, no està tan centrada en la venda de mangas o coses, sinó més amb el tipus de marxandatge. I val la pena. I després tenim la gran cita del manga, on veurem sobretot les novetats per les que aposten les editorials. Sí que us volia parlar d'unes novetats que surten aquest setembre, i una especialment. Hi ha un mestre, com anem de terror, hi ha un mestre que és un dels mestres indiscutibles del gènere terror a nivell de manga, que es diu Junji Ito. A Junji Ito l'han publicat llargament al nostre país, ha destacat per Tomie i Uzumaki, i ara, el dia 14 de setembre, amb l'editorial ECC, estrena El umbral de lo siniestro. El umbral de lo
1: Ostres.
0: siniestro és un tomo únic que recull quatre històries fantasmagòriques. Si busqueu el Junji Ito a internet i mireu els seus tipus d'il·lustració, abans de llegir res ja, només el tipus d'il·lustració que fa, tan absolutament treballada, amb aquests perfils negres, amb el seu món imaginari tan pervers.
1: Fa molt de yo-yo, eh?
0: Molt. És a dir, et posen un pòster d'aquest home a l'habitació i jo crec
1: Sí,
0: que no tornes a dormir en la
1: és
0: vida.
1: veritat, és veritat.
0: Per tant, per a tots aquells amants del terror que no trobin bons còmics o no hagin pensat en un manga realment de terror, crec que per iniciar-se en el món dels malsons d'aquest home, des d'ECC i des de les editorials espanyoles s'està fent un gran treball per portar les històries d'aquest autor aquí a Espanya. I hi ha cada cop més material. Per tant, jo diria que L'umbral de lo siniestro, que es publicarà aquest setembre, preneu la data el 14, però després, perquè arribin a les llibreries, sempre és una mica complicat que sigui aquell mateix dia, eh? Crec que L'umbral de lo siniestro és potser una de les bones formes d'introduir-nos al seu món, a la seva forma una mica macabra, una
1: Sí,
0: mica
1: bueno.
0: especial de treballar les
1: Jo
0: coses.
1: veig aquí uns ulls que, uf, Déu-n'hi-do, eh? Quina por que fa. És
0: Sí,
1: que
0: les
1: de...
0: seves, si busques altres il·lustracions d'ells, és que fa molta por.
1: Fa
0: És que
1: molta
0: fa molta
1: por.
0: por. O sigui, coses que surten de la boca, que
1: Ostres.
0: envolten les persones, que igual un està parlant amb un altre i té per darrere i dius, ai, mare meva,
1: Ai, ai,
0: saps?
1: ai, ai,
0: O
1: ai, ai.
0: sigui, comences a pensar les coses que t'envolten i que tu no veus i ja no tornes a dormir.
1: Ai,
0: Ja
1: ai,
0: t'ho
1: ai.
0: dic jo ara.
1: Ai, ai,
0: Una
1: ai.
0: altra novetat que vull destacar d'aquest setembre,
1: Sí?
0: hi ha dues novetats que per mi de grans mestres que arriben aquest setembre dins de tot el que s'està publicant, que hi ha moltes coses, és Buda, d'Osamu Tezuka. Osamu Tezuka és el famós creador d'Astro Boy. És una publicació que es publicarà en 5 tomos. El primer volum té 568 pàgines. Per tant, és un comicarro, és
1: Sí.
0: un supermanga. Los Amo Tezuka és un estil clàssic de còmic meravellós, de formes molt arrodonides, bueno, dels anys 70 totalment.
1: Mm-hmm.
0: I què ens trobem?
1: És un home que anava amb boina tota l'estona?
0: Sí,
1: eh, que sí,
0: sí. Sí, sí. Aquesta Buda, trobem sempre les seves històries, normalment tenen aquesta veu molt de la cultura mitològica una mica.
1: Mm-hmm.
0: El jove príncep indi Siddhartha està destinat a convertir-se en una figura clau dins de la història de la humanitat. Les seves inquietuds existencials el portaran a començar, contra la voluntat dels seus pares, una cerca espiritual que només aconseguirà trobar la seva, pues, el seu gran moment, no?
1: Sí.
0: Amb una il·luminació final. Buda és una de les obres més personals i més humanes de Osamu Tezuka. I en aquesta obra, d'aquest autor japonès, que és una de les genialitats del manga de totes les èpoques, ens, d'alguna manera, utilitza el personatge per parlar-nos de les seves inquietuds, no només com a artista, sinó també com a ésser humà. Per tant, no només ens apropa un personatge que anirà buscant el sentit de la vida, que és Buda, no? Que és aquest príncep que ho té tot i que vol buscar una cosa més, no? Perquè és la història de Buda, el fundador del budisme, sinó que, a més, a través d'aquest personatge tan conegut de la història, el mateix autor anirà desvetllant les seves inquietuds i totes les coses que l'envolten a l'hora de crear els còmics. Jo crec que, per les coses que sé de les altres publicacions en altres idiomes, sé que és un dels còmics més, bueno, dels mangas més recomanats a nivell mundial. Per tant, és una molt bona notícia que arribi ara. El preu serà de 25 euros,
1: mm-hmm,
0: però penseu que són 568.
1: Sí, el preu euro pàgina, que és una mica com mirem el Morales i jo al final,
0: sí, sí.
1: Tot aquest tema surt molt bé, aquest.
0: Sí, sí, sí, sí. I coses molt curioses que ens arriben aquest setembre, també, cap a la segona quinzena, la primera quinzena és bastant desèrtica, ja us ho dic ara,
1: sí.
0: És un llibre que es diu Ask Iwata. Qui és l'Iwata? El Satoru Iwata és el CEO de Nintendo, el que ha estat més anys al capdavant de Nintendo i el que ha dirigit més anys tot el tema de Nintendo.
1: Uh-huh.
0: Llavors, són unes reflexions que va publicar originalment en Hobo Nikan i Toy Shimbun a la seva pàgina web, i llavors tenia Nintendo tenia una pàgina que directament era Ask Iwata. I aleshores aquesta persona, anava el president, el senyor Iwata, normalment mai apareixia als mitjans, però sí que contestava les preguntes que els hi feien els fans, les persones, i amb molt determinats aconteixements, doncs deixaven a frases. I quan deixaven a frases, era espectacular,
1: mm-hmm,
0: saps? Eren com píndoles de sabidoria popular. I sobretot en un món tan visionari com va ser Nintendo i com ha anat acrescentant el seu nivell de mercat i com s'ha pogut posicionar molt bé dins d'un segment familiar, perquè és un altre tipus de videojoc. Aleshores, no és manga, però té a veure amb tota la part japonesa, i crec que per totes aquestes persones que han crescut i hem crescut amb la Nintendo, és una, ho publica Planeta Còmic, conèixer una mica més de dins l'empresa de Nintendo i sobretot el seu president, és una bona oportunitat per, bueno, apropar-nos també a la cultura del treball i a la cultura de l'esforç japonesa.
1: Doncs aquestes... Home, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Jo estic prenent nota, però molts cops els noms se m'escapen una mica i algun se m'ha d'allò, però jo sé que amb això que ens estàs comentant, el Dani Martín estaria flipant en colors, eh? Li hem de comunicar.
0: O sigui, el Dani Martín tindrà aquesta... Només us comento aquest, que segur que ell us en parlarà, perquè a setembre ve carregat de novetats i de llibres sobre videojocs.
1: Pues us hem de posar en comú un dia i ens feu aquí un recital de llibres i videojocs, perquè de veritat que és un tema apassionant també.

0: Bé, perquè és que ja...
1: Penseu, sí,
0: Uf.
1: penseu que només en aquest mes de setembre es publicarà l'enciclopèdia de Nintendo 64, i que era, bueno, va ser com una de les grans màsters,
0: Sí.
1: i la dècada dorada de los videojuegos retro. Vull
0: Ostres.
1: dir que on té molta importància tot el que és arcade i on té molta importància tot el que és els videojocs de Nintendo,
0: Explica-li que
1: Sega.
0: arcade no vol dir que no li hagi agradat un joc, sinó...
1: Sí, bueno, és que clar, el David no deu saber ni el que eren les maquinetes aquelles al centre
0: No, això
1: recreatiu.
0: sí, perquè
1: Sí,
0: ens va
1: hi anava.
0: sorprendre, sí, amb alguna cosa d'aquestes encara a vegades ens sorprèn.
1: Oh, mira, no ho sé. Sí que és cert que voldria, crec que encara tinc temps, no?
0: Sí,
1: Per
0: tant, i tant.
1: acabar de... Clar, aquest estiu dius, bueno, podíem trobar coses molt, molt admirables, no? Pensant en el desert d'Egipte, o pensar on podríem anar a buscar algun referent manga, no? Pues, no sé, a les aigües cristal·lines de Hawaii,
0: Que
1: però no.
0: bonic.
1: Tenim un referent manga ben a prop de casa nostra i que el podem visitar quan vulguem, no només a l'estiu, a la tardor, a la primavera, en qualsevol moment, que és el Mazinger Z de la Cabra del Camp.
0: Home,
1: Home,
0: és enorme, no?
1: és
0: És
1: enorme, és preciós i
0: fixat.
1: heu d'anar-hi. O sigui, una de les coses que tenim aquí en aquest país i que cal anar a veure és el Mazinger Z de la Cabra del Camp.
0: Doncs jo crec que
1: Dius,
0: això s'ha de notar com a això, no? Les 100 coses que hay que ver en Catalunya,
1: antes de morir.
0: antes de morir. Està aquest Mazinger Z que deu tenir una història apassionant de com ha anat a parar aquí, això.
1: Sí, això us ho explicaré, us prepararé un documental. I
0: Val.
1: el meu repte d'aquesta temporada és portar el Morales,
0: Sí?
1: estàs convidat per suposat, a la Cabra del Camp.
0: Això ha de ser bonic
2: A
0: de
2: veure
0: veure.
2: Mazinger Z.
0: Això ha
1: Exacte.
0: de ser bonic de veure.
1: Sí,
0: I ell
1: perquè
0: amb una
1: jo tinc...
0: samarreta que porti la Raponchi a sobre. Jo això ho
1: Home,
0: vull veure.
1: mira, avui no havíem comentat lo de Raponchi, però alguna sorpresa de Raponchi hi haurà aquesta temporada, també
0: Oh,
1: us ho dic, eh?
0: això promet molt, això promet molt. És un plaer també aquesta temporada poder tenir la Selene Corp, que aprenem moltíssimes coses i de veritat, tot el que sigui i adentrar-nos, o sigui, jo quan veig tots aquests volums, totes aquestes històries, dic, a mi perquè em falta temps i diners. Si no, jo m'apassionava a tot això, perquè veus, de seguida que a la que t'hi posis descobriràs mons i històries i per això m'agrada molt que ens les expliqueu totes, perquè així després els oients doncs, poden triar aquella que més els hi cridi l'atenció i estirar el fil i, escolta, descobrir
1: I
0: mons que
1: tant.
0: t'omplen i que fan companyia, que al final això és el més important. Tinguem codis de recerca o no, els puguem anar descobrint. Així que gràcies per estar una temporada més amb nosaltres i d'aquí a poquet tornem a parlar.
1: I tant. Una abraçada molt
0: Una
1: forta,
0: abraçada, fins ara.
1: eh? Vinga, adéu.

0: dades que verifiquin una mica i que sospitin molt d'aquests preus tan hiperbarats, perquè no solen ser adequats, i mirar si, després en parlarem, però que hi ha un registre d'apartaments per saber si és un apartament legal o no ho és, doncs que comprovin una mica o que facin una trucada o alguna cosa per evitar això.
1: Clar, i què passa si el propietari ens cancel·la la reserva a última hora? No sé si en aquest cas ell està obligat a oferir-nos un pla B o...
0: Sí, sí que bueno, no ho pot fer perquè quan tu acceptes una reserva això ja és un contracte, llavors no pot cancel·lar a última hora i no tornar-te ni els diners ni oferir-te res. Això no ho poden fer i ho saben, que els que ofereixen aquests pisos ja ho saben. Però nosaltres també hem de saber que no ens ho poden fer. Una altra cosa és que, jo què sé, que s'hi ha esclatat una tuberia i se'ls ha inundat el pis, i és una cosa de força major, t'hauran de tornar els diners i potser sí que t'han d'indemnitzar perquè tu has d'agafar un altre lloc o alguna cosa, però és un tema de força major, perquè jo què sé, si han quedat foc a la casa, doncs t'ho han de cancel·lar, però no ho poden fer amb allò que et diu, bueno, a dues setmanes vista, mira, ara no et reservo a l'apartament, això no ho poden fer.
1: Clar, però a vegades també tenim nosaltres qüestions de força major i si cancel·les la teva estada l'has de pagar normalment al 100%, depèn de quan l'hagis avisat.
0: Això també t'informen ells quan tu fas una reserva, perquè moltes vegades pots fer una reserva amb mesos d'antelació i et diuen pots cancel·lar sense cap cost fins a tal dia abans de tal. Bueno, tu apuntes a l'agenda i ja està. Si després, en funció de quan cancel·les, si és posterior, però no... Hi ha una graduació. Si tot això a l'hora de contractar t'estan informant i a les plataformes ho posa, t'estan informant. Llavors, bueno, si tu després tens una cosa de força major, doncs pots perdre els diners, però...
1: Escolta, i què passa quan l'habitatge presenta deficiències importants? Per exemple, falla l'aire condicionat, ara que estem en plena onada de calor. Hi ha problemes amb la neteja, hi ha alguna plaga. Què passa, aleshores?
0: Vale, ho hem de documentar de la manera que sigui, és a dir, si no hi ha aire condicionat, doncs algun vídeo, alguna... queixar-nos i després reclamar que t'indemnitzin o que tornin part dels diners, o si hi ha una plaga i no s'hi pot estar, doncs, evidentment, en reclamar-ho que tornin els diners completament i que t'indemnitzin. Vale? Sempre s'ha de documentar. Això de que trucar per telèfon i posar-se com les cabres no funciona.
1: No.
0: Funciona amb foto, vídeo i conversa de... per correu electrònic o el que sigui.
1: Que quedi registrat aquesta conversa.
0: Que quedi registrat, perquè si no després aquest és un problema de... Bueno, com en dret sempre passa, no? És un problema de prova, no? Jo vaig trucar i em va dir aquella noia no.
1: Yeah.
0: Encara que sigui per WhatsApp, però ha de quedar una constància de que hi ha aquesta irregularitat i l'estàs denunciant.
1: Deies abans una cosa molt interessant i és com podem saber si un pis turístic és legal i si està registrat correctament?
0: Doncs quan es publiciten, tenen un codi que ja ho posa, que comença per H-U-T, UT, i aquest codi vol dir que està registrat. Hi ha unes pàgines web, a qualsevol cercador podeu buscar, que depèn del destí, no? Perquè cada ajuntament ho té regulat en un lloc diferent, però a les webs dels ajuntaments allà ja sol haver un apartat per comprovar si aquell apartament té llicència turística o no la té.
1: Estem parlant de l'habitatge, però també acostumem a trobar problemes durant les vacances d'estiu, especialment amb els vols.
0: Ai.
1: Si se'ns ha cancel·lat un vol, Esther, tenim dret a una indemnització econòmica?
0: Dependrà, mira, tot el tema de cancel·lació de vols dependrà de si és una cancel·lació amb menys de 14 dies d'antelació.
1: Sí.
0: Vale? Llavors sí que t'han de o bé retornar els diners o bé oferir-te una alternativa. Vale? Si és un retras, també dependrà del tipus de retras. A més de 3 hores ja t'han d'indemnitzar. Vale? En 3 hores al final, al destí final. Vale? I les 3 hores es compten des de que s'obre la porta de l'avió. No, que tu després triguis a sortir de l'avió.
1: Ja, és cosa teva.
0: És un altre tema, vale? I també dependrà molt de la distància. En funció de la distància i de lo greu del retras o de la cancel·lació, tindràs dret. No només que et tornin el bitllet, sinó també a una indemnització addicional. Tot això, com que és una mica complicat, jo el que recomano a la gent, i estava molt ben explicat, és que vagin a la web d'AESA, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, AESA, que també és l'encarregada, si tenim algun problema de reclamar-ho, és l'encarregada, i allà

0: Ho explica superbé cada casuística de cada tema, perquè anar dient ara
1: No, no,
0: aquests
1: clar.
0: paràmetres és una mica més complicat. Jo recomano això, però tinguem en compte doncs, que els retrasos d'una hora i mitja no s'indemnitzen de cap de les maneres.
1: Encara que
0: També
1: perdis una connexió amb un altre vol.
0: això és una altra cosa, perquè si tu perds la connexió amb l'altre vol i el destí final de l'altre vol,
1: Sí.
0: imagina't, em poso, per exemple, a Barcelona, espera, em poso, París, París-Vancouver, vale?
1: Vale.
0: I tu a París arribes una hora tard, vale? Pues ja no tens dret a res. Però com que arribes tard, no pots agafar el vol a Vancouver i Vancouver arribes un dia més tard. Aquí sí que pots reclamar doncs això, que et tornin els diners, bueno, l'import del bitllet que has hagut d'abonar, per això. I a més, una indemnització de fins a 600 euros.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vale? Sí, bueno, tot això sempre s'ha d'aprovar bé. I jo també recomano, si hem de fer vols i enllaços, etc etc, que quan ho comprem ho fem amb unitat d'acte, que ho fem en el mateix moment. No avui compro un vol i demà compro un altre. Perquè llavors quedarà tot com més lligat i que és la plataforma o l'empresa que t'ha venut el bitllet la que ha de calcular les opcions que hi ha. Llavors és molt millor. I documentar-ho també, pantallazo, pantallazo. O sigui, jo això
1: És important això, eh?
0: és superimportant. I després també tenir en compte que tenim uns drets d'assistència que no sempre es compleixen. És a dir, si et deixen tirat i et quedes tirat una nit por ahí, t'han de posar un hotel perquè puguis dormir. Vale?
1: Sí.
0: Si et quedes tirat 3 hores o més de 3 hores, doncs normalment no t'ofereixen, perquè ja sabem com funcionen els aeroports, però si tu necessites beure aigua i no t'estan oferint aigua i tu te la compres, guardem el tiquet, fem-li una foto
1: Clar.
0: en el tiquet i guardem. I una cosa que vull dir, em sembla una tonteria, l'alcohol no te'l compensaran pas. Vull dir, perquè tinc uns amics que es van quedar tirats en un aeroport, es van començar a fotre gin tònics a preu d'aeroport i després...
1: En sèrio? Els van reclamar? Home, no, això no, sentit
0: Clar,
1: comú.
0: va reclamar perquè va no sé què i bé, no, al final
1: No,
0: la broma els
1: això
0: va
1: no.
0: sortir cara. Però
1: Això
0: bueno,
1: no
0: que la
1: entra.
0: gent ho sàpiga, menjar i beguda que sigui normal. Ja, diguem-ne.
1: El necessari per viure. Doncs
0: Sí.
1: ens quedem amb totes aquestes recomanacions i molts més temes que podríem parlar, sobre
0: Sí, i
1: aquesta
0: tant.
1: qüestió. Esther
0: Sí.
1: Lorente, com sempre, un plaer parlar amb tu. Que vagi
0: Gràcies,
1: molt
0: bon
1: bé.
0: dia.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Demà dimarts celebrem la revetlla de Sant Joan i el que no pot faltar a banda dels petards i d'una bona foguera doncs és la coca de Sant Joan i el lloc amb el Forn Mistral per trobar-ne les millors. Jaume Bertran, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Imagino que avui hi ha moltíssima feina, no?, per tenir-ho tot a punt de cara a demà.
3: Sí, ara ja estem fent coques de cara a demà.
1: Són previsors? Ja tenen moltes reserves o esperem fins l'últim moment?
3: Home, hem de fer una mica de previsió.
1: Clar.
3: Comencem per de cabell, jo l'obriol sempre ho deixem pel final, que és el que perd més, diguem.
1: Clar.
3: Has de fer-ho més recient, saps el que vull dir? I començarem aquesta tarda ja a començar a coure.
1: Amb quines coques ens trobarem aquest Sant Joan? No sé si hi ha alguna novetat o ens trobarem amb les tradicionals, la fruita, de crema, de llardons...
3: A Mistral sempre mirem de fer-ho clàssic, que és el brioix, amb brioix en confitura, brioix en crema, i el llardó, i el cabell també de pasta de full, diguem. I de xocolata també en fem.
1: Està clar.
3: Has d'anar, direm, al clàssic, que és el que, i a més és el que la majoria de gent vol.
1: Clar, jo personalment em quedo amb la coca de llardons, a més la del Forn Mistral està espectacular, però quina és la que prefereixen als ciutadans?
3: Home, avui en dia totes les coques de brioix en crema se'n fan moltíssimes. Si en fem també de confitura amb crema, però la que més tira, de debò, és la coca de crema. Sí. I, bueno, en fem molta crema cuita, naturalment, perquè mai posar cremes a dintre o cremes crues que sempre poden tindre un perill, saps?
1: Clar.
3: D'alguna salmonella o alguna cosa.
1: A més, amb la calor que està fent aquests dies, no hem d'arriscar-nos, no?
3: Home, s'ha d'anar al tanto amb la crema de... amb la coca de crema, saps? És la més perillosa en aquest aspecte.
1: Per últim, senyor Bertran, què és el que ha de tenir una bona coca de Sant Joan? Quin és el secret?

0: és feta, feta amb dedicació, com tot, i uns bons ingredients i una formulació adequada. Més que res, això. I fer-la amb la dedicació que necessita una coca, que necessita els seus tempos, has de respectar els tempos, has de respectar les fermentacions...
1: I això és el que trobem al forn Mistral. Ja sabeu, les millors coques de Sant Joan i de molts altres productes, que estan tots boníssims, els trobareu a forn Mistral. Ells estaran a Ronda Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35. També podeu consultar tots els seus productes a la seva pàgina web fornmistral.com. Jaume Bertran, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Usman Umar arriba als cinemes el proper 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú el pròxim 25 a les 8:15 als cinemes Verdi de Barcelona. Ja saps, si vols aconseguir alguna de les entrades que tenim disponibles, has de respondre a la pregunta del dia enviant una nota de veu al 676-76-76-09-08. És dilluns i toca marxar d'excursió, però avui ho farem en diferit. I és que a l'estació marítima de Drassana s'ha inaugurat una exposició impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona sota el títol de Futur Immediat. Una mostra que ja es pot anar a visitar a la Cala MB sobre en Canal per ensenyar la seva feina i Gerard va tenir el privilegi de poder-la visitar acompanyat per una persona important dins de l'AMB, no?
3: Doncs sí, es tracta d'una mostra molt interessant en la que l'AMB exposa d'una manera molt detallada els projectes urbanístics que impulsa aquest organisme que té un paper molt més rellevant del que molts podem arribar a pensar. A més, la vaig poder visitar de la mà del director de serveis d'espai públic de l'AMB, l'Albert Gasull, amb qui vaig poder parlar després d'una visita exhaustiva amb companys de premsa.
4: Albert Gasull, director de serveis d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Ja fa uns dies que s'ha inaugurat aquesta exposició. Què ens explicarà? Entrarem en detall perquè hi ha molts projectes i moltes àrees i molts reptes que s'afronten des de l'AMB, però què ens explica aquesta exposició?
5: Bé, aquesta exposició el que vol explicar és com avui donem resposta als reptes de l'espai públic. Llavors, per fer-ho, diguéssim, aquesta exposició s'estructura bàsicament en tres parts i una més qui som, una altra és què fem i altra com ho fem, no? Perquè llavors aquesta primera part de qui som contextualitza l'AMB, una mica la seva història i les persones que hi treballen. Després, el corpus de l'exposició és aquesta part central que aniríem l'obrador, on s'exposen uns projectes que donen resposta a aquests reptes que hem dit, i una última part que em sembla important, que és aquesta que explica que hi ha persones al darrere de tot això i aquestes persones que fan, com treballen i quin és una mica el seu dia a dia, no?
4: Em parlaves de la part central i és que és espectacular aquest espai, hi ha maquetes, són molts projectes els que encapçala l'AMB, no?
5: Bé, sí, hi ha molts projectes perquè, entre altres coses, estan tots els projectes que... una selecció dels projectes de tota la nostra història que envolten tota la sala, que són aquells que hem publicat en els 6 llibres de la nostra història, més el llibre de l'Insol, un 7 de llibre, val? Però hi ha diferents formes de mostrar, tu deies ara hi ha maquetes, hi ha dibuixos, hi ha vídeos, perquè hem volgut buscar la millor forma d'explicar cada un d'aquests reptes que plantejava. Llavors, si anem als reptes, t'explico una mica quins són aquests reptes i per què els hem escollit, no? Els reptes pretenen exemplificar una mica quina és la problemàtica actual en l'espai públic i els hem dividit d'aquesta forma perquè d'alguna manera entenem que donant resposta a aquests reptes estem donant una mica resposta a totes les necessitats, no? Els reptes van des del clima fins a l'habitatge, des de com ens adaptem o hem de conviure amb les noves i futures situacions climàtiques fins a com hem d'acabar vivint a casa nostra, no? I per això aquests són reptes, són adaptar-nos al primer repte, relligar al segon repte, moure'ns al tercer, recuperar al quart, cuidar, equipar i evitar. Llavors, si anem de lo general o particular, diguéssim que el primer repte d'adaptar-nos parla precisament d'això, de quina forma hem d'actuar a la ciutat per disminuir la vulnerabilitat enfront d'aquests efectes del canvi climàtic avui en dia, de l'efecte ja de calor, etcètera, etcètera. No? Relligar parla de quina forma resolem les fractures que té la ciutat. La ciutat sembla un continu urbà, però hi ha fractures a vegades físiques, a vegades socials, que la trenquen i pretenem explicar de quina forma cohesionem aquest teixit, no? I de quina forma el relliguem i el fem més homogeni. Moure'ns, evidentment, és el

0: responguin a les necessitats actuals. Cuidar és la part que parla de dels parcs i les platges metropolitans, de quina gestió fem d'aquests parcs i d'aquestes platges, i de tota la feina i educació ambiental que porten associades. Ja no només és pel gaudi de les persones en general, sinó també utilitzem aquests recursos per, entre setmana a les escoles i entre setmana a les famílies, generar una sèrie d'activitats que difonen, no?, aquests valors sobre la biodiversitat, la natura i la sostenibilitat. Equipar és de quina forma hem de construir els equipaments avui en dia. Hem d'oblidar-nos ja de... Jo crec que són coses que ja tenim molt oblidades, espero, però vull dir que no podem seguir construint edificis que pràcticament no s'utilitzen. Hem de pensar de quina forma els traiem el màxim profit i hem també de pensar de quina forma els fem més flexibles, més adaptables, i no només més adaptables al llarg del temps, sinó també més adaptables a curt termini, és a dir, de quina manera podem trobar nous usos puntuals per determinades coses, no? Per exemple, el tema dels refugis climàtics, no? Si una biblioteca és una biblioteca i és un refugi climàtic perquè té unes condicions ambientals millor que l'exterior, però és una biblioteca.
1: I més quan cada vegada fa més calor, vull dir, aquí també els efectes del canvi climàtic cada vegada es noten més i cada vegada és un repte, no?
0: Exacte, sí, sí. Llavors, si realment, si hi ha una xarxa de refugis climàtics que incorpora els equipaments, potser hem de repensar aquests equipaments.
1: No? Optimitzar, no?, aquests equipaments.
0: Optimitzar i repensar una mica la seva funció i funcionalitat, no?, i fer-la més flexible. I, per últim, evitar la feina que fa l'Insol a l'àrea metropolitana, està aquí recollida també, amb dos conceptes clars, no? Un és el de l'arquitectura bioclimàtica i de quina forma que això està present també a tota la... a tota l'exposició, no? I, per una altra banda, aquestes noves formes d'habitar que s'estan començant... O sigui, la societat ha canviat molt, el model familiar estàndard, diguéssim, segueix existint, evidentment, però hi ha altres formes d'habitar que s'estan generant i que aquest segle XXI, diguéssim, ens està posant sobre la taula i que a les quals hem de donar resposta, no?
1: Una de les grans preocupacions de la població és la mobilitat, no? I aquí veu tanta presència de cotxes, tants cotxes circulant que, evidentment, s'acaben demanant espais verds i d'entre molts d'aquests projectes urbanístics i veiem aquesta clara intenció, no? Amb una ciutat i la seva àrea metropolitana on estan tan motoritzades, no sé si a banda de l'aspecte de la sostenibilitat és un dels grans reptes, anar canviant tot això, perquè és que sembla que és un tema cultural, no? El tema de que sigui una ciutat, com deia, tan motoritzada.
0: Bé, en una de les xerrades que fèiem ara fa pocs dies, hem fet tres xerrades prèvies a l'exposició que tractaven d'aquests temes i la pregunta de què hauríem de canviar o a què hauríem de renunciar per millorar les societats és, la resposta és el cotxe. El cotxe hauria de desaparèixer de la ciutat com a vehicle privat de mobilitat. O sigui, hem de ser capaços de construir una xarxa de transport públic i una xarxa de transport sostenible, diguéssim, que ens permeti moure'ns per la ciutat a peu, en bicicleta, en patinet, o en autobús, o en metro, però no en cotxe. Una altra cosa són les llargues distàncies o fora, no? Però la ciutat en si, i jo crec que és així. O sigui, si fóssim capaços de renunciar al cotxe, tindríem unes ciutats molt més sanes, no? Que és, al final, tot això rau, o sigui, el tema recau amb la salut de les persones, que és, si estudis salvatges, bueno, hi ha estudis que donen resultats salvatges o molt alarmants sobre la mortalitat i les malalties vinculades a la contaminació, però també a la calor, també a la falta d'espai verd, etcètera, no? Per tant, tot això és evident que la mobilitat és el problema més greu de les ciutats i moltes d'aquestes coses no es poden portar a terme. Les altres coses segurament no es poden portar a terme d'una forma adequada o al 100% si no es resol abans la mobilitat. No?
1: Una altra de les grans preocupacions de la població i, per tant, un altre dels grans reptes de l'AMB té a veure amb l'habitatge. A Barcelona actualment hi ha un problema amb l'habitatge i això està fent que molta gent marxi de Barcelona. Un dels reptes de l'AMB és potenciar l'habitatge amb aquestes poblacions, amb aquests municipis de l'àrea metropolitana. Com s'està fent?
0: Sí, bé, això és la feina que fa l'Insol. De fet, està, i més amb el pla 50.000 de la Generalitat, del qual també participa, no? O sigui, s'està fent a través de trobar sòl en els municipis per poder edificar i fer habitatge social. És evident que això és un no és només un repte, sinó una necessitat absoluta, no? Per això, de totes maneres, planteja moltes coses, eh? O sigui, jo crec que en aquest sentit des de l'Insol s'està fent molt bé, perquè estem davant d'un panorama a nivell nacional i segurament mundial que pot ser una gran oportunitat, però potser un gran desastre, no? És a dir, fer habitatge assequible no vol dir fer molts habitatges o que siguin baratos, no? Vol dir que estiguin ben connectats, que siguin econòmicament sostenibles, que gastin poca energia, etc. És a dir, al final, l'assequibilitat té a veure

0: amb el cost real de vida de les persones, i no és només el cost de l'habitatge, és tot allò que li costa viure en aquell lloc, no? I per tant, i això és una cosa, i l'altra és això que t'explicava abans, no? De quina resposta donem a les noves maneres d'habitar que estan apareixent, no? I amb això jo crec que la feina de l'IMSOL és exemplar, i que crec que hauria de ser model a seguir per part de la resta d'administracions d'aquest país i de l'Estat en general.
1: I tot això del que estem parlant i tots aquests projectes que estem veient impulsats per l'AMB han de potenciar el paper de motor d'aquests municipis de l'àrea metropolitana vers Barcelona, no? Es necessita un creixement d'aquests municipis, no?
0: Bueno, els municipis poden créixer, en realitat, o sigui que hi ha poc espai allà, però el que sí que hem de fer és anar-nos transformant. Ho han de créixer d'un altre sentit, és a dir,
1: interconnectar-se d'alguna manera.
0: Bueno, és el que fem a través d'aquí, parlem de relligar, no? Parlem de connectar-nos, parlem de... Ja m'he saltat en l'explicació una part important, que és que està en l'inici, a part d'aquest vídeo que explica que qui som i què estem fent, no? Després hi ha una part que aniríem l'AMB amb dades, que hi ha tot dades vinculades a la ciutat metropolitana, tant des del punt de vista dels seus habitants, però també des del punt de vista de la connectivitat, del transport, de l'ús que fem d'aquesta ciutat, etcètera, etcètera, no? I això crec que exemplifica molt bé el potencial que té tot això, no? I de quina forma ho fem, no?
1: Mm-hmm. Aquí a la part final de l'exposició podem veure vídeo com és el dia a dia a l'AMB, no? Com treballeu aquestes moltíssimes persones que ja esteu treballant cada dia. Com és la relació o la feina de l'AMB respecte als municipis? Vosaltres compteu amb un pressupost i a partir d'aquí aneu treballant amb els projectes i després els executeu amb una comunicació constant amb els municipis, no?
0: Bé, el nostre treball amb els municipis està absolutament lligat, és a dir, treballem conjuntament amb ells, no és que treballem, o sigui, és un treball conjunt, val? Sí, o sigui, hi ha un pla d'inversions de l'àrea metropolitana de Barcelona cada quatrienni, és a dir, cada mandat, no? En concret, des d'Espai Públic gestionem el que s'anomena el pacte, val? Que són, aquest mandat són 150 milions d'euros que es distribueixen entre els diferents municipis de l'àrea metropolitana excepte Barcelona, que no intervé en aquest pla, val? Llavors a cada municipi li correspon una quantitat de diners amb la qual, diguéssim, que destina a executar actuacions d'espai públic o d'equipaments, actuacions que nosaltres projectem i nosaltres les hi construïm. Val? Llavors, en funció de la renda per càpita i del nombre d'habitants, et toca una quantitat de diners i amb aquests diners doncs, és amb el que treballem. Si aquests diners no són suficients, els municipis poden tirar d'altres finançaments o de pressupost propi, i que al final acabem executant molt més de 150 milions, no? Perquè els municipis troben a vegades recursos d'altres llocs per fer les coses que necessiten fer, i ens utilitzen nosaltres, però també altres, i el que és interessant és que som nosaltres qui fa aquests projectes i qui els executa, no? Mm-hmm.
1: I això desemboca amb tots aquests projectes que hem pogut veure en aquesta exposició, que es troba aquí a la terminal Drassanes. Per què s'ha escollit aquest emplaçament?
0: S'ha escollit perquè era difícil buscar un lloc a l'àrea metropolitana perquè volíem parlar de tota l'àrea metropolitana, llavors sempre acabem caient a Barcelona, no? Perquè és més fàcil, perquè és més central, perquè és etcètera. I hem escollit un lloc neutral, no? Un lloc que és de tota l'àrea metropolitana. El port no és Barcelona, però tampoc és cap de les municipis, però és tots alhora, no? I per tant, ens semblava que era un lloc idoni, perquè no estàvem donant protagonisme a cap de les ciutats de l'àrea metropolitana, l'estàvem donant a l'àrea metropolitana en si, no? Ja que el port, diguéssim, al final és de tots plegats, no?
1: Doncs tant l'emplaçament com sobretot també aquesta exposició són genial, estan xulíssims. Fins quan ho podrem gaudir?
0: Doncs això teniu fins al dia 20 de setembre. I a més, a veure, hi haurà xerrades cada dijous a les 7 de temes vinculats a l'exposició. També els dimarts a la tarda es fan, ja ho anirem publicant, es fan visites guiades a algunes de les actuacions del passat que hem fet. I el dissabte al matí hi ha visites guiades en català, castellà i anglès. Val? I segurament farem algunes visites guiades més, però vaja, que hi ha tot activitats vinculades a això, hi ha també els nostres llibres aquí exposats, etcètera, etcètera.
1: Albert Gasull, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta exposició.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Passa a palabra. Yo quiero tener un millón de amigos.
3: Empieza por A.

0: Junts només, eh? Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, com estem?
0: Feliç perquè ja queda molt poquet perquè pugui escoltar totes aquestes cançons senceres.
1: Estàs esperant l'últim dia.
0: Em vau prometre, eh? Em vau prometre una secció.
1: I saps que aquí complim. Complim. Però no ens avancem.
0: No, encara ens queden
2: unes quantes. Jo sembla que coincideixi que m'ho faci venir per coincidir sempre amb la Montse, eh? Perquè amb el Robert no coincideixo mai.
0: Bueno.
2: Espero que no s'ho prengui a personal.
0: I vigila, perquè la setmana que ve et tocarà tu fer la secció.
2: Vaja, mira.
1: És perquè el tinc amenaçat.
2: O sigui, cas que li agafi el gust i em quedi la secció.
1: Ui,
0: això ja et barallaràs amb el Roberto.
1: En compte. Però tinc amenaçat, Gerard, per això estàs aquí.
2: Em tens amenaçat, eh? Sí.
1: Ah, sí? Tingut... Passar-ho, sí.
0: No sabia,
2: sí, m'he despertat amb un cap de cavall avui al llit,
0: sí,
2: a la porta,
0: no,
2: de l'habitació, i era la Montse.
0: Que t'ha imposat ja les cançons que has de portar.
2: Ja està...
0: la
2: sí. Tot,
0: bueno,
2: tot.
0: Ja t'ha fet la feina.
2: Vaig dirigit com un bé.
0: A veure, ai, si tu fas cas.
1: Vinga, va. Si us sembla, us explico una mica la dinàmica d'aquesta secció, perquè...
0: Míriam, jo t'he promès... Tota la temporada.
1: No, però t'he promès que avui sortiria molt de festa, sí, molt animada, sí, molt tal, però l'inici no serà així.
0: Ah.
1: L'inici serà una mica nostàlgic. De menys
2: a més.
0: Ah, ja em vols avisar.
1: Vale, però
0: mentre anirem, acabem,
1: anirem creixendo.
0: Va.
1: Anirem creixendo, això. Així que, si us sembla, ens traiem ja de sobre aquesta part més lenta, més,
0: vinga,
1: més cookie,
0: sí.
1: Amb la primera paraula, que és...
0: Ai, m'encanta aquesta paraula. És la meva paraula preferida en català.
1: És una mica un embarbussament. Un embarbussament, això.
0: Però és que és l'única paraula que significa com...
1: O sigui, sona el que significa.
0: Sí,
1: xiu-xiueig.
2: Sí, això, qui no sigui catalanoparlant, ojo, eh? Perquè el yeyeig es queda molt lluny de...
1: Vinga, va, doncs la primera cançó és aquesta.

0: Aquesta és lenta.
1: No, no és lenta, però és cookie, també.
0: És fantàstica.
1: És nostàlgica, no?, una mica.
0: És molt guai, aquesta cançó.
1: Nunca volverá, el sueño de Morfeo, de l'any 2005. És un tema que forma part del seu segon disc i que va consolidar el grup dins del pop espanyol de mitjans dels 2000. I tot i que no és el seu senzill més conegut, sí que representa molt bé...
2: Bueno, sí, no?
1: El que més, jo crec que no, no? En què estrella estarà, diríem...
0: Ah, ara molt més aquesta. Molt més.
1: Bueno, o era Nena de Conte, en què estrella estarà?
0: Sí, jo crec...
1: Era Nena de Conte?
0: Ara potser sí, ara que ho has dit...
1: Ai, no ho sé.
2: És que per mi no
1: les
2: confonc
1: moltíssim. Les confonc moltíssim.
0: Sí, perquè tenen aquesta veu
1: sonyo...
0: dolça, les dues.
1: Busca... Ves buscant, Gerard, mentre jo explico anècdotes.
2: Nena també apostaria per Nena de Conte.
1: Nena de Conte. Sí, sí,
0: sí. Per això no és tan coneguda.
2: Per tant, el Sueño de Morfeo només té un èxit.
1: No. Saps què té més? Home, van anar a Eurovisió. No?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: No sé. Segur?
1: Que sí, que van anar-hi. Esa soy yo és la més coneguda. Esta soy yo, asustada y decidida.
0: Doncs, no? Sí, sí, també, però a mi m'agrada més.
2: Estan dormint des de fa temps, no?, el Sueño de Morfeo.
1: Sí. Vull dir,
2: no. Se'n van anar a dormir amb aquella cançó i...
1: Doncs el que he descobert buscant informació sobre la cançó és que el grup es va donar a conèixer molt després de col·laborar amb Fórmula Abierta.
0: Ah, sí?
1: Sí. I de participar en diferents bandes sonores de pel·lícules espanyoles d'aquell moment. Sí. Llavors va ser quan, amb el disc, van acabar de fer el gran salt al públic i van fer gires per tot l'estat i una presència constant a les ràdios espanyoles. Així que...
0: Tenen molts temes, eh?
1: Molt coneguts, oi? Bueno, molt...
0: Jo no coneixia tants, però...
2: Temes en tenen.
0: Sí. Però jo, bueno, per mi aquest és el millor.
2: Sí,
1: molt bé.
0: Esa soy yo també, està bé, però aquest és molt maco.
1: Aquest és molt maco, i molt reconegut també, això, 100%. Míriam, el següent no t'agradarà tant, però no passa res, el passem ràpid.
0: No puc amb aquesta cançó. Le cantaban el oído susurrando muy despacio. Molt bé. Qui és aquest?
1: La millor part. No fue en vano, no ha dejado de intentarlo. Porque creo en los milagros. No creus en els miracles, Míriam?
0: No, mai m'agradarà.
1: No,
2: el miracle és que un dia li arribi a agradar, eh?
1: Li agradi David Bisbal.
2: Sí, sí.
1: Mi princesa, però aquesta és molt bonica. Mi princesa de l'any 2009.
0: No.
1: Doncs va ser el segon senzill del disc Sin mirar atrás i es considera una de les cançons més emotives de Bisbal. O sigui, és que la gent als concerts de Bisbal espera que canti aquesta.
0: No,
1: Dígale i Mi princesa. Són aquestes dues.
0: Però no et
1: dues.
0: Pot agradar a tothom.
1: No, i tant que no. No, i tant que no. I això, i David Bisbal sí que ha explicat que amb els anys aquesta cançó ha evolucionat el que és el significat, perquè sí que la va escriure sent una cançó molt romàntica al principi, amb això, amb amor romàntic de parella, però que després de tenir la seva primera filla li recorda més a aquesta primera filla
0: que no pas
1: a una relació que va poder tenir fa X anys.
0: Ja m'agrada més aquest significat, veus?
1: Ara ja la pots escoltar d'una altra manera.
2: Sí, el que passa que a mi que els significats de la cançó canviïn o evolucionin...
0: Bueno, ja, perquè les vides evolucionen, no? També.
2: No, la vaig fer per això, però ara l'adapto aquí. No, aviam, la vas fer en aquell moment i ja està.
0: Més té dos filles?
2: Fes una altra.
1: Tres, crec.
0: Tres, doncs clar, no li pot dedicar només a la primera.
2: Fes una altra, però poneros a treballar, hombre. Aquí reciclant cançons.
1: Vinga, va, anem amb l'última que la coneixereu.
0: Vinga, va.

0: escoltar fins a la sacietat aquesta cançó.
1: Mira que a mi Alex Ubago no és dels meus...
2: No, no.
1: Però aquesta cançó...
0: No, no. Tant com va arribar, va marxar, eh? Vull dir,
1: tan
0: trist, va deixar un
1: disc...
0: Tan...
1: Sí, però aquesta cançó, sí. Aquesta cançó és tan maca.
0: Sí.
2: És impressionant. Jo és sí, que és estava obsessionada quan era petita amb el joc del 5 Star, que era el karaoke de la Play. La cantava, vamos, però és que jo arribava a casa del col·le i el primer que feia era agafar el micro per posar-me a cantar aquesta cançó.
1: A casa teva encantats, eh?
2: Sí, sí.
0: A més, amb una col·labo, crec que era la Maya,
2: Maya Montero.
0: No? De la Breza de
2: sí, sí, són Alex Ubago, Maya Montero, l'any 2001. És que jo no sabia que tenia...
0: Tan, Maya tenia Montero, quan cantava bé.
1: No, no diguis això.
0: Bueno, tot es deteriora si no ho cuides. No?
2: Bueno... Quan tenia bé les cordes vocals.
0: Exacte, exacte.
1: Canta tu com canta la Maya Montero.
0: Jo no soc cantant.
1: Bueno, si no...
0: Jo seria gran cantante si no fuera por la voz.
1: No, però
2: segur que series gran cantant, Gerard.
1: Tu sí, tu tens bona veu.
0: Amb una mica d'educació vocal, potser.
2: Claro. Doncs aquesta... Fora, o sigui... A pesar, és que no em surt en català, perdó.
1: Tot i...
0: Malgrat.
2: Tot i el que pensi la gent, aquesta cançó es diu Me muero por conocerte.
1: No, ara no em diguis això.
2: No ho sabíeu, això?
1: No.
2: Es diu Sin miedo a nada, aquesta cançó.
0: Sin miedo a nada.
1: En serio?
2: No, es diu Me muero por conocerte.
0: Com la de Hace calor, que es diu Mucho mejor.
2: Sí.
1: Mucho mejor si hace calor.
0: Clar.
1: Ah, doncs mira, primera notícia.
2: Doncs investigant sobre aquesta cançó, el que he descobert és que té una història molt concreta i és que Alex Ubago la va escriure pensant en una noia que li agradava a la universitat, abans fins i tot de conèixer-la realment, vull dir, només l'havia vist.
1: Ai, que maco.
2: Ja, però...
0: Fantasejant, eh?
1: Sí,
0: ja,
1: un poc passador.
0: Un no? Frega una mica el stalking, eh?
2: Heu vist You, de Netflix? No sé.
1: Bueno, però...
0: Tu imagina't, la primera vegada que parla amb aquella noia, t'he escrit una canció, i el doctor, vostè, quin és? No?
1: Doncs que maco,
0: bueno,
1: no?
0: Home, de zero, sense conèixer de res, és com... Por favor, arroba policia, una mica.
2: Doncs el duet justament amb Maya Montero el que va fer és que la cançó donés molt impuls. Maya Montero estava sent molt coneguda en aquell moment amb l'Oreja de Van Gogh. Sí. Llavors va ajudar que la cançó donés l'impuls que va tenir i que al final va ser un èxit rotund a Espanya. Vinga, va. Ara ja deixem davant d'aquesta nostàlgia, aquest,
1: bueno, no.
2: Aquest cuquisme.
1: Aquest bloc m'ha agradat tret del meu amic.
2: Però... Rifitos d'euro. Doncs canviem de paraula. Vinga. I anem amb una paraula que sí o sí ha de portar cançons animades perquè la paraula és festa.
1: Home, és que...
2: Home, és que demà marxem festa, de festa, eh? Perquè demà hi ha revetlla de Sant Joan.
1: Ah, t'anava a dir, no? Jo no començo vacances encara.
2: No, no,
1: tu,
2: no,
1: tampoc?
2: Però hi ha revetlla de Sant Joan.
0: Sant Joan, Sant Joan és una festa.
2: Així que ens anirem de festa.
1: Ja trigava, eh?
2: Però qui penses que és?
1: Ah, pensava que era Taylor. No. Ah, no és la Taylor?
0: No, no és la Taylor,
1: ah,
0: crec.
1: Ah, pensava que era Taylor.
2: No, no, no.
0: No em surt el nom, per això, però no, no és la Taylor.
2: Tenia doble personalitat, aquesta noia.
1: La Mia.
0: No, no és la Mia.
1: La Cia.
2: No.
0: Aquesta
1: tenia
0: és la Carly Rae Jepsen, o no. Jepsen?
2: No, la Disney.
1: Ah, vale, la Hannah Montana.
2: Sí.
0: Ah, Hannah Montana.
2: La Miley Cyrus.

0: Ai, doncs, quina veu més dolça.
1: Home, és que és del 2009, aquesta cançó. Vale, és que vale, encara era Hannah Montana en aquell moment. El que passa que són de les primeres cançons que va fer ja com a Miley Cyrus, intentant separar-se una mica
0: quan encara no s'havia pujat a cap bola
1: de demolició ni res. Doncs és Party in the USA, la primera cançó això que va fer Miley Cyrus fora del personatge de Hannah Montana. I la cosa és que és una cançó que en veritat no estava pensada per ella. És una cançó que va escriure Jessie G, que la coneixereu per la cançó de It's not about the money, money.
2: Sí.
1: I al principi era ella qui havia d'interpretar aquesta cançó. El que passa que a la Jessie G li agrada més composar que no pas cantar-les. Que igualment després ha fet molts temes que els ha cantat i han sigut èxits. Però en aquell moment va pensar, mira, crec que és una lletra que fins i tot biogràficament encaixa bastant amb la Miley, perquè és una cançó que parla d'arribar a Los Angeles, convertir-te en una estrella, venint tu d'un poble que sigui més ranchero, més tal... La història de la Miley Cyrus,
0: total.
1: Llavors, va decidir donar-li a ella la cançó i va ser un encert absolut, perquè entre el públic que ja portava acumulat la Miley de Disney Channel, totes les fans que tenia en aquell moment, més que després pogués sonar en ràdios convencionals, un èxit total, i que la Miley llavors també pogués madurar una mica en qüestió de públic, que pogués tenir un altre tipus de públic que no fos només infants de Disney Channel. Que tot això després la va impulsar al canvi total per deixar-se, per deixar enrere la imatge.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Exacte.
0: Molt bé.
1: Party in the USA és una cançó increïble.
0: En festa tens moltes cançons. Sí. És una mica com calor.
1: He hagut de descartar moltes.
2: He
1: fet tria amb les que jo més he ballat mentre anava escoltant. Aquesta ha sigut la tria. I aquesta cançó us he de dir, escolteu-la quan estigueu a soles. Hi ha un moment que, sabeu d'aquestes coses que estan cantant en anglès, però tu tens la sensació que et diuen algun teu idioma? En aquesta cançó... En aquesta cançó diuen un moment, aquesta nit a casa meva.
0: En català?
1: En català. Aquesta nit a casa meva... Sí, sí.
0: Ah, que bo!
1: Sí, sí, així que us convido a escoltar-la després quan estigueu sols. Vinga, va, anem amb la segona.
0: Vinga.

0: chulo, ¿eh?
1: Sí,
0: sí, però la lletra, bueno, de Sant Quintó, sí, bàsiques.
1: Totes són així,
0: sempre
1: totes són així.
0: Sempre donen el mateix.
1: A mi m'ha fet il·lu portar-vos-la perquè aquesta amb aquesta cançó, que és del 2015, és quan jo començava a sortir de festa.
0: Que guai.
1: És el que es portava a les discoteques en aquell moment. És Yell You a Party Animal, de Charlie Black, i aquesta justament és col·laboració amb Daddy Yankee, que també és com va arribar més a països hispanohablants. Hispanoparlants, perdó. Doncs aquest tema és un dels grans exemples de com el dancehall es pot fer un èxit global a tot el món. Charlie Black és un artista consolidat a Jamaica, però fora de Jamaica sí que és veritat que no era molt conegut.
0: T'anava a dir, cançó... té una mica de to de reggae.
2: Sí, reguero.
1: Sí. Doncs amb aquesta cançó va semblar que es va fer més conegut mundialment, però també de dir la cançó amb la que es va fer conegut i ja està, i el seu èxit fora de Jamaica és aquest.
2: Mm-hmm. One hit wonder,
1: One hit wonder internacionalment, perquè és com si, no sé... Estic pensant en algun artista d'aquí, com a Nil Moliner, se li fes famosa una cançó en tot el món,
0: I ja està.
1: Però ja està, però nosaltres aquí el coneixem per més cançons, que no només una que se li ha pogut fer viral a tot el món.
0: Sisplau, que el Nil Moliner sigui internacional.
1: Sisplau, m'encantaria.
0: Home, seria fantàstic.
1: M'encantaria. A sobre, és tan bona persona.
0: Sí,
1: em cau
0: molt
1: bé.
0: Maco.
1: Doncs això és una cançó que va acumular milions de reproduccions a les xarxes socials, es va convertir en un clàssic modern de la festa, per dir-ho manera. I sí que és veritat que a mi m'ha passat que ara, quan surto de festa i ens la posen, uf, hi ha certa part del públic que...
0: Que es nota l'edat ja, també,
1: sí.
0: Vaig
1: dir, ja estem repassant coses antigues, saps, per dir-ho manera?
2: Benvinguda a l'equip.
1: És fuerte. I vinga, va, anem amb l'última cançó en festa, que aquesta també és curiosa.
0: Vinga.

0: La veu em sona,
1: molt.
0: No l'acabo de...
1: La veu... Clar, en aquell moment ell era un xaval.
0: Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
2: El Justino Bieber.
0: El Justino.
1: Justino amb Nicki Minaj, amb la rapera

0: Nicki Minaj. És una cançó de l'any 2012 que es diu Beauty and the Beat. En aquell moment ja va ser molt famosa, es va fer molt viral, va tenir un èxit espectacular perquè era just després de que en Justin hagués tret el Baby, el One Time i tot. O sigui, vull dir que s'estava fent molt famosa en aquell moment. A sobre el videoclip està gravat, és una espècie com una pel·lícula Project X, de festa i tal, la típica mansió amb piscina, tal, no sé què, que el videoclip també en aquell moment és el que es portava, llavors, èxit total. El que és curiós d'aquesta cançó, que per això us ho he dit, és que a partir de l'actuació del Coachella de l'any passat de Justin Bieber, la va posar, aquesta cançó, el públic va embogir, i des de llavors segueix sent número 1 en plataformes digitals, aquesta cançó, una cançó del 2012, que actualment és número 1 en plataformes digitals. És molt complicat i a sobre porta moltes setmanes sent-ho, perquè el concert, ja fa temps del concert del Coachella. I això és una cançó que ja tenia èxit acumulat d'aquell moment, de principis de la dècada dels 2010, però ara, a la dècada dels 2020, s'ha tornat a fer famosa. I és d'aquests casos que dius, és com es recuperen les coses d'abans i tenen molt d'èxit. Perquè a mi em passa que jo ara parlo... Clar, 2012, jo tenia 14 anys en aquell moment quan va sortir aquella cançó, jo estava a tope amb Justin Bieber, i la recordo molt, aquesta cançó. I clar, l'altre dia, que estava no sé on, i algú la va posar, vaig dir, però per què està sonant Beauty and the Beat, una cançó del 2012? I vaig veure les adolescents que ara tenen 12, 13 anys, a tope amb aquesta cançó, i vaig dir, però orgullosa, superorgullosa.
1: No, sí. A mi no sé per què em recorda una mica el Tomorrowland. O sigui, aquesta cançó, sí, la punxes al Tomorrowland, que té una mica com d'EDM i tal, i sí, sí.
0: Bueno, és que és totalment els ritmes també que es portaven en aquell moment, perquè Tomorrowland era, vamos, el somni de tot adolescent en aquell moment.
2: No sé de què esteu parlant.
1: EDM. El festival Tomorrowland, el de Bèlgica.
2: Sí, però EDM...
1: EDM és un gènere de música electrònica, no?
0: Sí, és electronic dance music o alguna cosa així, no?
1: Sí,
2: jo podria desaparèixer ara mateix, perquè no estic seguint.
0: Vinga, va, anem amb l'última paraula.
2: Vinga, a veure quina és.
0: He de dir que d'aquesta taula només una persona té això, que és un marit.
1: Com?
2: A veure què diu.

0: Meghan Trainor, estem viatjant al 2015 amb Dear Future Husband, estimat futur marit. És una cançó que va escriure juntament amb el productor Kevin Kadish i que forma part del seu primer àlbum titulat Títol.
1: Sí, sí, no s'ho va...
0: No s'ho va currar gaire, no?
1: Ho vam deixar escrit Títol, no?
2: Títol, exacte.
1: Per omplir
0: i nunca se canvió.
1: Que ens hem oblidat de posar-li.
0: Doncs la Meghan Trainor ha explicat que aquesta cançó s'inspira en les seves pròpies experiències personals en relacions passades en les que no se sentia com ben tractada i al final va dir, mira, vaig a fer una llista de coses que ha de tenir el meu futur marit. Oh. I al final les canta. Sí, sí. Dear Future Husband. Que sàpigues que jo vull aquestes coses i que
1: sort
0: jo també...
1: bonita.
0: I que jo també tractaré d'aquesta manera.
1: Això,
0: exacte,
1: no?
0: I... exacte. És el que jo t'ofereixo, amb el mínim que espero. També t'he de dir, escoltes la cançó, mínimes coses, eh? Vull dir, mínimo buen trato sí, i sí. Respeto en la pareja, és el que piden.
1: M'agrada molt aquesta.
0: I responsabilitat i afectiva. A mi també m'agrada molt la Meghan Trainor. Trobo també que té molta personalitat i que sap treure's les castanyes de foc.
1: Sí,
0: està molt guai.
1: És molt xula,
0: i és una de les cançons que van ser més conegudes d'ella també en aquell moment. A partir d'aquí ha anat fent també èxit rere èxit, perquè avui en dia ho segueix patant. El que m'encanta d'ella també és que el seu future husband al final va ser el nen de Spy Kids. Ah, que a mi això m'encanta.
1: És fort, eh?
0: És molt fort.
1: És fort.
0: M'encantava Spy Kids a mi també, llavors. Sí, va ser com quina barreja. Em va encantar. Vinga,
1: per cert, Gerard.
2: Què?
1: Demà no... Bueno, ja diré perquè tens una... Però clar, no et servirà. Tens una cançó amb marit...
2: Amb que... marit?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí.
2: Ja recolliré el guant.
1: Jo crec que és d'abans
0: dels 2000. Del 2000.
1: Que és una cançó que he descobert fa poc.
0: Mira, com el Justin Bieber, un èxit d'abans que s'està fent famós ara. Vinga, va, anem amb la segona, que aquesta sí o sí la coneixeu.
1: Vinga,
0: també.
1: A veure.

0: Prodigy és una cançó del 2024, així que aquesta és bastant actual. És un tema que va formar part de la nova etapa musical de la Karol G, on segueix una mica arrelada al tema reggaeton, però és un reggaeton una mica més emocional.
1: Sí, sí.
0: Més,
1: sí. Més batxata,
0: no? Més batxatita, sí. Sí. Barregen, no es queden només amb el reggaeton, sinó que barregen més estils llatins, que al final també és el... que crec que és el que mola, en el sentit de que pots explorar molt més, no? Vull dir, no sona tot igual. Que és el, sí, crec sí, que sí. Va ser la clau de l'èxit, sobretot d'aquesta cançó, amb la Karol G. És una cançó que va tenir molt de recorregut a les plataformes digitals, a les xarxes socials, i actualment l'ha consolidat com una de les artistes més influents del panorama llatí. És una tia que ho està triomfant, sí. I que ho està patant moltíssim, que allà on va...
1: També s'ha currat aquesta.
0: Fa sold out i omple estadis i t'omple el que sigui.
1: Aquesta cançó a mi em va agradar molt perquè a les xarxes socials que dius, que va tenir molt recorregut, molts feien la versió d'ella, de l'altra, no?
0: Ah, mira, això la... vaig veure.
1: No
0: ho
1: has
0: tant,
1: vist?
0: No.
1: Doncs busca-ho perquè està molt bé. No? El cap i a la fi li està dient a un noi que està allà amb parella, no?
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: l'havies conegut abans, no estaries amb aquesta,
0: exacte.
1: No?
0: Clar, clar.
1: Doncs fan la versió de l'altra noia, i és molt, molt curiós.
0: De l'altra noia.
1: Sí, sí, vai, sí.
0: Vai. No te subas tanto,
1: una cosa,
0: no?
1: ¿Sabes?
0: Relájate,
1: porque relájate. Aunque lo hubieras conocido antes...
0: Se queda
1: hubiera
0: como, ¿no?
1: Llegado yo y... Sí, sí.
0: Ay, mare meva, quin
1: tia. Perquè no deja de ser una mica despechado, yo...
2: Sí.
1: Una mica Shakira.
0: Sí, tant.
1: Shakira, bueno, queja una mica.
0: És que s'havien unit molt en aquell moment, Karol G i Shakira, així que podien haver influències pel mig.
1: Sí, segur.
0: Vinga, va, anem amb l'última.
1: Ai, que quina pena.
0: Aquesta és Tolo Grande, eh? Aquesta ho heu de donar tot, si us plau.
1: Vinga, va.

0: Aquesta és del 2025, Míriam.
1: Jo pensava que era superantiga, aquesta cançó.
0: No.
1: Per l'estètica.
0: Sí.
1: T'has bastant sense cançó.
2: Jo no la conec, aquesta cançó.
1: No?
2: No la coneixia.
0: Ha sonat moltíssim a la ràdio. Doncs moltíssim. És Where is my husband.
1: És que no vull fer spoilers. No vull fer spoilers, però d'aquí uns dies tindrem aquí una noia que a tu cara me suena. L'ha imitat. Dono pistes.
2: Crec que ja sé qui diu.
1: I per això l'he conegut ara. I per l'estètica pensava que era... Per això l'hi he dit.
0: Jo pensava que la coneixeríeu sí o sí, perquè a les ràdios musicals, 24/7 en bucle, aquesta cançó ha sigut increïble. Doncs és Where is my husband, de Raye, publicada el 2025. Raye és una artista britànica que ha crescut moltíssim en els últims anys. Sobretot va créixer després de trencar amb la seva discogràfica i començar a publicar música de manera independent. Que penses que serà tot el contrari, que amb una discogràfica pots arribar molt més lluny que no pas de manera independent. Però ella, quan ha crescut realment, ha sigut quan ha sigut independent, s'ha encarregat ella de la promoció de la seva pròpia música i la veritat és que ho ha patat moltíssim. I la seva etapa recent de música està molt marcada per una llibertat creativa total, on ha volgut recuperar estils així... Això que sona com antic, per dir-ho manera, saps?
1: Sí.
0: O sigui, són ritmes que avui en dia no es portarien, però que ho estan patant moltíssim a la ràdio.
2: Sembla pop de principis del 2000.
0: Sí.
2: 2000, sí, no?
1: Doncs mira, no d'aquí uns dies, demà la tornaràs a escoltar, aquesta cançó.
2: Vinga.
0: Pues, és increïble.
1: I avancem una mica els continguts del programa.
2: Anem donant pistes, eh?
0: Molt bé, m'encanta, m'encanta. Sí. Doncs fins aquí, amb Where is my husband, jo m'acomiado. ¿Dónde está mi marido? Where is my husband?
2: Where is Montse?
1: El busquem ràpid. Notes de veu.
0: No,
1: home, s'aturaria amb la centraleta, segur. Però la Montse no necessita ajuda per trobar un marit.
0: No.
1: Ni el necessites, Montse. Ja també t'ho dic. Viu la vida, gaudeix i ja tens temps per tot. Que ets molt jove. Montse Valls, t'anà a dir bona rebella, però no, ens escoltem demà.
0: Claro.
1: No marxes.
0: No.
2: No marxis, no.
0: Aquí estarem.
1: Demà estarem aquí. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Encara seguim pensant, amb l'enigma.
2: Amb l'enigma, amb l'enigma.
1: Ens han arribat, hem de dir, ens han arribat notes de veu. No les posem.
2: No, esperem.
1: Perquè esperarem quan estigui l'Ivan, quan fem la secció, i així ho resoldrem tots junts. I serà més divertit.
2: I tant. Jo el que estava pensant ara, Míriam, ara que ha marxat la Montse, és que a mi em toca fer la propera secció de
1: Paraula
2: de Cançó, no?

0: Estic content, però tens alhora, eh?
1: Tens el llistó molt.
0: A més, recullo la paraula xiu-xiuets, no?
1: Sí. Sorte.
0: Una bona entrada.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts 23 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un dia ben especial, o millor dit, serà una nit molt especial aquesta propera nit, perquè és d'aquelles nits màgiques, que es diu, aquells dies que tots tenim molt clar en el calendari, dels pocs, no?, que potser tenim clars en el calendari, igual com doncs, seria Sant Jordi, no?, per exemple, dies d'aquests que, doncs, que et fa il·lusió perquè saps que té aquesta màgia, no? Té aquest component que podem anar celebrant un cop a l'any i que té molta litúrgia, tot i que aquí som molt defensors de que cada cop es facin servir més coses no sorolloses, com poden ser drons, com poden ser llums de colors, en tot cas i ben vigilat, de que no s'hi acosti cap animaló, etc, etc. O sigui que, en fi, dies especials, David, que a veure si avui és el Dia Internacional de, no ho sé, dels drons, estaria bé avui.
1: No en tenim dels drons, però tenim unes quantes coses avui.
0: Vinga.
1: Avui és el Dia de Nacions Unides per l'Administració Pública. També tenim que és el Dia Internacional de les Dones Vídues. És el Dia Internacional de la Síndrome de Dravet, que és una malaltia, que és un tipus d'epilèpsia. Uh-huh. Tenim també que és el Dia Internacional de la Dona en l'Enginyeria. És el Dia Olímpic, i és que es commemora la fundació del Comitè Olímpic Internacional, que es va crear el 23 de juny del 1894. I també tenim que és el Dia de Supernatural. Supernatural és una sèrie que no sé si algú la segueix. També aquí es coneix com a Sobrenatural.
0: Val.
1: I bueno, és una sèrie que té la tira de temporades, té 327 episodis. Així que va començar a emetre el 2005 i va acabar el 2020. És a dir, imagineu-vos, 15 anys, 15 temporades.
0: Que també et dic que si l'has de veure tot de seguida, més que un dia, necessites una setmana mínim o un mes sencer, sense parar. O sigui, més d'un dia necessites un mes.
1: Però mira, a mi aquest són el tipus de sèries que m'agraden, les que ja estan totes senceres.
0: Sí, veus? Així ja saps que tu t'ho pots dosificar.
1: I que no corres un risc. Que és que la cancel·lin.
0: Que la cancel·lin, clar. Clar, que ja saps, dius, aquí... Ai, no sé si arribarem, sí, sé exactament fins a quina temporada...

0: fantàstic, pots anar veient els primers capítols amb tranquil·litat, que saps com anirà la cosa. Doncs està molt bé, totalment, viure-ho així és una bona manera de veure-ho. Què més tenim a veure?
1: Mira, avui els Maputxes, la tribu dels Maputxes, celebren el Huetripantu, que és la celebració... Nosaltres estem amb el solstici d'estiu, allà s'està celebrant el solstici d'hivern austral, entre el 21 i el 24 de juny, normalment, i ara cau justament en aquest 23, aquest any, i és l'any nou maputxe.
0: Anda.
1: Sí, és curiós que allà celebrin l'any nou quan nosaltres fem Sant Joan.
0: Sí, sí.
1: Anem cap als Estats Units, que també tenen algunes celebracions. Mira, avui és un dia curiós, també, perquè és el dia de rehabilitació de l'esvàstica.
0: Clar. Ostres.
1: Tots al símbol de l'esvàstica li donem un significat que ve, doncs, del nazisme. Però, clar, el símbol de l'esvàstica és molt més antic. Té arrels molt més antigues i significats culturals en molts països molt diversos. Per tant, és un dia que té com a objectiu desvincular l'esvàstica de les associacions negatives relacionades amb la ideologia nazi.
0: Fixa't. O sigui, de recuperar la simbologia i no tenir-la associada a això. És ben curiós.
1: Exacte. Mm-hmm. Se'ns fa difícil, perquè ho tenim molt associat, però és cert. Mm-hmm. També tenim atenció en el capítol gastronòmic. Avui hi ha poca coseta, de menjar, però és el Dia Nacional de la Mantega de Pecan, o de la mantega que es fa amb les nous pecan.
0: Val.
1: Aquestes nous que són una mica grosses.
0: Sí.
1: Doncs és el Dia Nacional d'aquesta mantega pecan i, per exemple, una de les coses que es fan, una cosa clàssica, són les galetes de mantega de pecan.
0: Val, bueno... quan vas agafar una galeta d'aquestes dius voya pecan,
1: Sí.
0: Allò que dius que a vegades dius voya pecar, perquè vaig agafar una cosa dolça, pues en aquest cas més que a pecar vas a pecan, o a pequín, no ho sé, bueno, en fi, doncs jo és que ara m'ho menjaria tot, vull dir, no tinc cap mena de problemes d'això. Ens queda algun dia així mundial, nacional?
1: No, anem cap als sants, va. Vinga. Que avui és Sant Cafasso, Santo Tomàs Garnet, avui són els sants màrtirs de Nicomèdia. Tenim que és Sant Cenas de Filadèlfia.
0: Molt bé.
1: Santa Eteldreda.
0: Perdona un moment, Cenas Filadèlfia, me l'imagino fent-se unes llesques, saps? Bueno, amb el
1: avui
0: formatge.
1: Hi ha molta gent que utilitzarà aquest formatge per fer delicatessen.
0: Sí, sí, perquè això et dic. Vull dir que... Avui Cenas Filadèlfia, sí. Sí. Sí, sí, sí.
1: Tenim també a Santa Eteldreda de Eli.
0: Molt bé.
1: Sant Bilio de Dariógiro. Dariórigo.
0: Encara més complicat.
1: Sí. Sant Lanfranco de Pavia i Sant Gualjero de Onalle.
0: Gualjero, Gualjero sonido, no, sembla que sigui així, com el guajiro,
1: Sí.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, tu. Escolta, són noms ben curiosos aquests i bueno, doncs aquests són els sants. Bueno, això, sempre hi ha dies que són més complicats altres, els d'avui, Déu-n'hi-do lo curiosos que són. Doncs va, anem a fer un viatge en el temps, a veure com començaven a preparar la revetlla, tot just fa 100 anys, perquè ens anem a un 23 de juny de 1926. Doncs, David, explica'ns què passava fa tot just 100 anys.
1: Mira, La Vanguardia, avui només us trio un article de La Vanguardia perquè és llarguet.
0: Vinga.
1: Però que ens parla de la tradició, los fuegos de San Juan. Clar, estaven preparant la revetlla.
0: Molt bé, molt bé.
1: La verbena del santo precursor del Mesías se anuncia con las fogatas. En las grandes urbes, esas inmensas hogueras que se encienden en las plazas y encrucijadas son formadas por los trastos viejos que desechó el chamarillero. En los pueblos, además de los vejestorios que se almacenaron en el desván durante el año, se aumentan las piras con sendos fajos de rama de olivo, de sarmientos o de bosquina. En el caso de señalar la festividad del Bautista, la cual es celebrada por propios y extraños en la cristiandad, si recordamos el canto tradicional que reza, lo día de San Juan, día de gran alegría, fan festa los cristians y els moros de morería, llesquen el pa el día abans per mellor colre aquell dia. Esa costumbre de las fogatas de San Juan conviene en todos los mitólogos en asignarle una remota antigüedad. Algunos quieren ver en ellas las ofrendas que hacían a Baal los pueblos de Oriente, en el momento de entrar al solsticio de verano, en cuyo

Una vida i una cançó. Ja veus que no envelleixen. En parlem d'una d'elles. I és que 7 dècades després de les gravacions més cèlebres d'aquest personatge, continua sonant amb una calidesa i una elegància que semblen impossibles d'imitar. Era pianista de jazz abans de ser cantant. Era negre en una Amèrica profunda racista. I va arribar a ser la primera persona afroamericana a presentar el seu propi programa de televisió en cadena nacional als Estats Units. La seva vida és la d'un home extraordinàriament dotat, que va haver de lluitar contra un sistema que intentava limitar-lo a cada pas. Parlem de Nat King Cole.

0: to me.
1: Nathaniel Adams Coles va néixer el 17 de març del 1919 a Montgomery, Alabama, al cor del sud profund dels Estats Units. Montgomery era una ciutat on els linxaments i els disturbis racials eren una realitat quotidiana per a la comunitat negra. El seu pare, Edward James Coles, era pastor baptista. La seva mare, Pearlina Adams, tocava l'orgue i dirigia el cor de l'església del marit. En aquella casa, la música i la fe eren la mateixa cosa. Nathaniel era el tercer de quatre germans, tots ells músics, Edie, Ike i Freddie. Sembla que la família Coles tenia la música incorporada al codi genètic. Nathaniel va tocar el piano per primera vegada als 4 anys. Va aconseguir treure només d'oïda Yes, We Have No Bananas amb el piano familiar. I aviat va substituir la seva mare tocant l'orgue a l'església quan ella no podia. Tenia una oïda extraordinària i una facilitat per al ritme que els seus pares van detectar de seguida. Però Montgomery no era un lloc segur per a una família negra amb ambicions. Quan Nathaniel tenia 4 anys, els seus pares van prendre la decisió de traslladar-se a Chicago, a Illinois, on el pare va continuar exercint com a pastor i on la família podia respirar amb una

mica menys de por. Chicago era una altra Amèrica. No era perfecta, el racisme hi era present de maneres diverses, però la Great Migration, el gran desplaçament de comunitats negres del sud cap al nord, havia creat una cultura afroamericana vibrant al barri de Brownsville, on els Cole es van establir. Al Brownsville de Chicago, Nathaniel va créixer envoltat de música per tots costats. Escoltava jazz per la ràdio,

el seu grup amateur, els Rogues of Rhythm, va desafiar a una batalla de bandes el seu ídol, Earl Hines, un dels grans pianistes de jazz de l'època. I van guanyar. Aquella confiança absoluta en les seves pròpies capacitats, unida a un talent indiscutible, era la combinació perfecta per al que vindria. Als 15 anys va deixar l'escola per dedicar-se a la música. Els seus pares no devien estar entusiasmats, però el noi tenia arguments sòlids. Ja tocava millor que la majoria dels músics professionals que coneixia.

El gran salt definitiu va arribar quan el seu germà Edie, que tocava el baix, va tornar a girar amb Noble Sizzle i van formar junts un sextet, Edie Cole's Swingsters, que va gravar dos singles per a Decca Records el 1936. Poc després, aquella banda va aconseguir una feina en l'orquestra del musical de Broadway Shuffle Along, que estava de gira. Nathaniel tenia 17 anys quan va unir-se al projecte. I en aquella gira es va enamorar de Nadine Robinson, una de les ballarines del show, que tenia 8 anys més que ell. El germà Edie volia que tornés a Chicago quan el musical es va traslladar a la costa oest. Nathaniel va triar quedar-se a Los Angeles, en part per amor, en part perquè intuïa que el seu futur era allà. La relació amb Nadine va derivar en matrimoni el 1937, però Los Angeles no era fàcil. Nathaniel tocava en clubs petits, guanyava poc i la vida era dura. Fins que una nit, en un local modest de Hollywood, un client una mica begut va insistir que cantés Sweet Lorraine. Cole havia evitat cantar fins llavors, es considerava pianista, no vocalista. Però aquella nit va cedir. La reacció del públic el va sorprendre completament. Aquella veu càlida i natural, que ell mateix semblava menysprear, era exactament el que la sala estava esperant. A partir d'aquell moment, Cole va anar incorporant el cant com a part del seu repertori. El 1937 va compondre Straighten Up and Fly Right, basada en un sermó del seu pare sobre un mico i un voltor, una faula moralista transformada en jazz que va acabar venent per $50, un preu que lamentaria tota la seva vida. El 1938 va formar el King Cole Trio, ell al piano, Oscar Moore a la guitarra i Wesley Prince al baix, sense bateria. Era una formació inusual que va resultar ser revolucionària. Lleuger, ràpid, elegant, amb espai per a la improvisació i una interacció entre els tres músics que semblava una conversa en temps real. El trio va establir el model per als grups de jazz en format reduït que vindrien després.

0: just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way.
1: El 1942, el King Cole Trio va ser un dels primers grups a signar amb el nou segell Capitol Records, cofundat pel lletrista John Mercer. La relació amb Capitol duraria tota la seva vida. Straighten Up and Fly Right, gravada aquell any, va ser el primer gran hit. Sweet Lorraine i Embraceable You van consolidar la seva reputació. I The Christmas Song, gravada el 1946 en un estudi tan càlid que el productor deia que era impossible no suar-hi, es va convertir en un clàssic immortal que el 2022 va establir el rècord de la cançó que ha trigat més temps a arribar al top 10 del Billboard Hot 100, 62 anys després de la seva primera entrada a la llista. El 1948 es va divorciar de Nadine Robinson i es va casar amb Mariah Hawkins, una cantant de Boston que havia conegut a Nova York. Amb la Mariah va tenir 5 fills, Carol, Natalie, Kelly i les bessones Timolyn i Casey. Natalie Cole seria, anys després, cantant de gran èxit i el 1991 gravaria un duet virtual amb el seu pare ja difunt en una versió d'Unforgettable que va arribar al número 1 i va guanyar 2 Grammys, el cercle de la família i la música completament tancat. El 19...

1950, Cole va deixar el trio per centrar-se en la carrera de cantant en solitari. Mona Lisa, aquell mateix any, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i va vendre milions de còpies arreu del món. En seguirien Too Young, Nature Boy, Autumn Leaves, Unforgettable i una llarga llista d'estàndards que definien el que s'entenia per pop sofisticat en aquells anys. Treballava habitualment amb els arranjadors Nelson Riddle i Gordon Jenkins, que li construïen aquells entorns orquestrals plens de corda i vent que embolcallaven la seva veu com un guant de vellut.

El racisme, però, el seguia tot arreu. El 1956, quan va comprar una mansió al barri de Hancock Park de Los Angeles, un barri exclusivament blanc, els veïns van intentar impedir-ho i li van deixar una nota a la bústia que deia «No volem cap negre aquí». Cole va respondre que tampoc ell no voldria tenir un veí com aquell, i es va quedar. El mateix any va estrenar el seu propi programa de televisió a l'NBC, el primer show nacional presentat per un afroamericà. El programa va durar poc. Cap patrocinador nacional va voler anunciar-se en un programa presentat per un home negre. Cole va renunciar a continuar amb una frase que va quedar gravada a la història. Madison Avenue té por de la foscor. El 1956, durant un concert a Birmingham, Alabama, la seva terra natal, el Deep South, un grup de segregacionistes, van pujar a l'escenari i el van agredir físicament. Va sortir de l'escenari amb ferides, va ser atès per metges i va tornar a acabar el concert. La dignitat com a principi irrenunciable. Nat King Cole va morir el 15 de febrer del 1965, als 45 anys, de càncer de pulmó. Fumava 3 paquets de cigarretes al dia des de jove i els metges li havien diagnosticat el tumor el novembre anterior. Va morir a Los Angeles envoltat de la seva família. El 1990 va rebre pòstumament el Grammy Lifetime Achievement Award. El 2000 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame. I NPR el va incloure a la llista de les 50 millors veus de la història.

0: me.
1: I una cançó, When I Fall in Love. Nat King Cole va fer-se famós a finals dels anys 30 com a líder d'un trio de piano. Als 50, però, havia conquerit el mercat popular com a cantant amb una sèrie de hits que donaven poca pista del jazzman que havia estat. De vegades el preu era alt. Algun dels seus enregistraments tardans pequen d'una dolçor que costa de pair. Però l'àlbum Love is the Thing, publicat el 1957, és exuberant, d'una perfecció difícil de discutir. Era el primer disc de Cole amb arranjaments de Gordon Jenkins, que havia treballat amb crooners com Dick Haymes i més tard com Frank Sinatra. A diferència de contemporanis com Nelson Riddle, Jenkins no balancejava gairebé mai, preferint les cordes ambrosianes als metalls amb pesos. Calia un bon cantant de balades per elevar les partitures de Jenkins, que de vegades flirtejaven amb el sentimentalisme. I a finals dels 50, Cole era dels millors que hi havia. La parella brilla especialment a When I Fall in Love, una cançó que va sonar per primera vegada el 1952 en una pel·lícula de Robert Mitchum que va fracassar en taquilla, One Minute to Zero, abans que Doris Day la portés a les llistes. Cole era modest respecte a les seves capacitats vocals, però la seva dicció aquí és impecable. Traça un arc net i suau sobre un espès coixí de cordes i lliscant gairebé desapercebuda una secció rítmica discreta. Jenkins també hi és en la seva millor forma. Fins i tot aquell arpa tintinejant, un dels seus recursos preferits, i té un paper ben resolt. La gravació va ser un hit al Regne Unit en el seu primer llançament i va tornar a les llistes britàniques el 1987, 6 anys abans que la cançó fos maltractada per Celine Dion i Clive Griffin per a la banda sonora de Sleepless in Seattle.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestral i a la Fira de Lutiers amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar un dia molt especial, un dimarts, sí, però un dimarts 23 de juny de 2026 i per tant ja sabem que serà el que ens portarà a la revetlla de Sant Joan, un dia d'aquells que estàs més atrafegat, no? Perquè estàs sempre fent més coses, no? Que no pares, no? I tot això no deixa de ser una motivació també per la vida, no? Poder viure aquests reptes és una cosa important. Per tant, segur que tindreu avui, encara que estigueu fins i tot sols, soles, perquè tindreu la companyia de la ràdio sempre, no? Per tant, mai estareu sols i soles, però si teniu gent, sempre va bé tenir un tema de conversa en el que poder explicar. Escolta, i si no li expliqueu al ChatGPT, jo què sé tu? Doncs aquests temes són els que comentem a aquestes hores. David, quina notícia has triat avui per acabar?
1: Doncs mira, avui que estem de celebració, de solstici, de dia de caloreta, d'estar davant de la foguera... Atenció, perquè a les xarxes socials, especialment a TikTok, hi ha una teoria. La teoria del mes de juny. La June Theory.
0: Anda.
1: I és que milers de persones, a través de TikTok, afirmen que durant el mes de juny han iniciat una relació sentimental.
0: Ostres!
1: Sí, diuen que han conegut una persona especial, que han viscut una experiència romàntica significativa durant un mes de juny, i a partir de totes aquestes coincidències, doncs s'ha desenvolupat aquesta teoria del mes de juny, segons la qual el sisè mes de l'any té una energia especialment favorable pels temes del cor. I jo suposo que avui, en aquesta nit especial, en aquesta nit màgica, serà la nit de més ligoteo.
0: Val. Quan dius el cor...
1: No sé si l'alcohol farà també molt, però...
0: Quan dius el cor, clar, aquí sempre hi ha el doble joc de qui busca el... que aconsegueix... O sigui, ho considera un èxit avui, no sé si el cor precisament, no? Perquè ara hi ha cada cop que dius, però vostè què busca, parella o busca dar-li su cuerpo alegría macarena? Per tant, potser la tradició ha canviat molt, no? Abans era l'amor romàntic,
1: sí.
0: No? Però bueno.
1: No sé.
0: No especifica,
1: moment,
0: no? Cadascú
1: que experimenti com
0: sí,
1: vulgui.
0: Sí, el que vulgui. Sí, exacte. Jo crec que és més com pugui que com vulgui, però sí.
1: A veure, hi ha professionals que expliquen aquestes teories per factors que no són especialment místics, sinó que, bàsicament, juny marca l'inici de l'estiu.
0: I que la sang altera, igual que la primavera.
1: La sang altera, les temperatures són més agradables...
0: Portes menys roba, ho tens tot més a mà, ja t'entenc. Sí,
1: també és veritat que els dies són més llargs, que la gent passa més temps fora de casa, que es fan més activitats a l'aire lliure, es reuneix més amb amics, coneix més a persones a través d'amics d'amics, per exemple, festivals, concerts, viatges... que està demostrat que l'augment de la llum solar també augmenta els nivells de serotonina.
0: Val.
1: I això influeix directament en el nostre estat d'ànim.
0: Hi ha molta gent que va amb la serotonina a tope, molt pujada en general, però sí, ja t'entenc.
1: Sí. Doncs clar, això influeix en l'estat d'ànim, en la confiança i en les relacions socials.
0: Molt bé.
1: També la proximitat de les vacances, que la gent fa doncs, que està una mica més contenta, més receptiva a noves experiències, canvis de rutina, desplaçaments... Tot això influiria i faria que el mes de juny fos un mes propici doncs, a les relacions sentimentals. Així que ja veureu vosaltres què feu aquesta nit.
0: Sí, quasi estàs posant molta pressió. Escolta, com no lligueu amb tot el que teniu a favor, que vull dir que sembla que d'això, escolti, o avui sempre hi havia aquella tradició d'aquí, no lliga per Sant Joan, no? No lliga amb tot l'any alguna cosa d'aquestes.
1: Alguna cosa així, sí.
0: Sí, no deien lligar, però bueno, és igual, ja m'enteneu.
1: Sí, era una cosa més...
0: Sí.
1: Més al gra.
0: Més al gra, sí. Bueno, en fi, escolta, tu, que tingueu una fantàstica revetlla, que sigui un d'aquells dies per recordar. Escolta, que pot anar millor, potser coneixeu la mort de la vostra vida, o simplement alguna cosa de la vostra vida, o trobeu...

0: una cosa, o recupereu, o teniu sort, o feu una promesa, o feu un, saps, allò, un nou repte.
1: O decidiu quedar-vos a casa fent una marató de sèries de Netflix.
0: De sèries de Netflix, ben fet, ben fet. Jo em sembla, crec que avui em quedaré a casa descansant, saps?
1: També hi ha gent que marxa fora, perquè s'emporta els gossets.
0: Ah, ben fet, ben fet. Doncs escolta, ja sabeu que aquí som molt defensors de que es respecti la salut i la integritat d'aquests animalons, també dels ocells, etcètera, o sigui que, en fi. Bueno, que passeu la millor revetlla possible i nosaltres ja ens veurem a l'endemà, ja ens escoltarem. Que vagi bona revetlla, David.
1: Bona revetlla.
0: I a tots vostès, a gaudir. I visca la coca, però ja m'enteneu, en fi. La de pinyons, que va cara.

0: del Más de Uno que usted quizá no escuchó.
1: Hemos convocado esta mañana aquí en Más de Uno en Onda Cero a Marta González de Vega. Que viene Marta, viene a hablar de lo que quiera, como siempre. Pero hay una peli que se llama Haciendo Amigos.
2: Exacto.
1: Que ahí estás de guionista y de actriz.
2: Sí, señor.
1: Y sale Antonio Resines.
2: Ajá. Antonio, que sabéis que no se casa con nadie, y dice, oye, estoy encantado con la película, me reí muchísimo y está emocionado con la película. Digo, si Antonio está emocionado con la película, sí, es que la peli mola.
1: El autor es Ignacio Jarillo. Ignacio Jarillo como el de las noticias. Pues sí, exactamente.
3: Es el mismo.
1: Y entonces se nos ha ido a nuestra emisora de Algeciras. Ignacio Jarillo, autor de Culpables, muy buenos días.
4: Buenos días, Carlos.
1: Ay, qué raro.
4: Buenos días a todos, pues sí.
1: Qué raro es esto.
4: Sí, es
3: no estás dando paso a una crónica, estás...
4: demasiado raro.
5: Y el caso del que vamos a hablar hoy es también peculiar en esto del nombre, porque tuvo dos. Primero, un policía lo llamó Operación Pájaro Espino.
6: Que a quien se investigaba era un cura, pero no precisamente Richard Chamberlain, que era el actor del Pájaro Espino, sino un cura bastante poco agraciado y desde luego poco romántico.
3: Manu, lo de poco romántico es un eufemismo para otra cosa.
6: Era un cerdo, era un marrano, era un agresor sexual, sí.
7: Más de uno en Onda Cero.
8: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
9: Com i per què va néixer l'entitat?
10: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
8: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
12: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
8: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
13: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
14: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
8: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Luthiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
8: Apunta-t'ho.

0: A l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
1: Son las 6:30 de la mañana, las

0: al intentar escapar saltando desde el edificio. El primer ministro de India, Narendra Modi, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha anunciado ayudas económicas para los afectados, una compensación para los fallecidos y otra para los heridos. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: En 5 minutos llegamos a las 7 de la mañana, ya con Carlos Alsina en Más de Uno.
2: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir ¡uy, qué ganas de domingo! En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
3: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
4: Te partes, ¿eh? Nosotros...
3: Gente baja, me parto con vosotros.
2: Julia en la Onda. Entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero. Desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
5: Ay, no escuches eso último. ¿Lo siento?
2: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
5: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
6: Ay. Onda Cero Barcelona. La Teva Radio.
7: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-lloc 63-65, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-0120.
6: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
9: Avui a la ciutat no podem evitar parlar de la calor. Estem en plena onada i els propers dies no s'espera que baixin gaire les temperatures. Quin estiu ens espera? Doncs avui li preguntarem a l'AEMET.
10: Com cada dimarts parlarem amb una entitat sense ànim de lucre per saber com treballen per millorar la societat. Avui ens visita la Sala Solidària. Seguirem amb bona música, la que ens porta la Paula Cups, una noia que es va donar a conèixer durant la pandèmia i que ara està triomfant arreu del món, al món de la música, i a tu cara me suena. Acabarem un dimarts més parlant de llibres, avui amb la Raquel Duran, que com sempre ens porta les recomanacions dels lectors.
9: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
6: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
6: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap de treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de

0: ministro le parezca más indignante que un empresario corrupto colabore con la justicia para empapelar a sus compinches políticos corruptos que a que en su propio partido y en el gobierno hubiera tanto político corrupto. Porque Ábalos no era cualquier político, era el hombre de confianza del presidente, máxima autoridad en el PSOE, el que dio el discurso en la moción de censura contra la corrupción, el que prometía regeneración. ¿Lo veis, niños? Podéis nombrar a un corrupto como ministro y jefe del partido que le pillen robando en lo peor de la pandemia y luego sustituirlo por otro, también amigo, que también está en la cárcel. Pero si dices que no te has enterado de nada, puedes seguir siendo presidente y no te faltará un ministro que salga a hacerte la pelota.
1: Moraleja, Marta.
0: Lo tremendamente aleccionador es que va llegando el mal olor.
1: 7 y 20, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. El govern alerta d'un risc d'incendi extrem en plena onada de calor amb gairebé 300 municipis en nivell 3 del Pla Alfa i demana màxima prudència per la revetlla de Sant Joan. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Pel trànsit connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquesta operació i sortida en què s'espera que 500.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, tenim força tranquil·litat, però hem de destacar dues incidències. Comencem la jornada d'avui amb un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat d'un quilòmetre de lentitud. També tenim un vehicle avariat a la A25 fa una estona a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord amb poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, doncs a hores d'ara parlem de retencions habituals encara als accessos i voltants de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on ja hi ha retencions en direcció a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, sobretot en els seus primers trams. Al Vallès també hi ha congestió, sobretot per la C58 al tram de Sant Quirze i Sabadell en direcció a Barcelona. A la A7 hi ha retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al Llobregat, doncs destaquem la B23 i la A2 amb retencions a Sant Feliu de Llobregat, en aquest cas la A2, amb retencions que arriben fins a Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, la revetlla de Sant Joan es preveu molt càlida a tot el territori i és que mantenim aquest episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de temperatures. Igualment, l'onada de calor durarà màximes de 40 graus a Ponent, a Girona s'esperen màximes de 38 graus i a Barcelona i Tarragona s'arribarà als 32 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El govern de la Generalitat fa una crida a extremar les precaucions per evitar incendis en plena onada de calor. Els termòmetres de bona part de Catalunya s'han enfilat o superat els 40 graus, un escenari meteorològic que pot afavorir les flames en zones boscoses. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Gairebé 300 municipis de 23 comarques tenen activat el Pla Alfa nivell 3, que significa que tenen un risc molt alt de patir un incendi forestal. En el marc de la campanya de prevenció Foc és Foc, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la titular d'Interior, Núria Parlon, han explicat les prohibicions adoptades i han apel·lat a la corresponsabilitat.
6: No s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses. Per tant, demanem aquí la col·laboració de tothom, també, evidentment, com sabeu, dels ajuntaments.
7: Sabem que doncs, encendre una cigarreta enmig del bosc pot provocar un incendi, ho sabem, però no hi pensem les conseqüències que pot tenir amb un gest mecànic al qual no li donem importància, no? És a dir, pues a mi no em passarà, però sí, pot passar.
5: Un risc d'incendi que aquesta nit a Revetlla de Sant Joan augmenta pel llançament d'avatars i les fogueres.
3: A tot això, sàpiguen que quatre sindicats dels bombers de la Generalitat han fet una crida a no cobrir determinades activacions a partir d'avui i fins al 30 de juny que consideren derivades de mancances estructurals del cos. Reclamen més protecció en la gestió de tòxics, millores en la carrera professional, seguretat operativa i compensació de les hores extraordinàries. Asseguren, però, que totes les emergències quedaran garantides. La UGT, per la seva banda, se'n desmarca i alerta que no cobrir reforços pot posar en risc la seguretat ciutadana i la dels mateixos bombers i reclama que qualsevol pressió que es faci amb unitat i responsabilitat.
2: Más de uno Catalunya.
3: En plena política, el PSC mostra respecte per la decisió del Tribunal Suprem de condemnar José Luis Ábalos i Koldo García a 24 i 19 anys de presó, respectivament, pel cas de les mascaretes. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha deixat clar que, en cas de condemna, els culpables han d'assumir la seva responsabilitat.
8: I hagi, òbviament, comès coses irregulars, il·legals, això, qui la fa la paga.
3: Des d'Esquerra Republicana, la seva número 2, Elisenda Alemany, ha posat en dubte la neutralitat del poder judicial, però ha urgit al socialista

0: Salvadorilla es el zapatero de nuestra era, rigurosamente cierto. Uno era Bambi, zapatero, y el otro es el yerno ideal, Salvadorilla. Los dos se presentan ante la sociedad exactamente con la misma técnica.
1: El president de la Generalitat, més coses, Salvador Illa, ha tingut un nou gest amb l'expresident Jordi Pujol i ha lloat la seva figura, així com la tasca política de Convergència Democràtica.
2: Si un fa el còmput d'aquestes quasi bé quatre dècades de servei al país, amb una importància molt rellevant, treballant per la convivència, dic que l'avanç és positiu. Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui.
1: Paraules d'Illa en l'acte d'entrega del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cal recordar que el cap de l'executiu català es va reunir amb Pujol al Palau de Pedralbes per interessar-se pel seu estat de salut tot just a les portes de l'inici del judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional. Prèviament el va rebre al Palau de la Generalitat en el marc de les trobades amb expresidents.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Catalunya ha posat el comptador a zero i les oficines d'estrangeria ja estan preparades per iniciar el procés de regularització de més de 150.000 persones migrants. Regar Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La delegació del govern estatal a Catalunya ha resolt 47.000 expedients d'arrelament que tenia pendents, alguns des de fa 8 mesos. Aquest procediment s'ha accelerat gràcies al reial decret aprovat pel govern central perquè la regularització extraordinària de persones migrants no col·lapsés les oficines d'estrangeria. Carlos Prieto és el delegat de l'Estat a Catalunya.
5: I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
4: I quan falten 7 dies per presentar els documents, Prieto reconeix que hauran de tramitar més de 150.000 expedients, una xifra superior a la prevista inicialment.
1: Catalunya continua concentrant bona part de la pressió sobre l'habitatge, tot i la caiguda general dels desnonaments. Segons el Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre han baixat un 45% a l'Estat, però un de cada quatre encara es produeixen aquí, la majoria per impagaments de lloguer i més de 200 per execucions hipotecàries. Més coses, un motorista mort aquest dilluns a la tarda en un xoc amb un cotxe a l'interior de Lloret de Mar, a la C-63. L'accident ha tingut lloc cap a un quart de quatre de la tarda, quan el cotxe ha girat a la dreta per incorporar-se a Canvió i la moto, que avançava pel voral, ha impactat contra el lateral del vehicle. Després ha col·lidit amb una mitjana i ha caigut en un arbust, morint a l'acte.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A punt d'arribar a les 7:28, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
6: Bon dia. El davanter argentí de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, declara a ESPN que ha demanat al club matalasser un traspàs per tal de poder complir el seu somni. El Barça perd 80-88 al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet i es col·loca 1-2 en contra a la sèrie final pel títol de la Lliga ACB al millor de 5. El quart partit, demà dimecres, també al Blaugrana a les 8 de la tarda. El Pozo Murcia i el Futbol Club Barcelona juguen avui a 2:15 al Palacio de los Deportes el tercer partit de la final de la Liga Nacional de Futbol Sala. Un triomf barcelonista els proclamaria campions. I Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial, és el nou entrenador del primer equip del Girona de Futbol per la propera temporada.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
7: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
9: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
3: Onda Cero Catalunya.
10: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias y es la hora de escuchar este consejo.

0: nuestra meta.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
2: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. El govern municipal de Barcelona torna a posar sobre la taula la proposta d'armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques. Rígar Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. L'alcalde Jaume Collboni vol comptar amb Junts i amb el seu líder, Jordi Martí Galbis, per reprendre el projecte que va ser tombat ara fa un any. De fet, Collboni ha assegurat que un cop Martí ha estat proclamat com a candidat del partit, es pot obrir una nova etapa per parlar de la ciutat i dels projectes pendents. Collboni ha recordat que Mossos i altres cossos policials ja disposen de les pistoles Taser i no veu motius pels quals la Guàrdia Urbana no en pugui disposar.
4: Ja són 7 els desallotjaments executats als blocs de la Rambla del barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, uns pisos públics ocupats des de fa anys i que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, que ha de ser enderrocat l'any 2028. L'operatiu s'ha fet amb menys tensió que dijous passat, però amb un èxit relatiu, i és que alguns inquilins han tornat a ocupar els pisos de que havien estat desnonats. Els afectats se senten desemparats i asseguren que no tienen una nau.
6: Sí, claro, al fin y al cabo no queremos cometer ningún delito. Es una medida de la circunstancia que estamos pasando por desesperación, ya lo ha dicho él, y en nuestras viviendas, es que no tenemos dónde ir. Es que algunos de los chicos que sacaron durmieron en el coche ese día.
4: El sindicat de l'habitatge lamenta que es doni una solució judicial a un problema social i alerta de les conseqüències d'ordre públic que això pot comportar a un barri complex com és la mina. Aquesta mateixa setmana i fins a mitjans de juliol estan previstos més desallotjaments en el bloc del número 58 de la Rambla, on estan ocupats 14 dels 16 pisos existents. Més coses, la nova casa Barnahus, que la Generalitat construeix a Manresa per atendre infants i adolescents víctimes de la violència, obrirà el novembre. L'edifici substituirà l'espai provisional situat a la carretera de Vic i on s'han atès un total de 435 joves de la zona. Marcos Díaz, bon dia.
7: Bon dia, Montse. El nou edifici s'està aixecant en un solar cedit per l'Ajuntament i amb una inversió d'1.400.000 euros. El secretari general del Departament de Drets Socials, de Raúl Moreno, ha assegurat que el projecte pretén protegir les víctimes i visibilitzar la violència sexual.
8: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
7: L'alcalde de Manresa, Marc Aló, hi ha reivindicat el Barnahus com un exemple d'excel·lència del servei públic i ha assegurat que els usuaris necessiten tant bons professionals com un entorn adequat amb tots els serveis necessaris.
4: Una plaga de mosques afecta des de fa una setmana el poble d'Hostalric, a la comarca de la Selva. Algunes empreses s'han vist obligades a tancar per la impossibilitat de treballar en aquestes condicions. Gabriel Figueredo, bon dia.
9: Bon dia. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats amb mosques que s'han anat reproduint i escampant per tot el poble amb l'ajuda de la calor. Tot i que el consistori ja ha obert un expedient administratiu a l'empresa i a comerç bars i restaurants que no poden funcionar i d'altres empreses que ho fan amb les molèsties que genera tenir desenes de mosques envoltant cada treballador. En parla l'alcalde d'Hostalric, Nil Papiol.
10: Les activitats econòmiques del voltant han estat afectades, han hagut d'interrompre la seva activitat o fer-ho parcialment i alguns dels establiments han hagut de tancar.
9: Les trampes amb feromones per capturar-les s'estenen per tot el municipi, però tot i això els insectes segueixen volant per tot arreu.
4: I un últim apunt, sàpiguen que Ebro preveu duplicar les vendes de vehicles aquest 2026 a la planta de la Zona Franca de Barcelona. La direcció assegura que aquestes xifres consoliden la reindustrialització de l'antiga Nissan i ja es tradueixen en més ocupació.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
0: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir. El

0: elegir el seguro de coche más barato puede no ser la mejor idea. ¿Y si te quedas tirado en la autopista, Borja?
1: Mejor elige el seguro de coche Mafre, con asistencia desde el kilómetro cero, más de 2.500 talleres, vehículo de sustitución y garantía de por vida en reparaciones de chapa y pintura en sus centros de servicio mientras seas cliente de Mafre. Si quieres conducir tranquilo, contrata tu seguro de coche con Mafre.
0: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Molt bon dia. Onada de calor i risc extrem d'incendi. El govern demana màxima prudència amb gairebé 300 municipis en nivell 3 del Pla Alfa en plena revetlla de Sant Joan. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
4: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimarts, un dia d'operació sortida en què 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Recordem, però, que a hores d'ara, de moment, tenim força tranquil·litat. Alguns punts amb retencions habituals al nus de la Trinitat, destacant la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès, o també afectacions de retruc de manera intermitent a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, en general, però menys intensitat que de normal. Més enllà d'aquestes cues habituals, destaquem que continuen actives dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida continua amb un carril tallat. També a causa de l'avaria a la A27 a Constantí es talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, la revetlla de Sant Joan es preveu molt càlida a tot el territori i és que mantenim aquest episodi de calor molt intensa amb una lleugera baixada de les temperatures. Igualment, l'onada de calor portarà màximes de 40 graus a Ponent, a Girona s'esperen màximes de 38 graus i a Barcelona i Tarragona s'arribarà als 32 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: El govern fa una crida a extremar les precaucions per evitar incendis en plena onada de calor. Els termòmetres de bona part de Catalunya s'han enfilat o superat els 40 graus, un escenari meteorològic que pot afavorir les flames en zones boscoses. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Gairebé 300 municipis de 23 comarques tenen activat el Pla Alfa nivell 3, que significa que tenen un risc molt alt de patir un incendi forestal. En el marc de la campanya de prevenció Foc és Foc, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la titular d'Interior, Núria Parlon, han explicat les prohibicions adoptades i han apel·lat a la corresponsabilitat.
6: No s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses. Per tant, demanem aquí la col·laboració de tothom, també, evidentment, com sabeu, dels ajuntaments.
7: Sabem que doncs, encendre una cigarreta enmig del bosc pot provocar un incendi, ho sabem, però no hi pensem les conseqüències que pot tenir amb un gest mecànic al qual no li donem importància, no? És a dir, pues a mi no em passarà, pues sí, pot passar.
5: Un risc d'incendi que aquesta nit a Revetlla de Sant Joan augmenta.

0: de pel llançament d'avatars i les fogueres.
1: Más de uno Catalunya.
2: A partir d'avui es poden consultar les notes de la selectivitat al portal d'accés a la Universitat de la Generalitat. Tots els alumnes que van fer els exàmens els dies 9, 10 i 11 de juny poden saber les notes utilitzant el DNI o el document d'identitat i la contrasenya creada per als tràmits de l'ESPAU. Un cop publicades, l'alumnat podrà demanar revisió d'exàmens els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia i els resultats es faran públics el 7 de juliol. La nova correcció es podrà consultar entre el 8 i el 10 de juliol. La preinscripció universitària, per la seva banda, continua oberta, recordem, fins al 26 de juny. Canviem de qüestió. Catalunya ha posat el comptador a zero i les oficines d'estrangeria ja estan preparades per iniciar el procés de regularització de més de 150.000 persones migrants. Rigar Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. La delegació del govern estatal a Catalunya ha resolt 47.000 expedients d'arrelament que tenia pendents, alguns des de fa 8 mesos. Aquest procediment s'ha accelerat gràcies al reial decret aprovat pel govern central perquè la regularització extraordinària de persones migrants no col·lapsés les oficines d'estrangeria. Carlos Prieto és el delegat de l'Estat a Catalunya.
4: I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
3: I quan falten 7 dies per presentar els documents, Prieto reconeix que hauran de tramitar més de 150.000 expedients, una xifra superior a la prevista inicialment.
2: Gràcies, Ricard. Més coses. Ebro preveu gairebé duplicar les vendes de vehicles aquest any 2026 a la planta de la Zona Franca de Barcelona, tal com preveu el seu president, Rafael Ruiz.
5: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25 i 30.000 unitats aquest any. Aquest és el nostre objectiu.
2: Ruiz assegura que aquestes xifres consoliden la reindustrialització de l'antiga Nissan i ja es tradueixen en més ocupació, més de 2.000 treballadors directes i fins a 4.000 si es compten els indirectes. La planta funciona amb la nova línia de producció M1 amb capacitat per fabricar una vintena de vehicles per hora, tot i que de moment opera amb un únic torn de 40 treballadors. Canviem de qüestió. Catalunya continua concentrant bona part de la pressió sobre l'habitatge, tot i la caiguda general dels desnonaments. Segons el Consell General del Poder Judicial, durant el primer trimestre han baixat

0: 35.000 euros. Sàpiguen també que ja són 7 els desallotjaments executats als blocs de la Rambla, del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Uns pisos, recordem, públics ocupats des de fa anys i que ara seran destinats als veïns del bloc Venus, que ha de ser enderrocat l'any 2028.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia o en cabedo.com.
3: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz y Labito Furgón patrocinan los deportes.
0: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
4: Bon dia, el davanter argentí de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pretès pel Barça, declara a ESPN que ha demanat al club matalasser un traspàs per tal de poder complir el seu somni. El Barça perd 80-88 al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet i es col·loca 1-2 en contra a la sèrie final pel títol de la Lliga ACB, el millor de 5. El quart partit, demà dimecres, també al Blaugrana a les 8 de la tarda. El Pozo Murcia i el Futbol Club Barcelona juguen avui a 2:15 al Palacio de los Deportes, el tercer partit de la final de la Liga Nacional de Futbol Sala. Un triomf barcelonista els proclamaria campions. I Quique Álvarez, fins ara tècnic del filial, és el nou entrenador del primer equip del Girona de futbol per la propera temporada.
5: Pues me he comprado un hábito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
6: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
5: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
6: Pues sí que había más.
5: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
2: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
0: En cultura, més de 1.500 persones han assistit aquest dilluns al vespre al concert de l'Escolania de Montserrat, a la plaça de la Natura del Parc Güell. L'actuació organitzada pel Parc Güell i Barcelona Serveis Municipals volia apropar cultura, música i patrimoni al veïnat i a la ciutadania en un dels espais més emblemàtics de Barcelona. El programa ha combinat un repertori tradicional montserratí amb una suite de sardanes per a cor i cobla. L'esdeveniment ha omplert l'espai en una vetllada que ha unit música coral i arquitectura modernista. I per avui, per la revetlla de Sant Joan, hem de parlar de més música, i és que l'Estartit continua a l'Ítaca Sant Joan amb concerts de Venus, Cupidó, 31 Fam i Barri B.

0: Doncs amb arribar arribem al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia i molt bona revetlla de Sant Joan.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan.
1: El que arranca hoy va a ser el último pleno antes del verano, en el que Vox defiende una proposición no de ley para reivindicar la prioridad nacional, concepto clave en los acuerdos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y que está presente en las negociaciones en Andalucía. Hoy el presidente del Parlamento andaluz inicia la ronda de consultas para la investidura. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontán.
2: A esta hora de la mañana ya han empezado esas reuniones para proponer un candidato y fijar una fecha para el debate de investidura. En estos momentos está reunido el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que en las últimas horas expresaba su deseo de que ese debate se celebre cuanto antes para poder empezar a trabajar en los presupuestos. Después será el turno para la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, y cerrará los encuentros de este martes el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Mañana miércoles será el turno para Por Andalucía y Adelante Andalucía. Y todo esto mientras delegaciones del PP andaluz y de Vox siguen buscando un acuerdo que permita desbloquear esa investidura.
1: Y sepan que los robos de cable en varias líneas de cercanías están provocando retrasos en Madrid y Cataluña. En Madrid, en las líneas C2, C7 y C8. En Cataluña, el robo afecta a la línea R3 y los trenes no están parando en La Garriga. Son las 13, 9 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualitat en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Ho escoltaven ara fa un moment. Un robatori de coure ha tornat a afectar aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies, just el dia que la línia recuperava el tram en obres entre Vic i Torelló. A causa de la sustracció entre la Garriga i Figaró, els trens no paren a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons ha informat Renfe. Paral·lelament, segueixen sapiguen també que l'R14 ha recuperat el servei entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallat dilluns, recordem, per un altre robatori de coure, que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 40 anys de Tortosa com a presumpta autora d'un delicte d'odi i discriminació per difondre de manera reiterada continguts racistes, xenòfobs en contra del col·lectiu LGTBI, antisemites i islamòfobs a la xarxa social X. La investigació tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Tortosa va començar arran de la detecció d'aquestes publicacions i la detinguda sense antecedents va passar a disposició judicial el 19 de juny. Canviem de qüestió. A partir d'avui, els estudiants que van fer les proves d'accés a la universitat ja fa dues setmanes poden consultar les notes al portal d'accés a la Universitat de la Generalitat. Les revisions dels exàmens es podran sol·licitar els dies 25, 26 i 29 de juny i la preinscripció universitària continua oberta fins al 26 de juny. I un últim apunt a tot això, avui Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan marcada per l'onada de calor i un alt risc d'incendi. Protecció Civil demana no utilitzar pirotècnia a menys de 500 metres del bosc i avisar el 112 davant qualsevol columna de fum. El Procicat està en alerta i en prealerta en comarques com l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A la ciutat de Barcelona s'ha reforçat la presència policial.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.

0: tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
1: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
3: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
4: I tant,
3: aquí,
4: sí,
3: a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
5: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
3: Veus?
5: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
2: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: nit, Anglaterra i Ghana aniran a la recerca d'una altra victòria en el duel que els enfrontarà a Foxborough. Ja de matinada, i per tant sent ja dimecres, a la una jugarà el partit entre Panamà i Croàcia a Toronto, i a les quatre Colòmbia es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo, a Zapopan. Ja al vespre començarà la tercera i última jornada de la fase de grups, ja amb horari unificat i dos partits a les 9. Per una banda, el Bòsnia-Herzegovina-Qatar a Seattle i per l'altra, el Suïssa-Canadà a Vancouver. En futbol sala, la final del play-off al títol de la Lliga de Primera Divisió es trasllada a Múrcia, concretament al Palau d'Esports, on avui a dos quarts de vuit de la tarda s'enfrontaran el Pozo i el Barça en el tercer partit de la sèrie. Com que els blaugranes es van imposant els dos primers, si tornen a guanyar avui, es proclamaran campions. Cas de ser necessari un quart, aquest es disputarà dijous també en pista murciana. Avui coneixerem el campió de l'hoquei Lliga, ja que el Liceu de la Corunya i l'Igualada jugaran el cinquè partit de la final. El definitiu duel es disputarà dos quarts de nou al pavelló de Riazor. I acabem amb un últim apunt. Demà, a partir de les 8 del vespre, tercer partit de la final del play-off pel títol de la Lliga Endesa entre el Barça i el València Bàsquet al Palau Blaugrana.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
3: Muy buenas tardes, otra vez.
4: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
3: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a dos quarts de 9, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero, la ciutat.
5: De xicotet sempre pensava que les locutores, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaven ahí con la orquesta y todos dintre de la meva ràdio.
6: Pels que fem la ràdio...
7: Estem emocionats,
6: sí, no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
7: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el Kobe, que és... Mm-hmm. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. Amics per sempre! Onda Cero Barcelona.

0: Bañarse en la piscina es un placer, pero que el agua esté perfecta no es magia, es Tamar. Empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
1: Hay lugares donde la historia sigue escribiéndose cada día. El jueves 25 de junio, por fin, se emite en directo desde el Museo de Cáceres, en pleno casco histórico de una ciudad que aspira a convertirse en capital europea de la cultura 2031. Conoceremos además Extremestiza, un proyecto que reivindica los lazos históricos y culturales que unen Extremadura e Hispanoamérica. Por fin, con Jaime Cantizano, con la colaboración de la Junta de Extremadura. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
3: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
5: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
4: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
6: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
4: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a l'Amadú, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
5: Ara ningú.
4: Ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny, al Teatre de la Llotja de Lleida, arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi, una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això

0: crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren, aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
3: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: cosa l'equip de Xavi Pascual ha tornat a perdre el factor pista. De fet, si els de Pedro Martínez guanyen demà al quart, al Palau, ja seran campions. En futbol sala, la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió es trasllada a Múrcia, concretament al Palau d'Esports, on a 8:15 de la tarda s'enfrontaran el Pozo i el Barça en el tercer partit de la sèrie. Com que els blaugranes van imposant els dos primers i tornen a guanyar, avui es proclamaran campions. Cas de ser necessari un quart, aquest es disputarà dijous, també en pista murciana. I avui, 100% segur, coneixerem el campió de l'Hockey Lliga, ja que el Liceu de la Corunya i l'Igualada jugaran el cinquè partit de la final. El definitiu duel es disputarà a partir de 9:15 al pavelló de Riazor.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: Avui a la ciutat no podem evitar parlar de la calor. Estem en plena onada i els propers dies no s'espera que baixin gaire les temperatures. Quin estiu ens espera? Doncs avui li preguntarem a l'Emit.
3: Com cada dimarts parlarem amb una entitat sense ànim de lucre per saber com treballen per millorar la societat. Avui ens visita la Sala Solidària. Seguirem amb bona música, la que ens porta la Paula Cups, una noia que es va donar a conèixer durant la pandèmia i que ara està triomfant arreu del món, al món de la música, i a Tocar Més Suena. Acabarem un dimarts més parlant de llibres, avui amb la Raquel Duran, que com sempre ens porta les recomanacions dels lectors.
2: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Girona, fins al 23 d'agost, exposició La Botànica en l'Art, amb obres del Prado i una mirada a la natura dins l'art. A Barcelona, Petits Cinèfils dedica una sessió a la música i al ritme en el cinema d'animació. El Penedès, mercat del préssec d'Ordal amb producte local i ambient gastronòmic. A Tortosa, del 26 de juny a l'11 de juliol, mostra de jazz amb concerts i activitats. I a Barcelona, el Festival Cruïlla, amb música en directe i artistes de tots els estils.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Si a usted le gusta recibir dinero de vuelta, esto le va a interesar. Con la cuponera puede conseguir el reembolso del dinero de compras instantáneamente por Bizum. Y para ello tiene que descargar la app de la cuponera.
6: Y además muy fácil, Carlos. Te registras, eliges las ofertas, compras tus marcas favoritas y subes una foto de tu ticket y listo. Así de fácil. Puedes encontrar ofertas de Fairy, de Ariel, de Bax, de Oral-B y muchísimas más. Siente desde hoy el subidón de recibir tu reembolso directo a tu cuenta. Descárgate ya la cuponera del ticket a tu cartera.

0: Temazo.
1: Bueno, guitarras poso fàcils, no com el Gerard. Aquestes ara saps, no?
0: Home.
1: Saps quina és o no?
0: Clar. Jo romperé tus fotos. No canto més perquè si no plourà aquesta nit i no és plan.
1: Tu com jo, cantadora professional de dutxa, no?
0: Sí, doncs seríem sí. Cantant si no fos per la veu. Vinga, per què ens portes aquesta cançó? Bueno, explica'ns primer quina és la cançó.
1: Explico. Aquesta cançó és la Para no verte más. És un dels grans èxits del grup argentí La Mosca Tsetse.
0: Perdona, Peter. Para no verte más... Per mi és Jo romperé tus fotos.
2: Ja, és, aquests,
0: no? És d'aquests
2: sí,
0: temes que parlem moltes vegades.
3: Sin miedo a nada, sí, sí, sí.
0: Vale,
1: doncs
0: para
1: sí, la Mosca Tsetse és una agrupació d'Argentina que es va formar el 95, però aquest èxit no va aparèixer fins al 99. Uh-huh. I els va, ho va empatar amb aquest èxit.
0: I tant, sí, sí, és molt xula. I escolta, a veure, què ens parles de fotos? De què més ens pots parlar? No sé.
2: De romper.
0: De romper, sí. Con algo... Per què portes aquesta cançó? Ah,
1: va més relacionat amb el nom del grup.
0: Ah, molt bé.
1: La cosa
0: mosca,
1: avui
0: sí,
1: va de mosques. Ah. No sé si us agrada molt.
2: Eh?
0: Mira, m'encanta.
2: Sí, m'encanten, m'encanten.
0: Les col·leccionem aquí.
1: A veure, és que, a veure, es veu que ara mateix, durant aquesta última setmana, a Hostalric, sí? Estan patint una invasió de mosques. I això es veu que els ha fet molts bars i empreses a tancar.
0: Déu-n'hi-do,
1: perquè es veu que no podien treballar tot
0: i
1: han temps
0: de
1: mosques.
0: Moltes,
1: I es veu que el focus s'ha localitzat a una empresa de reciclatge d'envasos de plàstics situada al polígon industrial del mateix municipi.
0: Uh-huh.
1: I aquesta plaga de mosques s'ha estès per tots els llocs, pels carrers, pels polígons, i es veu que els negocis que dèiem han hagut de suspendre la seva activitat temporalment.
0: Quin volum de mosques has de tenir per haver de tancar, el
2: sí,
0: negoci,
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pues no sé, a partir de 20, 30, jo ja començaria a tancar.
0: Moltes més, moltes més. Uf, quina cosa...
1: Segons investigacions de l'Ajuntament, es veu que el focus s'ha trobat a uns pàlets i això ha fet que estaven a l'exterior i això ha fet que proliferessin les mosques. I s'han reproduït també ràpidament gràcies a les temperatures que hem tingut aquests dies.
0: Això t'anava a dir que la calor no deu ajudar aquest tema.
1: Però es veu que l'Ajuntament han tingut una idea molt, molt, molt bona per contenir. I han dit que han repartit un centenar de trampes arreu del municipi. I la meva pregunta és aquesta. Quina solució proposaria vosaltres si tinguéssiu aquí una plaga de mosques? I no sé.
0: Et diré que un centenar de trampes em semblen poques.
2: Fugir
0: perquè, clar,
2: corrents.
0: Per tancar negocis has de tenir moltes. Obrir finestres aquí ja és més complicadet.
2: Treure a la vieja usanza, no? Treure un bànol i anar, vinga, fuera,
0: pala,
2: fuera.
0: Pala de pàdel i ala.
2: Sí,
0: i
2: sí, sí, sí,
0: sol.
2: I tant.
0: A casa tenim
2: així practiques el drive.
0: La raqueta aquesta
3: elèctrica, no?
1: Però aquesta també per les mosques?
0: Jo crec que sí, no?
1: Jo soc de poble i he vist aquest típic remei que fiquen com ampolles d'aigua, no?
0: Això no serveix.
1: Això no serveix?
0: Jo he intentat amb les vespes.
1: Sí.
0: Mira. Però bueno.
2: De fet, diuen que l'aigua estancada, sobretot en els mosquits, afavoreix que vinguin,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, exacte, però li poses, no sé què li has de posar.
2: Sí, li has de posar un producte a baix, sí. Crec que deien que el sabó de la cuina és un bon producte, sabó de la cuina i sucre, crec, al fons d'un got. Llavors el venen i intenten d'això pel sucre i es queden a l'aigua i el sabó crec que els intoxica. O sigui, una moguda d'aquestes.
0: Aquí hem parlat moltes vegades de plagues,
2: sí.
0: Prefereixo això que les cookies,
2: Home,
0: les
2: mosques no són tan molestes.
0: Ja,
2: cookies i mosquits, enemics habituals.
1: Una combinació,
0: Ja, però els mosquits no fan fàstic.
2: No, però...
0: L'únic el...
2: Però són molt molestos, i les picades molesten molt, home.
0: Sí. I per què els agraden tant les nostres oïdes? Per què a les 3 del matí d'un 15 d'agost et posa allà el mosquit?
1: Perquè et volen xiu-xiuejar coses a cau d'orella.
0: Mira com la
2: paraula de cançó. Paraula de cançó.
0: Per cert, no li has posat gaire difícil al Gerard,
3: No?
2: Ja he començat a fer perquè tinc moltes ganes de fer la secció i ahir vaig estar buscant i dic, ja està, ja ho tinc.
0: Perquè m'ha dit, em xiu-xiuejar, ho tindré complicat. Doncs, déu-n'hi-do la cançó.
2: Amb susurro, i whisper, hi ha moltíssimes.
0: Sí.
2: I us agradaran, ja us ho avanço.
0: Sí, segur que sí. Doncs molt bé, doncs ànims amb aquesta plaga de mosquits a Hostalric, esperem que passi aviat, perquè és veritat que hem vist les imatges.
2: Sí, fan...
1: La gent està una mica mosca.
2: Fan fastigat.
0: Vinga, l'acudit.
2: L'acudit del dia.
0: Dolent del dia. Va, repte del dia.
2: Cançó calorosa.
0: De l'acudit al repte.
2: Vinga, va.
0: Cançó...
2: Ho he tingut fàcil. Ara encara ho tinc fàcil. No sé si les últimes... que de fet les últimes ja no les faré jo perquè estaré de vacances.
0: Les pots deixar gravades?
2: No. Li passo el marrón al Peter.
0: Exacte.
2: Però no, avui encara ho tenim fàcil i encara hi ha cançons, allò fresquet.

0: Sí. Pots posar la d'ahir de Sonia i Selena?
1: No. I és que seguim amb la dinàmica de cançons d'estiu. Ahir vam tirar el Yo Quiero Bailar de Sonia i Selena i avui toca Fórmula Abierta amb el seu tema Qué Calor.
0: Qué duro, eh?
1: Duríssim. Una cançó publicada l'any 2004 que ens parla de tot el que passa a l'estiu, especialment aquesta calor que ens fa suar, que ens convida a banyar-nos i, en definitiva, a refrescar-nos.
0: Podríem tenir una piscineta aquí.
1: Estaria bastant bé.
0: En algun estudi, potser al cap de tècnics no li agradaria aigua i...
1: A qui no li toqui entrar en directe, que es refresqui aquí, eh?
0: Els paguets, encara que sigui.
1: Paguets, sí. Fent xip-xap.
0: Sota la taula, eh?
1: Fent xip-xap.
0: Una cuba, d'aquesta.
1: Home, un cubell. Una galleda amb gels o amb aigua freda no estaria malament, eh?
0: Ojo, eh?
1: Seria brutal.
0: A Montse no li fa gràcia, això.
2: Home, li pots afegir també el sucre aquest, no? I el sabó per evitar mosques.
0: Aquí no tenim mosques, és veritat, que no tenim insectes, eh? Per sort. Doncs molt bé, repte superat un dia més.
1: Vinga, un dia més.
0: Què preguntes a l'audiència? No sé si tenen calor, jo em preguntat.
1: No, aviam. Avui la pregunta està claríssima. I és que aquesta nit es celebra una de les festivitats més especials de l'any, que tot i així suma tant amants com detractors. Aquesta nit arriba a Sant Joan i els seus petons.
0: Uf, para. No.
1: És la banda sonora,
0: quina molèstia,
1: a partir
0: tota la nit així, tu.
1: Sí, a partir d'aquest vespre, una mica quan comença a caure el sol, tot i que avui és la nit més curta de l'any, quan ja es va fent fosc i ja comencen a sonar els petards, però fins i tot sonen alguns dies abans, eh? Hi ha qui té tantes ganes que els
0: però
1: fa petar.
0: Però ara ja no tant.
1: Ara ja no tant, però sí que ara passa, eh? El meu barri, per exemple, sí? Ja fa com dos o tres o quatre dies que
0: doncs el meu deuen ser molt sentint. Sosos, perquè sí, sí. No...
1: el teu barri està molt animat, està molt animat. Hi ha qui odia profundament els petards i el seu soroll, el fum i l'olor a pólvora, també els que tenen mascotes que pateixen formen part d'aquest grup de haters, però el cert és que segueix havent moltíssima gent, especialment els més petits, que a la nit de Sant Joan surten de casa amb la bossa plena de focs artificials i cremen els diners en uns minuts a canvi d'una estona de llum, soroll i màgia.
0: Que maco t'ha quedat.
3: Sí, eh?
1: Sí, home, i tant. Però Sant Joan és més que petards, són també fogueres, música, una de les primeres celebracions de la temporada estival o preestival, el Sant Joan fa una mica olor d'estiu, és també la coca de Llardons o la coca de Sant Joan i, en definitiva, és un dia que cadascú celebra a la seva manera. Per això, avui volem saber doncs, com el celebreu vosaltres. Sortiu aquesta nit a tirar a petards o simplement a gaudir de l'ambient que hi ha al carrer? Us quedeu a casa i feu allò un soparet, especial o no, i a dormir, malgrat el soroll? Mengeu coca de Llardons o coca tradicional? En definitiva, com celebreu vosaltres la revetlla de Sant Joan? Respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Com celebreu el Sant Joan? 676-760908.
0: D'entrada, nosaltres ja l'hem començat a celebrar. Vull dir, la Montse ha portat xurros, que gaire tradicional no és, però estaven molt bons.
3: Sí.
0: Hem portat coca de Llardons, coca de crema... Hi ha una per allà que no sé si està oberta o no. Jo he vist una nova perquè no he arribat a la de Llardons.
3: Ah, crec que aquesta és del Gavi i la seva família.
0: Ah,
3: sí.
0: No podem,
3: crec doncs, que no la podrem
0: que morir. Que la guardi bé.
1: No, li haurà de posar candau perquè hi ha hagut més d'una persona que, com que les altres s'han acabat, aquesta que fa tan bona pinta és d'algú. I diem, sí, Gabriel Figueredo. Doncs potser... Sí,
0: sí. I també fem la prèvia demà, que és l'aniversari de la Montse.
1: Sí!
0: Que fas? Quants anys fas? A veure,
3: faig 28.
1: 28,
0: que la flor de la vida total.
3: Molt fort, molt fort.
0: Així que dijous tindrem esmorzar un altre cop. Ja.
1: Sí, i a més que handmade, no? Handmade o no?
3: No ho sé si em donarà temps, eh?
0: No, és que s'ha de fer
3: sí, tranquil·lament. Sí, moltes coses.
0: Se'l deixa aquesta nit. Vinga, què fareu aquesta nit, nois? Tu ja ho has explicat,
1: sí,
0: amb la nena, tirar
1: sí,
0: quatre...
1: Aviam, sí.
3: Jo, sopar de germanor al meu barri,
0: no
3: ho fem cada any. Sí, quan arribin les 12 em faran bufes pelmes a la coca de Sant Joan, com cada any també. Vull dir, és el mateix cada any, però jo estic molt feliç amb aquesta tradició i que no s'acabi.
1: És que aquell carrer és la comunitat, eh? És que s'apropa molt a secta, però...
3: Som un poble, som un poble.
0: Secta festiva.
1: Secta festiva, sí.
0: Perquè no paren de fer festa, tu. Tot el dia...
3: Cada mes tenim un o dos...
0: Mira que estem a prop, Montse, però allà les cors són més sosos.
1: La nit i el dia, Míriam, la nit i el dia.
0: Mudaré més cap avall.
3: Doncs pues mira que les cors també hi anem bastant,
0: sí,
3: de festa, sí. Quan són les festes majors de les
0: sí,
3: cors, mare meva,
0: xules.
3: Ho patem.
0: Però vull dir, vosaltres no necessiteu gaires excuses
3: no.
0: Per fer calçots, paella, la festa de no sé què, la festa perquè sí, sí. És 15 d'abril.
3: Per tancar un carrer i dir, visca.
0: Ah, exacte, ben fet, que fem, sí. Peter, tu què faràs aquesta nit?
4: Doncs estic pensant, o depèn de com estigui, o me'n vaig a la platja, Platja d'Aro, a veure, també hi havia castells de focs, no sé si realment al final
0: seguirà endavant. Sí, a Platja d'Aro hi ha uns focs d'artifici molt xulos cada any, jo t'ho recomano.
4: Estic entre això, o si em trobo més cansadet, doncs potser tranquil·lament amb gent del poble, fer un sopar de germanor, que fa

0: Caliu, la veritat.
1: Sí, sí, sí.
0: I està al costat de casa, que això és el que més tira, no?
2: Home, ja que vas a Platja d'Aro, a Palamós crec que són festes, no? Perquè és Sant Joan de Palamós, i llavors diria que sí, que es fan. Ara ho confirmo,
1: sí?
2: Però sí, sí.
1: Segur?
2: Jo hi he anat, per Sant Joan, alguna vegada.
1: Ah, com que, clar, les festes a Platja d'Aro és veritat que són a l'agost, la Mare de Déu d'agost, que és el 15, però pensava que per allà, tota la zona,
2: no, cadascú...
1: Festes.
2: Mira, ara acaben d'acabar les del meu barri, que s'han fet durant 3 caps de setmana. Diria que és una de les...
1: També ho celebreu,
2: sí, sí,
1: no?
2: Mare meva!
1: Això és més que sants i tot,
2: I tant, i tant.
1: No deixem passar ni una, eh? Què ens agrada aquí a Catalunya, una festa?
3: Ja s'ha de gaudir... la temporada forta.
1: S'ha de gaudir de la vida. No, li estava demanant a la música... Ah, que ho tinc aquí.
3: No?
1: M'havia fet jo trampes al solitari. M'havia amagat jo el guió.
3: No estava entenent.
1: Doncs vinga, va, què fareu vosaltres per qui, a més? No us podem deixar Sant Joan sense una bona...
2: Mira, veus, del 19 al 28 de juny, Festa Major de Palamós.
1: Ho estava mirant. Doncs mira, jo pensava que serien a l'agost. Pues mira, tothom...
2: No, clar, com que és Sant Joan de Palamós, doncs mira, ja aprofitem.
1: Doncs vinga, festes per tot arreu, així que... I si no, us quedeu a casa tranquil·lets fent un soparet i...
2: Sí, tot està
1: ben contents, tot està bé. L'important és passar-ho bé i gaudir. Va, com que és Sant Joan, tenim regal.
2: Sí, ja...
1: Estem que ho tiram.
2: Home, i tant, estem...
1: Tota la setmana.
2: Que ho patem.
1: Que ho patem.
2: Sí, ja avisàvem ahir que...
1: Esteu avui,
3: mare meva.
2: Ja avisàvem ahir que hi hauria més oportunitats per aconseguir una entrada doble per la preestrena de la pel·lícula Viaje al País de los Blancos, que recordem explicar la història d'Usman Umar, que va emigrar des de Ghana fins a Catalunya en una història increïble i que protagonitza el mateix Usman amb la grandíssima Emma Vilarasau. I com que les promeses s'han de complir, doncs els que respongueu la pregunta i vulgueu anar a la preestrena d'aquesta pel·lícula, el dijous a 8:15 del vespre, 8:15, al Cinema Verdi, ens ho feu saber quan respongueu la pregunta i optareu a aquesta entrada doble. Ens en queden 4, ja ho sabeu. Responeu a la pregunta de com celebreu el Sant Joan, al 676-760908. Ens dieu que voleu anar a la preestrena de Viaje al País de los Blancos, el dijous a 8:15 del vespre, al Cinema Verdi, i optareu a una entrada doble, 676-760908.
1: I vinga, va, no us perdeu el programa de dijous, perquè a banda de seguir regalant més entrades, si ens en sobren, podrem parlar amb l'Usman.
2: Ai, quines
1: Umar,
2: ganes,
1: tenim moltes ganes,
2: ja hem
1: parlat
2: alguna
1: vegada
2: aquí
1: en aquest programa, però volem parlar
2: sempre
1: de la pel·lícula.
2: Sempre és un plaer
1: parlar
2: amb ell, clar.
1: Sí, així que no us perdeu.
2: A 24 hores d'estrenar una pel·lícula, i el mateix dia de la preestrena, és un privilegi.
1: Ah, bueno, clar, de la preestrena, perquè l'estrena és veritat que és el dia 26.
2: El divendres.
1: Exacte, divendres. Doncs vinga, què fareu vosaltres per aquesta revetlla? 676-760908, mentrestant repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
1: I és que Catalunya es prepara per una revetlla de Sant Joan marcada per una onada de calor intensa i un risc d'incendi molt alt.
3: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 110 municipis de 12 comarques. Paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu a zones especialment sensibles com l'Anoia, el Bages, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui es torni a superar els llindars de calor intensa a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues, mentre que l'AMB anticipa una nit tòrrida a la costa amb mínimes per sobre dels 25 graus. Des de Protecció Civil demanen no utilitzar pirotècnia ni encendre petards a menys de 500 metres del bosc i alerta que qualsevol columna de fum s'ha de comunicar immediatament al 112. També recorden que les fogueres han d'estar autoritzades i que en cas de dubte és millor no fer-ne cap.
1: Doncs sobre petards, sàpiguen que el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya alerta que entre un 25 i un 50% dels gossos i gats pateixen por pels petards.
3: En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa, utilitzar ràdio o televisió per esmorteir el soroll i anticipar-se als moments més intensos mantenint l'animal a l'interior de l'immoble. Ho ha explicat a Onda Cero la presidenta del CCBC, Verònica Araunavenya.
4: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, si tens aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
3: També recomanen no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès per evitar fugides. En casos més greus, es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
1: I acabem explicant que un robatori de coure ha tornat a afectar aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies.
3: Una incidència que arriba just el dia que la línia recuperava el tram amb obres entre Vic i Torelló. A causa de la sostracció entre la Garriga i Figaró, els trens no paren a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons ha explicat Renfe. Per una altra banda, l'IR14

0: Ja ha recuperat el servei entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada aquest dilluns per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
1: Doncs tot plegat ho ampliarem a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda a Montse Valls. Gràcies per tot, a que vagi bé la revetlla de Sant Joan i que passis un molt bon aniversari demà.
0: Moltíssimes gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Les altes temperatures han tornat a ser les protagonistes durant aquestes darreres setmanes a Catalunya. Hem viscut dies de calor intensa, nits tropicals i fins i tot s'han batut rècords de temperatures superant els 40 graus en molts punts del territori.
3: De fet, aquesta nit ha estat una de les més càlides de l'any. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, més d'un terç de les estacions del país han registrat una nit tropical, és a dir, una nit en què la temperatura no baixa dels 20 graus i fins i tot hi ha hagut nits tòrrides amb registres que no baixen dels 25 graus. D'altra banda, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, la temperatura mitja anual a Espanya ha augmentat en 1,75 graus centígrads respecte al 1961 i la primavera de 2026 ha estat la segona més calorosa des que hi ha registres, seguint una tendència vinculada al canvi climàtic que està fent que les onades de calor siguin cada vegada més freqüents, més intenses i més llargues. A tot això s'hi ha afegit un altre factor que ha contribuït a elevar les temperatures globals els darrers anys, el Super Niño. Aquest fenomen altera els patrons meteorològics del planeta i acostuma a provocar un augment de la temperatura mitjana global.
1: Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: La paraula estrella aquests dies és onada de calor, però expliquem exactament què és, quan podem parlar d'onada de calor.
4: Bé, perquè declarem una onada de calor i obrim una vista especial, s'han de donar una sèrie de circumstàncies en quant a la superació d'uns llindars de temperatura, una determinada extensió espacial i especialment que duri com a mínim 3 dies. És a dir, quan tenim un dia aïllat o dos amb temperatures molt altes no podem declarar-ho com una onada de calor, però en aquest cas sí que estava previst que durés com a mínim 3 dies, és el que durarà aproximadament 3-4 dies, i per tant en aquestes condicions ja podem parlar d'onada de calor.
3: Una onada de calor, Ramon, que coincideix amb la revetlla de Sant Joan. Què hem d'esperar aquesta nit? Serà un Sant Joan més càlid que mai?
4: Que mai és difícil dir-ho, però que serà un Sant Joan especialment càlid, on es tornaran a repetir les nits tropicals generalitzades, hem de dir, amb mínimes no inferiors als 20 graus, i on es tornaran a repetir també les nits tòrrides, no baixant dels 25 graus en alguns punts, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les zones costaneres, etc. I demà tindrem un dia de Sant Joan encara molt càlid, potser no tan càlid com ahir o com avui, a una certa moderació, però vaja, és una qüestió de matisos, on hi havia 42 graus potser hi ha 39 o 41 o 40, llavors el descens tèrmic que esperem és molt modest.
1: Per això insistim i recordem la conversa que teníem ahir amb bombers, aquesta nit, vigileu amb petards, fogueres, perquè aquesta combinació de foc amb altes temperatures a prop de les zones boscoses doncs és un perill, així que molta precaució. Ramon, Barcelona ja registra mínimes de 26,4 graus. És un cas excepcional o serà cada cop més habitual, això?
4: A Barcelona s'uneixen dos fenòmens, que són, un, el component que pertany a l'escalfament global, al canvi climàtic, i al component d'illa de calor urbana que tenen les grans ciutats com Barcelona o el conjunt de la seva àrea metropolitana. Llavors, la suma d'aquests dos factors fa que les temperatures nocturnes cada vegada siguin més altes. Ha augmentat molt el número de nits tropicals a la ciutat de Barcelona i també de nits tòrrides. El que no hem tingut encara, o potser va haver-hi un únic cas, és una temperatura mínima de 30 graus, que s'anomenen també en català nits roents, però també és fàcil que apareguin. Al llarg d'aquest estiu podríem tenir alguna sorpresa en aquest sentit.
3: Déu-n'hi-do el terme de nits roents, ja no tòrrides, sinó roents com el ferro roent. Quines zones de Catalunya acostumen a patir més durant aquests episodis de calor extrema i per què?
4: Vale. Les zones on les temperatures mínimes, les nocturnes, són les més elevades són a la zona litoral i especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. En quant a les temperatures màximes, les diurnes, la zona més calenta de Catalunya és, sens dubte, el Pla de Lleida. Però també zones de les Terres de l'Ebre, també el Prepirineu Lleidatà, són zones, especialment la del Pla de Lleida i el Prepirineu Lleidatà, són zones continentals, amb un clima més sec, on la temperatura màxima s'eleva més per la seva distància al mar, que és una, que té un efecte moderador d'aquestes temperatures.
1: Clar, estem a 23 de juny, Ramon. Encara ens queda per endavant la temuda canícula, que, si no m'equivoco, va entrar el 15 de juliol, 15 d'agost aproximadament. Amb la qual cosa la cosa pot anar pitjor, no?
4: Sí, efectivament, esperem un estiu amb temperatures per sobre del normal, del normal del que és un estiu, per tant, especialment calorós. I n'hi hauran més onades de calor, sens dubte. Hi ha hagut aquesta primera de juny, que possiblement sigui l'única del mes de juny, però tenim per davant un mes de juliol, la canícula, i el mes d'agost. Per tant, hem de preparar-nos mentalment i buscar adaptacions en els nostres hàbits, els nostres costums, pensant en temperatures elevades.
3: El que està clar, Ramon, és que estem parlant d'una tendència, no? I que a Catalunya el clima està canviant. Com ha canviat en els darrers 20 anys?
4: Possiblement d'una manera no progressiva, que era potser el que esperàvem, un augment progressiu de les temperatures, sinó que sembla que es produeixin, dic sembla, perquè encara requeriria més estudis, alguns salts, com alguns esglaons. Un primer esglaó devia ser el canvi del segle XX al XXI, amb aquell famós estiu del 2003, però després d'aquests últims 5, 7, 8 anys també hi ha hagut una estirada cap amunt en quant a temperatures que no ha sigut tan progressiva. Per tant, és evident que vivim una alta realitat climàtica i que aquesta és la tendència, sens dubte.
1: Entenem que el culpable de tot plegat és el canvi climàtic, però no sé si hi ha d'altres factors.
4: Bé, el canvi climàtic antropogènic, no ens oblidem que la causa d'aquest canvi climàtic que estic vivint és l'augment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Doncs és el principal causant. Evidentment, el clima hi ha variabilitat climàtica, no tots els anys són iguals i depèn dels altres factors, com per exemple el Niño, que és un patró, diguem, de teleconnexió que es repeteix cada X anys, i altres factors que n'hi ha. Però està clar que l'efecte principal, la causa principal de la tendència és el canvi climàtic antropogènic.
3: Ens parlaves del Niño o del Super Niño, Ramon. Què hem d'esperar d'aquest fenomen?
4: Bé, aquest fenomen té efectivament pertorbacions a nivell global. Hi ha zones molt afectades del Niño, són les tropicals d'Austràlia, d'Indonèsia, d'Amèrica, del sud, tant del sud com del nord. Possiblement Europa no sigui l'àrea més afectada directament pel Niño, però el que sí que fa el Niño globalment és elevar la temperatura. Per tant, tots són afegits en aquests augments de temperatura, el canvi climàtic global, les pròpies de l'estiu i el Super Niño.
1: En definitiva, Ramon, que aquests canvis han arribat per quedar-se, que cada cop notarem més altes temperatures, extrems climàtics, doncs això, més extrems, i l'únic que ens queda és adaptar-nos tant mentalment com als nostres hàbits i als nostres entorns, no?
4: Doncs sí. En relació al canvi climàtic hi ha dos actituds que s'han d'aprendre. Una és la mitigació, és intentar reduir de la manera que sigui possible, tot i que és molt complicat, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Ja hem emès el que hem emès, però si podem evitar emetre molt més, l'objectiu de la neutralitat climàtica a Europa pel 2050, doncs tant de bo que puguem fer-ho. I l'altra és l'adaptació, perquè ja hi som al canvi climàtic, ens hem d'adaptar, hem de crear, per exemple, les àrees urbanes, doncs més àrees verdes, hem de canviar diferents costums, fer les activitats físiques, hidratants quan arribem a aquests episodis de temperatures tan elevades, etc. Hi ha moltes mesures que podem prendre, tant individuals com col·lectives, per adaptar-nos a la nova realitat més calenta.
3: Aquesta nova realitat, Ramon, ha arribat per quedar-se o seguirem amb aquests esglaons dels que ens parlaves? Perquè és que a un se li fa molt difícil pensar que cada any tinguem el planeta més calent. Vull dir, això ha de tenir un límit, no?
4: No, bueno, a veure, la progressió tampoc és contínua en el sentit de que aquest any sigui molt càlid no vol dir que l'any següent potser no ho sigui tant, però és un dent de serra ascendent i hi ha aquests esglaons que s'han d'estudiar encara. Hi ha alguns articles científics que ja parlen d'una acceleració del canvi climàtic i no se sap ben bé per què. El sistema climàtic és molt complex, hi ha molts factors. Durant milers d'anys, aquests factors eren l'oceà, la criosfera, l'atmosfera, la biosfera, però ara també tenim l'antroposfera, no? La influència de l'home. Llavors, és molt difícil preveure exactament què pot passar, però la tendència és un augment de les temperatures cap al fi.
1: Doncs anirem a...
4: Una situació molt diferent.
1: Ho anirem explicant aquí a la ciutat amb el pas dels anys. Ramon Pasqual, delegat territorial de l'AMET a Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Salutacions cordials.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, senyores i senyors.
1: Com estàs?
5: Bé, amb ganes de rebetlla, amb ganes de liar-la, de passar-ho bé, de no de petards i aquestes coses que no m'agraden gaire, però sí de menjar molta coca. Acabat molt encucat.
1: Avui has menjat coca, ja.
5: Avui he menjat. Hi havia la redacció, sí, per cert, no sé d'on l'heu tret, però estava exquisita.
1: Sempre que puguem, portem menjant.
5: Estava molt bona.
1: De seguida et pregunto què fas aquesta nit.
5: El que no m'esperava, el que no he vist venir, és que també em donessis un xurro.
1: Sí. No els he portat jo. Ah. És una tradició a Sant Joan, no ho sabies tu?
5: No.
1: Quina poca cultura.
5: Ah, doncs mira, jo sempre he estat de coca de llardons, coca de crema...
1: Doncs pues xurros. Ara, a partir d'ara, xurros també. Vinga, va.
5: Tu te'n recordes que hi ha una cosa de xurro, media manga, mangotero, sí, adivina lo que tengo debajo del puchero?
1: Un joc que mai he entès. Perquè et podies fer mal.
5: S'està escollonant. Perdó, s'està rient.
1: Perquè sou de la mateixa quinta, jo sóc més joveneta. Però sí, però és un joc que mai he entès perquè és aquest que t'havies de llançar sobre els companys, no? I et feies
5: sí,
1: mal.
5: Sí. Coses. Ara no. Vols que ho provem? Aquí amb Kevin Trillivan
1: no.
5: I...
1: No, què vols? Mira... No. Sí, m'ensopego i em faig mal a... No,
5: millor no arrisquem que... No, a veure si podem la rebel·lió, algú passa la rebel·lió urgència.
1: No sé qui vindrà dijous aquí a presentar. Vinga, va, esclata la bomba, Julià.
5: Te'n recordes el que deia el García, que m'agrada molt? Estalló la bomba informativa! Bé, però doncs... jo diria que ha esclatat, no?, la bomba, Julià, sí. Jo crec que s'ha sacsejat d'alguna manera el Mundial amb les declaracions que ha fet aquesta passada nit. Diu que vol deixar l'Atlètic de Madrid... Sí, sí, que vol marxar a l'Atlètic de Madrid, que lo mejor és una transferència.
1: Porta molts anys allà, no?
5: No tant, se'ls ha portat dues temporades. Però bueno, hi ha interès del Barça, altres equips, diu, bueno, ell fins i tot diu que vol complir el seu somni, no diu exactament quin, tot apunta que fa referència al Barça, però no ho diu explícitament. Bé, ho ha dit o no ho ha dit? Ho ha dit?
6: Sí, sabíamos que no iba a ser fácil, un rival muy duro, que presiona mucho, que juega bien también. Pero nada, supimos aprovechar los momentos, tuvimos por momentos también el control del juego y todo y nada, nos hicimos fuertes y sacamos un gran resultado.
7: Y sufrieron y se juntaron atrás, ¿no? ¿Ellos se venían?
6: Sí, este equipo se adapta a todo, sabemos que por momentos vamos a sufrir, que todos los rivales son buenos, que por momentos el partido sea así, hay que trabajar, cuando hay que jugar y bueno, como decía, el equipo...
5: A ver, Julián,
1: No ho ha dit.
5: No, és que Julián, no t'he preguntat això. Julián, a mi el que pensis del partit d'Argentina, ara ho sabrem de la mà de Messi, que és el protagonista. Vull escoltar Messi sobre el partit. El que diguis tu al partit m'és igual. Jo vull que em diguis això, si vols deixar o no vols deixar Atlético de Madrid, no me vengas con, no te vayas por las ramas.
6: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
8: Si sea algo bueno, te vas.
6: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
5: A veure, a tots ens agrada que ens facin una transferència o un bisum. Jo sóc més de bisum ara, però... Però bé, ja ho has dit, transferència, això ha sacsejat l'actualitat, com et deia, del Mundial i també del no Mundial, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha empipat molt amb el Barça, diu que ha comunicat d'entrada que qui vulgui Julián ha de pagar la clàusula de rescisió, que és xifrada en 500 milions d'euros, però també ha informat que està estudiant la possibilitat de denunciar el Barça a la FIFA per negociar amb un jugador amb contracte en vigor sense estar autoritzat per fer-ho. Jo no sé el Barça que troba tot això, 150 milions d'euros, que és el que et costaria, si és que te'l venen, que tinc certs dubtes, o molts dubtes, però enemistar-te amb
1: no
5: un club com l'Atlètic de Madrid per un jugador que ha fet 8 gols a la Lliga, no ens enganyem, que ahir ni va ser titular amb Argentina, jo crec que no, ni és que no els val, jo crec que no val per tant, però bé, al final qui decideix és Laporta i Deco.
1: Veurem què passa amb Julián. Vinga, no deixem Argentina, Messi continua fent història.
5: Sí, per això ens interessava el que deia Messi del partit, no Julián Álvarez, en el sentit que era... No, però si és que no va ser ni titular, va fallar un gol molt clar i clar, és que
1: no t'agrada ahir... Gens,
5: no, sí que m'agrada molt, però què vols que et digui? És que Messi ahir va convertir en el jugador amb més gols de la història dels Mundials.
1: Sí, sí.
5: Va fer 2 gols, doblet, de fet els 2 gols que va aconseguir l'Albiceleste contra Àustria, 2-0, un partit disputat a Arlington, i amb aquests dos gols en suma ja 18 en tots els mundials que ha disputat. Fixa't que ahir es complien 20 anys dels dos gols de Diego Armando Maradona a la selecció

0: selecció d'Anglaterra al Mundial
1: 40?
0: De Mèxic.
1: 20 o 40?
0: He dit 20, no, 40, sí, és del 86, sí, sí, 40, 40, ja m'agradaria que fossin 20, 40, va fer dos gols també com Maradona el seu dia, doncs bé, ja és el màxim golejador de la història dels Mundials, l'escoltes i tampoc sembla que diu, bueno, hoy me iré de verbena i poca cosa més.
2: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, por, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila o... I nada, sí que contento.
0: Compte que Messi va poder fer un altre hat-trick perquè va fallar un penal amb 0-0, va llançar fatal, el va llançar fora, però bé, amb els dos gols que va marcar després, en porta ja 5 en aquest Mundial del que és el màxim golejador. També va guanyar França i també, com Argentina ha aconseguit el bitllet pels 700 de final de forma matemàtica, l'equip de Didier Deschamps va derrotar a Iraq per 3-0 a Filadèlfia amb dos gols de Kylian Mbappé i un de Dembélé. Mbappé també està fent gols, va fer dos el primer dia i ara n'ha fet dos més en la segona jornada. Un partit que va començar amb una hora de retard perquè, per les tempestes. Ah. Però ara ja tenen controlat fins i tot en el moment i en el minut i en el segon el que començarà a caure aigua.
1: Però plovia o no?
0: Sí, ah, sí, vale. Caure, a mi em va fotre molt perquè el partit estava previst per les 10 i després es van darrer fins a les 11 i ja no vaig poder quedar a veure la segona part perquè estava ja cansat i m'ho anava a dormir. Però bé, 3-0, 2 de Kylian Mbappé. També va marcar un dels cracs mundials. Erling Haaland va marcar dos gols en la victòria de Noruega sobre Senegal per 3-2 a East Rutherford, mentre que en el partit apassionant i que ha tingut en vilo a tot el país i a tot el món i tothom s'ha aixecat a les 5 de la matinada per veure'l, Argèlia s'ha imposat a Jordània per 2-1 a Santa Clara.
1: Vinga, i avui partits molt atractius.
0: Molt guapos, eh? Mira, el primer que et serveixo és a les 7 de la tarda.
1: Ah, perfecte.
0: Recordem, encara, segona jornada de la fase de grups. La selecció de Portugal buscarà la primera victòria, encara no ha guanyat cap partit, buscarà la primera victòria contra un dels grans transatlàntics del futbol euromundial, una autèntica bèstia de
1: l'Europa,
0: Uzbekistan, a Houston. Bé, respecte per Uzbekistan, anem a veure, que també reies de
1: Cap Verde. Mira, no, que ja reies tu, guapo.
0: Bé, doncs Portugal, amb molta mala maró, crítiques molt àcides cap a Cristiano Ronaldo pel seu rendiment i per la dependència que té l'equip d'aquest jugador. Ahir va sortir en la seva defensa el seleccionador, anem a dir català, catalano-belga, portuguese, arameo, Robert Martínez.
3: Nosotros somos un equipo que queremos el balón, que queremos reaccionar rápidamente, defender rápidamente encima del adversario y recuperar el balón. Cuando tienes el balón tienes que tener mucha, mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar al área rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización. Un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos.
0: Es una barreja catalano-galego-portugués. Me gusta el partido. Se acabó la cobertura.
1: No
0: se fue la cobertura.
1: No parla així. Vinga, tira.
0: És que el Gerard s'està rient.
1: Ja ho sé, ja. Bromes internes vostres.
0: A les 10 de la nit. Aquest sí que me'l perdeu. Tinc un sopar. Com foten aquests partits la rebetja d'anys? Anglaterra gana. I gana, perquè va guanyar el primer partit, gana. També Anglaterra va guanyar el primer partit, doncs els dos, qui guanya es posa líder de grup. Per tant, partit important, a les 10 es disputarà a Foxborough, i ja de matinada, a la 1, que potser si no acabo ràpid encara em dóna temps a veure, el Panamà i Croàcia, a Toronto, aquest el veuré segur, a les 4, Colòmbia, República Democràtica del Congo a Zapopan, Per cert, encara en futbol, el Girona està presentant ara mateix el seu entrenador per la propera temporada, Quique Álvarez, que signa una temporada, no, dues, fins a ara dirigir el filial gironí.
1: Vinga, parlem de bàsquet perquè la Lliga CB se li complica al Barça.
0: Sí, se li complica i molt. Ahir va caure 80-88 al Palau en el tercer partit de la final del play-off pel títol, amb la qual cosa doncs perd el factor pista i ho té complicat perquè, de fet, els de Pedro Martínez, si guanyen demà el quart, que també es disputarà al Palau, ja seran campions. Xavi Pasqual parla de derrota dura.
4: Bueno, primer de tot, l'equip ha posat tot el que porta a dins. Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot. Per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més.

0: La mitjana de l'any passat, l'examen de matemàtiques va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament.
1: Doncs ja que hi som, si et sembla, Gerard, fem una radiografia de les notes en aquesta pau d'enguany.
0: Som-hi, el 95,68% dels alumnes han aprovat les proves, superant el 94,97% de l'any anterior. La nota mitjana ha estat un 6,403, pràcticament igual que l'any passat, que va ser 6,440. La nota mitjana d'accés a la universitat de enguany és un 7,167. Recordem que, en aquesta nota d'accés a la universitat, la nota de batxillerat compta un 60% i la de les Pau té un valor del 40%.
1: Doncs vinga, ara que respirin i que gaudeixin de les
0: a gaudir,
1: mares,
0: a celebrar,
1: les vacances, clar que sí. Vinga, l'Ajuntament de Barcelona comença a aplicar mesures per reduir l'impacte de la calor en els treballadors de parcs i jardins.
0: El consistori ha modificat l'horari de la plantilla i ha repartit polseres que controlen la temperatura del cos per prevenir cops de calor de cara a aquest estiu. Són dues de les noves mesures implementades enguany i que busquen protegir els treballadors que fan feina a la intempèrie. Les mesures han estat rebudes amb satisfacció per part de la plantilla, tot i que reclamen d'altres millores que necessita la brigada, com ara la instal·lació d'aire condicionat, almenys en alguns vehicles.
1: I detenen a Barcelona un home amb 139 mòbils robats, la majoria al Primavera Sound.
0: Comença la caça als festivals. La Policia Nacional ha detingut un home a l'estació d'autobusos Barcelona Nord després d'incautar-li un total de 139 telèfons mòbils valorats en atenció 150.000 euros. L'individu, que pretenia viatjar en autobús cap a Romania, va mostrar una actitud sospitosa en detectar la presència policial. En identificar i escorcollar el sospitós, els agents van trobar-hi els dispositius, la majoria sostrets durant el Festival Primavera Sound celebrat a principis de mes al Parc del Fòrum.
1: I la ciència catalana segueix sumant troballes.
0: L'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat una alteració cromosòmica recurrent no descrita prèviament en la malaltia coneguda com a Rendu-Osler, una malaltia minoritària vascular hereditària que pot provocar sagnats nasals diaris, anèmia crònica i malformacions vasculars als pulmons, al fetge o al cervell que poden comportar complicacions potencialment greus. Quan una persona té aquesta patologia, identificar la causa genètica permet estudiar altres membres de la família que podrien haver-la heretat en cas que no presentin símptomes evidents. Això facilita la detecció precoç i l'inici d'un seguiment mèdic.
1: I acabem explicant que ja han arribat les peces clau per al funcionament de la tuneladora de l'L8 al Pou de la Gran Via de Barcelona.
0: Els treballs pel perllongament de la línia L8 del metro de Barcelona han avançat aquesta matinada amb el trasllat fins al pou d'excavació de la Gran Via de la peça principal de la capçalera de la futura tuneladora. Segons ha informat el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es tracta de l'element responsable de l'accionament de la màquina que, juntament amb el sistema de motorització, farà girar la roda de tall encarregada d'obrir el nou túnel. La tuneladora tindrà una longitud aproximada de 100 metres i un diàmetre d'excavació de 10,6 metres, situant-la entre les més grans utilitzades recentment a la ciutat.
1: Són notícies d'aquest dimarts 23 de juny.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Més informació. més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Hora de donar veu a una entitat amb finalitats solidàries a la nostra secció Ciutat Solidària. Avui coneixem l'associació La Sala Solidària.
0: Aquesta associació sense ànim de lucre es dedica a inserir laboralment persones en risc d'exclusió social al sector de l'hostaleria. La inserció laboral és el darrer pas després dels cursos tant teòrics com pràctics que ofereixen perquè aquestes persones s'insereixin al sector comptant amb les aptituds necessàries. Es tracta d'una entitat fundada per tres dones professionals del sector de l'hostaleria que compaginen la seva feina amb aquesta gran tasca solidària.
1: Doncs precisament ens acompanya aquí a l'estudi una d'aquestes dones, l'Alicia Cuscó, cofundadora de la Sala Solidària. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Empecemos por el principio, si te parece. ¿Cómo y cuándo nace la Sala Solidaria?
7: A ver, esto es una idea que nace hace aproximadamente 3 años y medio y nació un poco de que veíamos la necesidad en el mercado. Decíamos, cada vez que vamos a un cliente, a algún restaurante o nosotros mismos en el trabajo, no conseguimos personas capacitadas para trabajar en la sala, porque generalmente están de paso, no conseguimos personas capacitadas para dar un buen servicio y pareciera que todos los cursos o todas las formaciones de ayuda que habían estaban muy, muy, muy centradas en cocina, ¿no? En cómo enseñó a alguien a cocinar para que entren detrás, en el detrás de cámara en los restaurantes. Y pensábamos, en el momento dijimos, ¿cómo puede ser que vemos tanta necesidad en la ciudad, ¿no? Como tanta gente que no consigo trabajo, no logro que me contraten o incluso no tengo papeles aún. Y nosotros tenemos este gap de personas que necesitamos que seguramente están dispuestas a hacer estos cursos, a aprender y a insertarse con un conocimiento que pueda aportar a la industria, ¿no? Que para nosotros era nuestra pasión, es nuestra pasión.
0: Y bueno, podemos aplicar, ¿no? Aquí cabe el término un poco empresarial de el win-win, ¿no? Vosotros conseguís personal cualificado y además dais trabajo a personas que lo necesitan, ¿no? ¿De qué tipo de personas estamos hablando? ¿Qué colectivos?
7: Pues mira, realmente cuando comenzamos el proyecto, la idea era sobre todo ayudar a personas que pudieran obtener papeles, que no estuvieran en regularidad ni a nivel extranjería, pero sí que es verdad que hemos ido ampliando porque personas en casos de vulnerabilidad nos hemos dado cuenta de que es mucho más de personas que llegan sin papeles,
1: vaya,
7: ¿no?
1: Sí.
7: De todos casos, tanto personas nacionales que por edad o por situaciones están en una situación vulnerable y pues hemos abierto mucho este rango. Sí que es verdad que tenemos muchas personas extranjeras, bien ya regularizadas a nivel papeles o no, pero también mucha gente local y mucha gente nacional de aquí, de Cataluña principalmente, no hemos tenido de fuera, pero sí de que dicen no consigo trabajo o incluso alguien, tengo 57 años, ¿no?
0: Claro.
7: ¿Y qué hago? ¿Dónde busco trabajo ahora?
1: Una
7: pero complicada. Tengo ganas de trabajar.
1: Claro.
7: Y pues la verdad que para nosotros ha sido enriquecedor, un aprendizaje increíble y este poder dar, ¿no? Ha sido una cuesta arriba también, porque nos hemos encontrado tanto con bloqueos burocráticos de cómo se arranca esto, ¿no? Como hemos encontrado esto y queremos ayudar, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a esta gente? ¿Cuáles son los pasos, los procesos que tenemos que hacer para que esto pase? Que aquí también creo que tuvimos una acogida súper bonita y sorpresiva también, de alguna manera, de que a la hora de tocar la puerta a gente de la industria y personas con las que hemos trabajado, de decir, oye, tengo este proyecto entre manos, realmente la respuesta fue, si lo formáis vosotras, yo contrato.
1: Qué bueno.
7: Y si necesitan el contrato para conseguir papeles, y aquí sí fue como un wow, o sea, es que no es realmente que nos estamos inventando esto, sino que la gente además está dispuesta a ayudar, que es la parte más difícil,
0: claro,
7: ¿no? De que el empresario diga, venga, yo pongo mis manos en el fuego también, firmo este contrato y quiero ayudar a esta persona.
1: Esto nos hace no perder la esperanza, ¿eh?
7: Sí.
1: Está muy bien. Oye, explícanos cómo son estos cursos, qué es lo que les enseñáis.
7: Sí, a ver, hemos montado unos cursos que hemos tenido a la vez que adaptar en el tiempo, porque de entrada para nosotros era entrar, ¿no?, en protocolo. vamos a hacer una sesión en las artes y que aprendan de protocolo, ¿no? Y muchas veces era como, tenemos que empezar en un paso mucho más bajo, claro. Por lo cual ha sido un curso que ha ido mutando y que tras cada sesión decimos, vale, igual y aquí nos pasamos y teníamos que ir a algo más básico, uh-huh. O a la hora de hablar de vinos, ¿no? ¿Qué tanto voy a entrar en qué es el mundo del vino o qué tips básicos les puedo dar para que se entiendan de qué están hablando y sepan cómo abrir una botella de manera correcta? Así que hay una parte teórica, incluso a nivel de material, ¿no?

0: Hòstia, tu, quina potència! Què és això? M'encanta.
1: Doncs això és Das Rheingold, l'or del Rin, de Richard Wagner.
0: A veure, així que em quedi clar, eh? Cada temporada fareu una òpera de les quatre que són tot l'anell?
1: Sí, tota la tetralogia són quatre òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich, i nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
0: Que emocionant, eh? Tota aquesta trajectòria.
1: Barcelona wagneriana.
0: Oh, m'encanta, m'encanta. I després de Wagner?
1: Tornem a Puccini.
0: Home, perfecte.
1: I ho fem...
0: Com ho fem?
1: Així. Ara?

0: veure si pronuncio bé. La fan xula del West.
1: Escolta, ni que l'haguessis escrit tu.
0: Que m'ho haguessis dit tu com es pronuncia. No, no. Així aprenem idiomes, també.
1: Sí, la fan xula del West...

0: veu amb la nostra estimadíssima Sondra Radvanovsky, que cantarà totes les funcions, debutarà el rol al Liceu, per tant també serà un moment únic, i veurem una producció molt clàssica que ve de l'Òpera de Torino, signada per la Valentina Carrasco, i s'auguren unes nits històriques que tornaran a fer vibrar la gent amb aquesta gran òpera de Puccini, menys coneguda que Bohème o Butterfly, però d'una gran estimació i un títol que no es pot perdre ningú.
1: Home, veig que ens espera una temporada espectacular, la propera. No ens la podem perdre i aquests dies crec que esteu a punt d'estrenar Falstaff de Verdi.
0: Sí, Falstaff...
1: Falstaff, ho he dit al revés.
0: No, ho has dit perfecte.
1: Falstaff.
0: Ho has dit, veus com ho has dit perfecte?
1: Ara sí.
0: Doncs Falstaff és un moment important de la nostra temporada perquè tanca la temporada, però sobretot perquè és l'adeu al nostre director titular.
1: Oh,
0: Josep Pons es despedeix com a titular de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu aquest any, i ho fa amb Falstaff. 14 temporades magnífiques, excel·lint aquest nivell artístic i musical de la nostra orquestra, i és un moment únic. I, a més, Falstaff és una òpera que acaba bé. Per tant, quina millor manera de donar la benvinguda a l'estiu que passant-nos-ho bé amb la música genial de Verdi, una producció divertidíssima, dos casts magnífics, i donant tota la nostra energia al mestre Josep Pons per aquests 14 anys magnífics que ha brindat com a director titular del Liceu.
1: Doncs acabarem molt bé la temporada i amb moltes ganes de viure tot el que ens espera al Gran Teatre del Liceu per la propera. Pol Avinyó, com sempre, és un plaer tenir-te aquí al programa.
0: El plaer és meu.
2: Òpera a la ràdio, Onda Cero Catalunya, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
1: Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Ousmane Omar arriba ja als cinemes el 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny, aquest dijous a les 8:15 al Cinemes Verdi de Barcelona. Ja saps que si vols aconseguir alguna de les entrades dobles que tenim disponibles, has de respondre a la pregunta del dia al 676-76-09-08. Recordem que avui us estem preguntant simplement què fareu per aquesta revetlla de Sant Joan. Respostes al 676-76-09-08.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Avui tenim a l'estudi un clar exemple d'un artista que s'ha fet a si mateixa. Es va donar a conèixer a TikTok durant la pandèmia, la indústria discogràfica es va fixar en ella i ara destaca pel seu estil propi dins del pop-rock alternatiu amb lletres que ens traslladen als inicis dels anys 2000.
3: A més, ara la podem veure a Tocara Me Suena, on ha triomfat amb imitacions com Where is my husband de Ray, sense oblidar que ella també ha estat imitada per la seva companya d'aventura, Leonor Lavado. A més, fa només uns dies que ha presentat el seu darrer tema, Brindemos, juntament amb Juan Magán y Funzo.

0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real

0: dius, Manumar?
1: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
0: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
2: Un dimarts més volem parlar de literatura. Avui ho fem amb la Raquel Duran, responsable de comunicació de Libelista, la xarxa de llibreries independents, que ofereix serveis de distribució, edició, presència digital i un e-commerce comú al sector del llibre. Raquel, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Míriam.
2: Com estàs?
3: Doncs molt bé, ja preparada per l'estiu.
2: Home, ja està, ja estem a les portes de l'estiu, de les vacances,
3: sí.
2: I això significa llegir més.
3: Llegir més a la platja, a la piscina o a on sigui.
2: On sigui, per desconnectar una mica de la rutina.
3: Exacte.
2: Així que vinga, necessitem les propostes que ens porten els lectors.
3: Exacte. Doncs mira, comencem amb el primer llibre que ens recomanen els lectors per l'estiu.
2: Mm-hmm.
3: És un llibre preciós, a mi m'ha agradat moltíssim. Es diu Theo de Golden i és d'Allen Levy. Allen Levy és un autor que destaca molt per la seva sensibilitat a l'hora de descobrir històries humanes. I en aquesta història ens presenta un relat que gira al voltant de les persones, no? dels vincles i de la manera de com nosaltres prenem decisions, uh-huh, i com poden influir aquestes en la vida dels altres.
2: Molt bé.
3: No? Llavors, no és una història basada en grans girs argumentals ni en l'acció constant, sinó més ben al contrari, és una obra que aposta per la profunditat emocional i per la força dels propis personatges. Llavors, la història explica com un desconegut, que bueno, es diu Theo, arriba a un poble i compra els relats dels seus habitants per retornar-los als seus propietaris, que m'ha semblat preciós, desencadenant doncs, històries de connexió, esperança i transformació personal. I és maquíssim el llibre. I a mesura que avancem en la lectura, anem descobrint doncs, les seves inquietuds, les seves contradiccions, les esperances de cadascú, i el llibre parla més de la recerca doncs, del sentit i de la necessitat de trobar el nostre lloc en el món i de la importància que tenen les persones que ens acompanyen. I és una lectura que especialment els lectors recomanen a aquelles persones que gaudeixen de les històries amb ànima i de les novel·les que emocionen sense necessitat de grans dramatismes. És un llibre preciós, és bastant gran, és veritat que té moltes pàgines, però bueno, perfecte per llegir a la platja o en sigui, ara que tenim tot el temps al món.
2: Té pinta de ser un llibre que genera bon rotllo, així que
3: sí.
2: Per l'estiu això està molt bé.
3: Per l'estiu, bé, perfecte.
2: Qui vulgui llegir coses més profundes, doncs endavant, eh? Jo a l'estiu soc de llegir coses que doncs, això em generin bon rotllo. Bueno.
3: Clar, sí.
2: O novel·la negra que no genera bon rotllo, però bueno.
3: Però ja és que sempre estem
2: entreté.
3: Allà amarrades.
2: Exacte. Vinga, què més ens porten els lectors?
3: Mira, anem amb el segon llibre, es diu De Cabeza, de la Carlota Saumel, i aquest llibre és bastant diferent del primer. Aquí entrem en un terreny més proper a la reflexió personal i a l'exploració de les emocions, i és una novel·la romàntica contemporània sobre dos joves bastant diferents que intenten entendre els seus sentiments mentre el lector assisteix a una història d'amor, plena d'humor, d'ironia i d'emocions contingudes. L'autora ens anima a qüestionar-los en aquest llibre per què vivim en una societat marcada per les presses, i és que té totalment la raó, i també marcada doncs, una miqueta per les exigències constants i per una necessitat gairebé permanent de demostrar que sempre estan bé i està malament, també ho hem d'acceptar.
2: Totalment, sí, sí.
3: I aquest és un dels grans encerts de la novel·la, no? Que no pretén donar respostes, sinó més bé generar preguntes.
2: Uh-huh.
3: I és un llibre que els lectors recomanen per les persones que es trobin en moments de canvi, que vulguin iniciar un procés de reflexió personal o simplement que tinguin curiositat per entendre millor els mecanismes emocionals que tothom tenim.
2: I l'estiu és el moment perfecte per fer aquestes reflexions. Així
3: perfecte.
2: Que una proposta també molt indicada per a aquestes vacances.
3: Exacte.
2: Vinga,
3: què
2: més?
3: Acabem amb el tercer llibre, que bueno, l'he deixat pel final, Míriam. Perquè
2: jo l'estava esperant, dic, alguna novel·leta negra
3: o
2: algun thriller.
3: Sempre ha d'arribar. Mira, doncs arribem a la tercera recomanació dels lectors, que és, com no, La Càmera de les Meravelles, de Maria Oruña. Maria Oruña ja sabem que és una de les autores més reconegudes de la narrativa espanyola actual i especialment dins del gènere del misteri. I amb aquesta novel·la torna a demostrar la seva habilitat per construir trames absorbents i escenaris plens d'encant. El títol ja desperta curiositat a La Càmera de les Meravelles, que és exactament Què és exactament això? Doncs, històricament, les cambres de les meravelles eren espais on es reunien objectes extraordinaris. Uh-huh. I a partir d'aquesta idea, l'autora construeix tota la història de misteri. De què tracta el llibre? Doncs és un intent de robatori en una exclusiva col·lecció d'art que acaba amb una mort inexplicable i obliga a una hereva i a un famós lladre de guant blanc a investigar un misteri envoltant de secrets.
2: Ah, que xulo!
3: Sí, jo vaig per la meitat i la veritat que és una passada el llibre. I la novel·la té secrets, té investigacions, els personatges estan molt ben definits, però també hi ha una reflexió sobre la curiositat humana i sobre la necessitat de comprendre el passat que tenim moltes vegades, no? Que estem tota l'estona com intentant entendre el passat i moltes vegades ho hem d'acceptar i hem d'avançar. I és una lectura que recomanen els lectors per les persones que gaudeixin de les novel·les que combinen aventura, emoció, emoció, misteri i una bona dosis de curiositat intel·lectual. Maria Oruña té una cosa molt bona, que és que les seves lectures sempre ho treballa molt, estudia molt l'escenari, llavors no només estem llegint un llibre, sinó també estem aprenent. I és la tercera recomanació dels lectors i molt encertada, perquè a mi m'està encantant el llibre.
2: Doncs ja sabeu, Theo de Golden, la de Cabeza i la Càmera de les Meravelles. Aquestes són les tres recomanacions que ens ha portat avui la Raquel a través dels lectors. Així que no teniu excusa per llegir aquest estiu. I si no són aquests tres, qualsevol altre llibre és benvingut. L'important és que llegim, que desconnectem una mica de la nostra rutina i que gaudim d'aquests dies de vacances.
3: Exacte.
2: Raquel Duran, que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Que sé que ara comences uns dies de vacances, així que a gaudir, a llegir molt i tornem a parlar a la tornada.
3: Moltíssimes gràcies, Míriam.
2: Una abraçada, que vagi
3: bé. Una abraçada, que vagi molt bé.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Quines ganes de començar la revetlla.
5: Ai, ja, sí.
2: Ja m'ha escalfat motors amb la coca.
5: Jo fa molts anys que no tiro petards, eh? Mira, tinc ganes i
2: no
5: tot.
2: No cremis, vigila.
5: No.
2: Encara que siguin petits, però vigilant. Vols saber què fa la nostra audiència?
5: Em moro de ganes.
2: Vinga, a veure.
6: Coca de frutas tradicional.
2: Riquíssima.
6: Invitado por los amigos, iremos a la torre que tienen en Vacarisas, baño en la piscina y un servidor actuará como DJ.
5: ¡Hombre!
6: Los 60-70.
5: M'agradaria saber que...
6: Si les interessa 60-70. La oferta... Están ustedes invitados.
2: Pues un planazo.
5: Pues venga.
7: Hola. Pues hola. Yo esta noche nos vamos a casa de unos amigos que tienen una torre. Que
5: oye, todo torre.
7: Lleva un perro que no lo pasa tan mal, porque aquí en Barcelona es imposible.
2: Ay, sí.
7: Y bueno, allí estaremos tranquilitos y disfrutando de la noche y con amigos siempre se pasa bien.
2: Pues sí.
7: Que tengáis buena verbena.
2: Igualmente.
7: Un abrazo para todos.
5: Un abrazo.
8: Hola. Bon dia i bona revella per tots.
5: Igualment.
8: Bueno, os comento. Perdonar mi castellano, pero me expreso con más facilidad.
2: Perfecto.
8: Yo, a ver, estaré en casa con la coca y el cava, pero ya un poquito avanzada la noche, saldré a dar una vuelta a buscar hierbas aromáticas.
5: Ah, mira tú.
8: Daré una vueltecilla. Y disfrutaré porque es una noche mágica para recoger hierbas aromáticas.
2: Es tradición.
8: Venga, disfrutad de la verbena y buen programa también.
2: Gracias.
8: Saludos para todos y un abrazo muy fuerte.
2: Una abrazada. Igualmente.
9: Hola, guapos.
2: Hola. Hola.
9: Celebren la revella aquí a Sant Quirze del Vallès.
2: Molt bé.
9: Amb un bar que es diu La Lila Bar, que és una passada, és un ambient familiar molt, molt xulo.
2: Mm-hmm.
9: I la liarem per de petar en tot, mai millor dit.
5: A cremar-ho tot, avui.
9: Tanquen el carrer, porten un grupet que es diuen Casi Guapos.
5: Casi
9: Guapos. A menjar coca, beure cava i a passar-ho molt bé. I clar que ens agradaria ara la premia d'aquesta pel·lícula, d'aquest pel·lículon, perquè deu ser molt, molt, molt emotiva.
5: Mm-hmm.
9: Moltes gràcies i bona revetlla.
2: Igualment.
10: Adéu. Hola, pues lo que voy a hacer hoy para la verbena, vamos a ir con un grupo a Santa Eulàlia de Ronçana, a Mar Sant Pere, que tienen un campo de lavanda.
2: Oh,
10: iremos por la tarde y ya nos instalaremos allí.
2: Muy bien.
10: El grupo nuestro hará un recorrido por el campo, después haremos una meditación y después cenaremos allí porque ya está todo preparado. Y habrá una banda que tocará música. Yo creo que será
5: la gente se monta súper bien, ¿no?
10: Una verbena.

0: con evidentes síntomas de embriaguez. Apenas podía mantenerse en pie y mostraba un discurso incoherente. El padre, un colombiano de 39, ni siquiera podía articular palabra y estaba prácticamente inconsciente al lado del bebé. Los dos han sido detenidos después de que el pequeño de 2 meses fuera encontrado con fiebre y deshidratado y de que haya dado positivo en cocaína en las pruebas que se le han hecho en el Hospital de La Paz. Allí sigue ingresado y la Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para retirar la tutela a los progenitores.
1: Terminamos así en la realización Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: Molt bona tarda, falten només unes hores per a una de les nits més especials de l'any, la Revetlla de Sant Joan, que ve marcada per una onada de calor i l'alt risc d'incendi a gran part de Catalunya. Un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activat aquest nivell 3 del Pla Alfa. Per això, la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha cridat la ciutadania a viure-la amb seny i prudència.
4: En les condicions climàtiques que estem, la seguretat i el seny són especialment importants, perquè un mal gest pot ocasionar danys molt greus i majors, no? Amb el risc d'incendi i amb aquestes temperatures que tenim.
3: Precaució amb les fogueres i amb els petards i també vigilància a la carretera. A les 12 del migdia ha començat la segona fase de l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. Ricard Jiménez, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Es calcula que uns 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana. S'espera que les hores amb més intensitat a la circulació siguin entre les 5 de la tarda i 7:45 del vespre. L'AP7, la C32 i les carreteres que es dirigeixen cap a la costa concentraran les principals retencions.
3: Pacte entre el govern i els comuns per definir qui és un gran tenidor d'habitatges.
6: Bàsicament el que fem és harmonitzar la definició de grans tenidors a Catalunya, que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
5: El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha explicat que l'acord es plasmarà en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Els grans tenidors estan obligats a oferir una alternativa de lloguer social en cas de desnonament i la Generalitat els pot sancionar si no lloguen els pisos que tinguin buits.
3: Gairebé un 96% dels estudiants catalans ha aprovat les proves d'accés a la universitat.
5: És un percentatge lleugerament superior al de l'any passat. Tot i això, la nota mitjana de les matemàtiques ha estat la més baixa en com a mínim una dècada. En canvi, la millor mitjana d'enguany ha estat per a Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, amb un 9,9. L'alumna més brillant de Catalunya està contenta, però també sobrepassada. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
7: Estic rebent molts missatges, estic una mica atabalada de tanta gent que encara no he contestat a ningú perquè de cop tants missatges no saps ni per on començar. I amb tantes entrevistes, però tots m'estan felicitant i estan molt contents tots.
5: La Laura està gaudint d'uns dies de vacances i l'any vinent estudiarà un doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
3: I l'Estat dona llum verda al projecte d'energia eòlica del Golf de Roses.
5: L'aprovació de la declaració d'impacte ambiental marca l'avançalà perquè es puguin instal·lar els prototipus d'eurogeneradors de l'abadia, tot i les veus contràries d'alguns col·lectius. L'anomenat PlemCat ocuparà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 molins amb una altura màxima de 261 metres.
3: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda. Julián Álvarez ha dit públicament que vol deixar l'Atlètic de Madrid, que ja ha parlat amb els dirigents del club matalasser per informar-los i que vol complir un somni amb possible referència a fitxar pel Barça. Leo Messi va fer un doplet en la victòria d'Argentina sobre Àustria per 2-0 i amb 18 gols s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. El Barça va perdre contra el València a bàsquet 80-88 al Palau en el tercer partit de la final de la Lliga Endesa, amb la qual cosa, si els de Pedro Martínez guanyen demà el quart, ja seran campions. I el Barça de futbol sala es proclamarà avui campió de Lliga si guanya a la pista del Pozo Murcia.
3: Doncs com a mínim fins a dimecres seguirem amb

0: Aquesta onada de calor, repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a Catalunya, revetlla de Sant Joan amb molta calor i altes temperatures. En algunes zones baixen lleugerament els termòmetres, però encara a Lleida es podran superar els 40 graus i a gran part de l'interior els 36-38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, amb pols en suspensió. A la meitat nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, dia festiu amb temperatures similars. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 22 graus a Barcelona i 23 a Girona. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. De nou, durant la tarda al Pirineu, possibles ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Com us dèiem en portada, falta només unes hores per a una de les nits més especials de l'any, aquesta revetlla de Sant Joan, que, com us dèiem, també ve marcada per molta calor, per unes temperatures molt altes i, per tant, també un alt risc d'incendi a gran part de Catalunya. En aquest context, la Generalitat ha demanat a la població que actuï amb seny i, de forma excepcional, aquest any no tothom podrà llançar els petards allà on vulgui. Unes afectacions que arriben, Ricard, sobretot a la província de Lleida.
1: Sí, un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activitat, tenen activat, volíem dir, el nivell 3 del Pla Alfa. Això suposa un risc molt alt d'incendi per les altes temperatures i la baixa humitat. El perill més important està concentrat en les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. S'arribaran als 41 graus a la capital del Segrià i a 40 a Tàrrega. Són temperatures molt altes, tot i que una mica menys que ahir. En aquest context, Protecció Civil ha demanat molta prudència i responsabilitat a la ciutadania de cara a aquesta nit amb el llançament de petards i les fogueres. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que en els municipis amb risc alt o molt alt d'incendi hi haurà limitacions especials i no es podran llançar petards lliurement per tots els pobles.
2: Els ajuntaments són els que saben allò que està autoritzat i el que no, i des del govern el missatge és allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci.
1: Com a norma general, cal recordar que està prohibit encendre foc o llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones forestals. D'altra banda, la calor també està provocant estralls entre la ciutadania. Ja són 151 les persones que han hagut d'estar que han hagut de rebre ajuda per part dels serveis d'emergències mèdiques per episodis vinculats a les altes temperatures. La meitat d'aquestes han requerit l'activació d'una ambulància.
0: Doncs serà una nit també d'especial atenció pels bombers de la Generalitat, tot i que quatre sindicats han fet una crida a no cobrir determinades activacions a partir d'avui i fins al 30 de juny que consideren derivades de mancances estructurals del cos.
1: Reclamen més protecció en la gestió de tòxics, millores en la carrera professional, seguretat operativa i compensació de les hores extraordinàries. Asseguren, però, que totes les emergències quedaran garantides. El sindicat UGT, per la seva banda, se'n desmarca i alerta que no cobrir reforços pot posar en risc la seguretat ciutadana i la dels mateixos bombers i reclama que qualsevol pressió es faci amb unitat i responsabilitat.
0: Sant Joan, com us estem explicant, és coca, són fogueres, també són petards, un tema que sovint genera controvèrsia entre els qui els gaudeixen i els qui els pateixen, persones amb sensibilitat auditiva i també animals de companyia. És per això que cada vegada més prenen importància els petards de baixa sonoritat. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, és que cada vegada més regna la idea que els petards no necessàriament han de fer soroll per fer festa. En aquest sentit, els petards de baixa sonoritat són tendència, ja que ajuden a tenir una festa més inclusiva i respectuosa. Les empreses del sector, com Petards La Traca, aposten per productes on la llum i els colors siguin els protagonistes. Ho ha explicat a la ciutat el CEO de La Traca, Jordi Brau.
4: Realment, doncs, bueno, plegar de baixa sonoritat és això. Qualsevol artifici pirotècnic, menys, evidentment, les traques, els trons, podem treballar amb baixa sonoritat i podem tindre efectes que facin color sense que ens faci una explosió.
3: Com dèiem, uns petards silenciosos que ajuden al benestar de les persones amb sensibilitat auditiva i també dels animals de companyia, i és que segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, entre un 25 i un 50% de gossos i gats pateixen por pels petards.

0: arts. En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa. Verónica Araunabeña és la presidenta del CCBC en declaracions a Onda Cero.
1: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, si tens aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
0: També recomana no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès, per evitar fugides. En casos més greus, es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
2: Gràcies, Montse. I aquesta nit serà també una de les nits amb més mobilitat de l'any. Es calcula que un 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana, per això trànsit. I els Mossos d'Esquadra han desplegat des de les 12 del migdia un dispositiu especial per garantir desplaçaments segurs.
3: Les principals retencions es poden produir a les vies que connecten amb la costa, especialment a l'AP7. Per minimitzar congestions, s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i a la C32. I avui hi haurà restriccions per a camions i limitacions de velocitat a diverses vies com la C31 Sud, la B23 o la B20. Demà, dimecres, els camions no podran avançar en trams de l'AP7 i els Mossos activaran gairebé 300 agents i 52 controls centrats en alcohol i drogues, distraccions al volant i seguretat de motoristes.
2: En clau política, el govern compleix un dels pactes pressupostaris amb els comuns i tanquen definitivament els últims serrells sobre la llei per regular la compra d'habitatges de Catalunya.
3: Sí, després de molts mesos de negociacions per donar suport als pressupostos de la Generalitat, els comuns han aconseguit el que volien, i és que el govern reconegui com ells que és un gran tenidor. David Cidet és el seu portaveu.
4: Que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
3: D'aquesta manera, els comuns aconsegueixen ampliar el ventall de propietaris que hauran d'assumir més responsabilitats socials sobre l'ús dels seus pisos en el marc de la crisi de l'habitatge que pateixen els catalans. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha pogut rebaixar les expectatives dels comuns, assegurant que es tracta d'una llei temporal mentre durin les zones tensionades, ja que en cas contrari seria una norma inconstitucional. A més, recorda que encara no compta amb els suports d'Esquerra i la CUP.
5: Amb Esquerra Republicana, amb la CUP, amb qui doncs habitualment hem pogut teixir aquests acords vinculats a l'habitatge, doncs puguem veure quines esmenes i com s'ha de modificar aquest text perquè pugui tenir el màxim de suport possible, o en tot cas el suport que faci que es pugui aprovar.
3: El que sí han acordat amb Esquerra i la CUP és que aquesta llei es tramiti per la via ràpida i es pugui debatre al Parlament els dies 7 i 8 de juliol, l'últim ple abans de marxar de vacances.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Lluís Trapero, hauran de comparèixer el proper 14 de juliol al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de policies en una assemblea docent.
3: Així ho ha anunciat el president de la comissió i diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que ha assegurat que volen saber si aquest tipus d'accions tenen precedents. Pellicer ha reiterat la petició de dimissió de Parlon i Trapero.
6: Sospitem que els Mossos d'Esquadra, en aquestes pràctiques que es van definir com a inercials, han actuat de forma activa i de forma constant, infiltrant agents en diferents assemblees de docents, de col·lectius, d'organitzacions, actes i mobilitzacions. I el que ha de fer la Conselleria d'Interior i el que ha de fer el govern és donar explicacions. També el que ha de fer és el que ja li va dir al Parlament de forma molt clara, tant a la consellera com al director de la policia, que és dimitir.
3: A més de la consellera i el director general dels Mossos, també han estat citats el comissari en cap de la policia, Eduard Esquius, i el cap de la comissaria d'informació, Carles Hernández.
2: Qui de moment no haurà de comparèixer al Parlament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE, tal com havien sol·licitat PP i Vox. Avui els alumnes que van fer la selectivitat ara fa dues setmanes han pogut saber les notes dels exàmens, i la millor nota de les Pau d'enguany a Catalunya, la millor nota, volíem dir, ha estat per a la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha tret un 9,9.
3: Sí, la Laura assegura que sí que s'esperava una molt bona nota després d'haver acabat el batxillerat amb matrícula d'honor, traient un 9,91. El que no s'esperava era ser la millor nota de Catalunya, una notícia que l'ha enxampat de vacances a Menorca i que celebraran aquesta nit amb les amigues a la Revetlla de Sant Joan. Al curs vinent, la Laura estudiarà el doble grau d'interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra, i en declaracions a Onda Cero Catalunya ha aprofitat per reivindicar les humanitats.
7: No podem existir la ciència sense les humanitats i a l'inrevés. Cada vegada menys gent està interessada.

0: per les humanitats, per exemple, al meu institut, al segon només érem dos. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis i que no podem preveure un futur sense humanitats, que és completament necessari.
1: L'alumne recorda també que la nota de tall per accedir a una carrera no defineix la validesa de la professió.
2: Pel que fa a la demarcació de Barcelona, 4 alumnes han empatat amb un 9,8.
1: Són la Martina Gutiérrez de Sabadell, l'Enric Sánchez de Sant Sadurní d'Anoia, en Tomàs Alfonso de Terrassa i en Joan Torrecillas de Sant Cugat. A Tarragona la millor nota és el 9,7 de Miquel Edo, Mas de Reus, i a Lleida és el 9,6 de Lucía García, d'Artesa de Segre. En total, 318 estudiants rebran la distinció de la Generalitat per haver tret un 9 o més a la fase general de l'ESPAU.
2: Unes proves que deixen les matemàtiques com l'única matèria suspesa amb una mitjana de cot de 4,18, la més baixa en almenys una dècada i molt per sota del 6,12 de l'any passat.
1: L'examen va generar queixes i fins i tot va arribar al Parlament. Tot i això, el 95,68% dels estudiants han aprovat la selectivitat, una xifra lleugerament superior a la del 2025. La nota mitjana global és de 6,4, pràcticament igual que l'any anterior, i la nota d'accés a la universitat se situa en el 7,2, combinant un 60% de batxillerat i un 40% de l'ESPAU.
2: En plan econòmica, avui hem conegut dues estadístiques molt reveladores sobre l'estat de salut de l'economia catalana. Per un costat, Catalunya segueix rebent més turistes que mai, i això ho demostren les dades hoteleres. Fins al mes de maig, 2.400.000 turistes han dormit en hotels catalans, una xifra rècord. De fet, fa més d'un any que els hotels catalans registren rècords mensuals de turistes, tant de persones que viuen a Espanya com a l'estranger. Per tant, Ricard, sembla que les polítiques públiques turístiques estan funcionant.
1: Sí, Catalunya ja no només s'ha convertit en un destí d'estat, l'aposta per acollir congressos internacionals i diversificar l'oferta territorial ja omple els hotels com mai durant tots els mesos de l'any. Pel que fa a les dades, el mes de maig torna a confirmar el boom turístic a Catalunya amb un rècord històric de gairebé 2,4 milions de viatgers en hotels i unes pernoctacions que continuen a l'alça fins als 6,2 milions, la segona millor dada des del 1999. Tot i això, aquesta empenta conviu amb una caiguda de l'estada mitjana que marca mínims en bona part per l'augment del turisme, com comentava, de congressos i estades curtes. Aquest perfil explica també que Barcelona segueixi liderant i creixent en força, consolidant-se com el principal motor turístic de Catalunya.
2: D'altra banda, les exportacions catalanes tornen a mostrar fortalesa amb un rècord històric en un mes d'abril, arribant als 8.700 milions d'euros en vendes, impulsades sobretot pel sector químic, els béns d'equip i l'automoció.
1: El gruix de les vendes es concentra a la Unió Europea amb un augment destacat de l'11,2%, mentre Barcelona lidera clarament l'activitat exportadora. Aquest comportament és normal donat el context d'inestabilitat internacional, amb moltes empreses europees optant per mercats més segurs com el català, on no hi ha ni aranzels ni barreres comercials. En paral·lel, les importacions també creixen, tot i que de manera més moderada, fins als 9.800 milions d'euros, cosa que manté un dèficit comercial de més de 1.000 milions. A més, Catalunya compra sobretot energia per poder fer funcionar la seva indústria. En conjunt, doncs, les dades reflecteixen un bon moment del sector exterior, però reforcen la realitat que Catalunya segueix sent una regió dependent, sobretot a nivell energètic.
2: En plana local, notícia destacada també d'aquest dimarts 22 de juny, la plataforma d'aero, 23 de juny volíem dir, la plataforma d'aerogeneradors prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, està una mica més a prop de ser una realitat. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable al projecte. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. La declaració d'impacte ambiental, que encara no s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat, marca l'avançada perquè es puguin instal·lar els prototipus d'aerogeneradors a la badia. El PlemCat ocuparà un espai de 7,4 quilòmetres quadrats on s'ubicaran 3 molins de 15 megawatts cadascun amb una altura màxima de 261 metres. La plataforma també disposarà d'una boia de connexió flotant i una línia elèctrica soterrada per evacuar l'energia. El projecte compta amb una inversió de 80 milions d'euros, 30 milions provinents de l'Estat i els 50 restants els aportarà la Generalitat.
2: Nova incidència a la línia R3 de Rodalies. La circulació de trens es troba interrompuda entre Vic i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Tampoc circulen els trens entre la Garriga i el Figaró, en aquest cas, a causa d'un robatori de coure.
3: Aquests problemes han entelat la recuperació avui d'un tram que estava fora de servei per obres. Des de l'11 de juny estava tallat el trajecte entre Vic i Torella.

0: Ja l'actualitat del Mundial de Futbol han explicat que vol deixar l'Atlètic de Madrid, que ja ha parlat amb els dirigents del club matalasser per informar-los i que vol complir un somni amb possible referència a fitxar pel Barça.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
2: Si sea algo bueno, te vas.
1: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: L'Atlètic de Madrid ja ha comunicat que aquell que vulgui a Julián Álvarez que aboni la clàusula de rescisió del seu contracte, xifrada en 500 milions d'euros, i ha informat que està estudiant la possibilitat de denunciar el Barça a la FIFA per negociar amb un jugador amb contracte en vigor sense estar autoritzat per fer-ho.
3: I mentrestant, Messi continua fent història.
0: Julián Álvarez ha fet aquestes declaracions després de la victòria d'Argentina sobre Àustria per 2-0 a Arlington, que classifica l'Albiceleste pels 700 de final. Leo Messi va fer un doplet i amb 18 gols s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials. Estava així de feliç l'argentí.
4: No, felicidad, obviamente, mucha felicidad, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila y nada, así que contento.
0: Messi, que ahir també va fallar un penal, porta ja 5 gols en aquest Mundial, del que n'és el màxim golejador. Com a Argentina, França també ha aconseguit el bitllet pels 700 de final en derrotar a Iraq per 3-0 a Filadèlfia amb 2 gols de Kylian Mbappé i un de Dembélé. Aquest partit ha començat amb una hora de retard per una forta tempesta. També ha signat un doplet Erling Haaland en la victòria de Noruega sobre Senegal per 3-2 a East Rutherford, mentre que Argèlia s'ha imposat a Jordània per 2-1 a Santa Clara. Ens centrem en els partits d'avui, d'aquesta segona jornada de la fase de grups. A les 7 de la tarda, Portugal buscarà el primer triomf al torneig en el seu partit contra Uzbekistan a Houston, i més tard, a les 10 de la nit, Anglaterra i Ghana aniran a la recerca d'un altre triomf en el duel que els enfrontarà a Foxborough. Ja de matinada, a la 1, es jugarà el partit entre Panamà i Croàcia a Toronto, i a les 4, Colòmbia es veurà les cares amb la República Democràtica del Congo a Zapopa. Encara en futbol, el Girona ha presentat avui el seu nou entrenador per la propera temporada a segona divisió, Quique Álvarez, que fins ara dirigia el filial gironí. Quique ha deixat clar que l'objectiu és l'ascens a primera.
3: Parlem de bàsquet, la Lliga ACB se li complica al Barça.
0: Perquè va perdre contra el València Bàsquet 80-88 al Palau Blaugrana en el tercer partit de la final del playoff pel títol de la Lliga Endesa, amb la qual cosa l'equip de Xavi Pascual ha tornat a perdre el factor pista. De fet, si els de Pedro Martínez guanyen demà el quart, que també es disputarà al Palau, ja seran campions. Pascual parla de derrota dura.
5: Bueno, primer de tot, l'equip ha posat tot el que porta a dins. Arribem una mica justos de forces, però ho hem posat tot. Per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura. Però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
0: En futbol sala, la final del playoff pel títol de la Lliga de Primera Divisió es trasllada a Múrcia, concretament al Palau d'Esports, on a 8:15 s'enfrontaran el Pozo i el Barça en el tercer partit de la sèrie. Com que els blaugranes van imposant els dos primers i tornen a guanyar avui, ja es proclamaran campions. L'entrenador Javi Rodríguez no vol esperar ni un partit més.
6: Que ahora mismo ellos están muy heridos, pero que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Es con el objetivo que vamos, sabiendo de las dificultades que vamos a tener en todo momento durante los 40 minutos, pero hay que saber sobreponerse a todos los estados.
0: Cas de ser necessari un quart partit, aquest es disputarà dijous, també en pista murciana. Dos apunts més, molt ràpidament, Ducati ha fet oficial la renovació de Marc Márquez fins al 2028. La marca italiana s'assegura la continuïtat 2 anys més del vigent campió del Mundial de MotoGP, i avui 100% segur que coneixerem el campió de l'Hockey Lliga, ja que el Liceo i l'Igualada jugaran el cinquè partit de la final. El definitiu duel a 8:15 al pavelló de Riazor, a la Corunya.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: Bona tarda i bona revetlla.
3: Igualment. Doncs precisament per la revetlla de Sant Joan hem de parlar també de música, i és que l'Estatit continua l'Ítaca Sant Joan amb 31 FAM

0: Sobre una fuente de tormenta en Chattanooga, se espera que puedan hoy desarrollar con normalidad una sesión de trabajo que comienza en apenas una hora. Y lejos del Mundial, recordar que en MotoGP Marc Márquez ha renovado con Ducati hasta 2028 y que en baloncesto el Real Madrid descarta de momento unirse a la nueva NBA Europa. El conjunto blanco continuará en la Euroliga las próximas 10 temporadas.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
2: La rutina tiene sus misterios. Si no, que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
3: Y de otros.
2: Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio.
4: En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
5: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Onda Cero Barcelona.
10: Una cigarreta o un Boscraman. Una barbacoa o las brasas de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
12: La brúixola amb Lola Sorribas.
13: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
14: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant, per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
12: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero, la ciutat.
15: De xicotet sempre pensava que les locutores, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dintre de la meva ràdio.
16: Pels que fem la ràdio,
17: sí,
16: no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, sí. Poder parlar amb vostès és tot un honor.
17: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Uh-huh. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
12: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
8: Amics per sempre!
12: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

Ara bé, l'anunci arriba en un context de desconfiança ciutadana, amb incidències recurrents a Rodalies i una mobilitat que continua sent un dels principals maldecaps de Catalunya. I la plataforma d'aerogeneració

0: En qualsevol cas, amb una diapositiva, podem començar ja la licitació i compra de material per a aquesta plataforma. Per tant, els propers mesos estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28, podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament.
1: Més coses, la Fiscalia estudia acusar el pare del nadó maltractat a Barcelona d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Segons el Ministeri Públic, les lesions que presentava el petit comportaven un risc vital per a ell. Així, la Fiscalia s'oposa també a la posada en llibertat del progenitor, tal com demanava la seva defensa, i suma ara, com a motiu de risc, la fuga. A més, es reclama una nova compareixença urgent justament per augmentar els motius que mantenen l'home en presó provisional comunicada i sense fiança. La causa està oberta per maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual. I un darrer apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa una dona de 40 anys acusada d'un delicte d'odi i discriminació per difondre de manera reiterada continguts discriminatoris a les xarxes socials.
2: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar. Apunta't.
4: Ahora mismo coger el coche es comerte un atasco. Es que da igual donde vayas, al trabajo atasco, al pueblo atasco, a la playa atasco.
5: Y cuando además se te estropea el coche, llamas a la grúa y tardan en venir una hora. Bueno, al menos esto lo podemos evitar. Está muy claro, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
6: Por fin.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
3: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
2: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
3: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
4: Ay. Onda Cero Barcelona.
5: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, el 2 de juliol, podrem gaudir d'una nova ració del Clotilde Fest amb els concerts de tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana actual, com són Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als Jardins del Palau Robert a partir de les 8 del vespre. Pots aconseguir invitacions dobles a través del web d'Europa FM amb aforament limitat. A la província de Girona, fins aquest diumenge 28 de juny, es pot gaudir de la visita Descobreix Empúries de la mà dels seus habitants, una visita teatralitzada en la que una antiga habitant de l'Emporea romana del segle I després de Crist ens portarà de la mà per la ciutat 2.000 anys enrere. Els visitants descobriran la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana i gaudiran dels costums i la vida quotidiana de les societats clàssiques que varen conviure a Empúries. A Lleida, la sala d'exposicions de l'Ajuntament acull l'exposició Petjades, una mostra que recull les escultures de gran format de diferents etapes de la trajectòria de l'escultor argentí Miguel Ángel González, com també diversos dibuixos i projectes. L'escultura de González reflecteix la relació entre el cos i l'ànima i el seu amor per l'ésser humà i el coneixement. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició Originals d'Antoni Gaudí, en el que es podran contemplar alguns dels dibuixos i documents originals de l'arquitecte reusenc incorporats al fons del Museu de Reus l'any 1933 per iniciativa del conservador Pere Rius i el també arquitecte Domènec Sugranyes. Concretament, es tracta d'un conjunt de 5 dibuixos, una fotografia, un quadern de notes i el carnet d'expositor de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que es podran visitar fins al 27 de desembre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
7: Viu la teva experiència l'hora que vulguis.
4: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
8: En Onda Cero, Cantizano.

0: més gran.
1: D'aquesta manera descrivia Jaume Sisa la nit d'avui, 23 de juny, nit de coques, petards i música, una nit que aquest any arriba de bracet de la primera onada de calor de l'estiu. Per tant, cal consciència, cal prevenció, tant amb les fogueres per evitar incendis, de fet en tenim un actiu a Tremp, com també a la carretera, ja que és una de les nits amb més mobilitat de l'any. Com estan ara mateix les carreteres? Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant que l'autopista AP7 està tallada a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un accident amb dos camions implicats. Això provoca 10 quilòmetres de retenció. Es fan desviaments obligatoris per la sortida de Masnet de la Selva. Recordem que es pot agafar la C32 i la 2 o bé la C35 i la 2 com a possibles rutes alternatives. Encara a l'AP7 hi ha lentitud a Montornès del Vallès en sentit nord. També hi ha intensitat de Tarragona en sentit sud, en aquest cas per un accident. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. La C32, l'autopista del Maresme va molt carregada a l'Illa i de Premià de Mar a Mataró en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 i aturades a Montgat en sentit Mataró. A la C65 hi ha retencions entre Quart i Llambilles en sentit Llagostera. A la C31 hi ha cua a Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la 2 hi ha retencions a Caldes de Malavella en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. També a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. La Nacional 340 va molt carregada al Vendrell en sentit sud i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de encara hi ha lentitud i aturades a Horta en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Per tant, ja anotem totes aquestes qüestions que ens comentaves i fem ara un cop d'ull a tota l'actualitat de la jornada d'avui amb el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, Lola.
1: Una vintena de dotacions de bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a la serra de Gurb, a Tremp. El foc s'ha declarat a la zona del forat del Graell, en una àrea de difícil accés. Les flames cremen amb una intensitat entre mitja i baixa i el flanc esquerre avança per la carena.
3: Els possibles incendis, Lola, són de fet la gran preocupació d'aquesta revetlla de Sant Joan. Un total de 110 municipis de 12 comarques tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa. Això suposa un risc molt alt d'incendi per les altes temperatures i la baixa humitat. El perill més important es troba a les comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. A la capital del Segrià s'assoliran els 41 graus i a Tàrrega els 40. Enmig d'aquest escenari, Protecció Civil ha demanat molta prudència i responsabilitat a la ciutadania amb el llançament de petards i les fogueres. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anunciat limitacions especials en aquelles zones amb més risc.
4: Els ajuntaments són els que saben allò que està autoritzat i el que no, i des del govern el missatge és allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci.
3: Com a norma general, cal recordar que està prohibit encendre foc o llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones forestals. D'altra banda, la calor també està provocant estralls entre la ciutadania. Ja són 151 les persones ateses per les altes temperatures.
1: Doncs precisament en aquest sentit volem saber què ens espera pel que fa a la calor de cara a demà, 24, dia de Sant Joan. Noelia García, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. Demà dimecres i festiu a Catalunya continuarà la calor amb intensitat i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 23 graus a Barcelona i a Lleida, 22 a Girona i 21 graus a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Sant Joan és coca, després en parlarem, són fogueres i també són petards, un tema que sovint genera controvèrsia entre aquells que els gaudeixen i els que els pateixen. Persones amb sensibilitat auditiva i animals de companyia. És per això que cada vegada

0: de més prenen importància els petards de baixa sonoritat. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, és que cada vegada més regna la idea que els petards no necessàriament han de fer soroll per fer festa. En aquest sentit, els petards de baixa sonoritat són tendència, ja que ajuden a tenir una festa més inclusiva i respectuosa. Les empreses del sector, com Petards La Traca, aposten per productes on la llum i els colors siguin els protagonistes. Ho ha explicat a la ciutat el CEO de La Traca, Jordi Brau.
2: Realment, doncs, bueno, la baixa sonoritat és això. Qualsevol artifici pirotècnic, menys evidentment les traques, els trons, podem treballar amb baixa sonoritat i podem tindre efectes que facin color sense que ens faci una explosió.
1: Com dèiem, uns petards silenciosos que ajuden al benestar de les persones amb sensibilitat auditiva i també dels animals de companyia, i és que segons el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, entre un 25 i un 50% de gossos i gats pateixen por pels petards. En aquest sentit, els experts recomanen preparar una zona segura dins de casa. Verónica Araunavenya és la presidenta del CCBC en declaracions a Onda Cero.
3: Aquest lloc ha d'estar el més aïllat possible del soroll, amb finestres tancades, si tens aire condicionat, si li pots posar el que diem sorolls blancs o música o algun tipus de soroll que ell reconegui com a no agressiu. Aquesta preparació del lloc, en alguns casos de fòbies lleus, ja és suficient com que el gos o el gat ja hi hagi una sensació de que no passa res.
1: També recomana no renyar l'animal, no forçar-lo a sortir i passejar-lo en hores tranquil·les, sempre amb arnès, per evitar fugides. En casos més greus, es pot consultar el veterinari per valorar tractaments ansiolítics.
0: Gràcies, Montse. Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Osman Umar arriba als cinemes el 26 de juny i a Onda Cero et volem convidar a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny als cinemes Verdi de Barcelona. Escolta el programa, escriu-nos a través de les xarxes socials i aconsegueix la teva entrada doble.
4: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
5: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
0: Doncs amb mobilitat, amb un pla de més de 4.300 milions d'euros en una dècada.
8: Sí, la proposta triplica la inversió dels anys de la crisi i promet arribar fins als 600 milions anuals a partir del 2030. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que l'objectiu és revertir més d'una dècada d'endarreriments.
9: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
8: Ara bé, l'anunci arriba en un context de desconfiança ciutadana, amb incidències recurrents a Rodalies i una mobilitat que continua sent un dels principals maldecaps de Catalunya. El repte, més enllà de les xifres, serà convertir els anuncis en obres reals i visibles. El pla inclou projectes clau, com el perllongament de línies de metro i de ferrocarrils de la Generalitat, noves carreteres i infraestructures logístiques amb Barcelona i les connexions territorials com a grans eixos.
0: Govern i Comuns tanquen definitivament els últim serrell sobre la llei per regular la compra d'habitatges a Catalunya. Ricard Jiménez, bona tarda.
10: Bona tarda, Lola. Sí, després de molts mesos de negociacions per donar suport als pressupostos de la Generalitat, els comuns han aconseguit el que volien, i és que el govern reconegui, com ells, que és ser un gran tenidor. David Cid és el seu portaveu.
11: Que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
10: D'aquesta manera, els comuns aconsegueixen ampliar el ventall de propietaris que hauran d'assumir més responsabilitats socials sobre l'ús dels seus pisos en el marc de la crisi d'habitatge que pateixen els catalans. Ara bé, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha volgut rebaixar les expectatives dels comuns, assegurant que es tracta d'una llei temporal, mentre durin les zones tensionades, ja que en cas contrari seria una norma inconstitucional. A més, recorda que encara no compta amb els suports d'Esquerra ni la CUP.
12: Amb Esquerra Republicana, amb la CUP, amb qui... doncs habitualment hem pogut teixir aquests acords vinculats a l'habitatge, doncs puguem veure quines esmenes i com s'ha de modificar aquest text perquè pugui tenir el màxim de suport possible.

0: tot cas, el suport que faci que es pugui aprovar.
1: El que sí han acordat amb Esquerra i la CUP és que aquesta llei es tramiti per via ràpida i es pugui debatre al Parlament els dies 7 i 8 de juliol, l'últim ple abans de marxar de vacances.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, hauran de comparèixer el proper 14 de juliol al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de policies en una assemblea docent. I qui no haurà de comparèixer al Parlament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE, tal com havien sol·licitat PP i Vox.
3: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
4: Verisure.
2: Avui els alumnes que van fer la selectivitat ara fa dues setmanes han pogut saber les notes dels seus exàmens i la millor nota de l'Espau d'enguany a Catalunya ha estat per la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha tret un 9,9. La podem saludar a la brúixola. Laura, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola.
2: Enhorabona, primer de tot.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Com estàs vivint aquestes hores?
5: Estic ara molt emocionada encara no processo que sigui la millor nota. També estic molt impressionada perquè no m'esperava, vull dir, tanta reacció, que sé com el centre d'atenció durant un moment és molt fort.
2: Tinc entès que ahir et va trucar la consellera d'Universitats per donar-te la notícia. Com va ser aquell moment? Què et va dir la consellera?
5: Sí, estava... Bé, ara estic a Menorca de vacances i ahir també vaig arribar i vaig fer una trucada i la vaig agafar i em va parlar la consellera d'Universitats. I em vaig quedar quasi sense paraules, no sabia com reaccionar, no sabia què dir-li. I em va explicar això, que havia tingut la millor nota de la fase general de Catalunya. No me va dir quina nota exacta, però em vaig quedar molt emocionada. Em va dir que ja havia parlat amb la meva mare i amb la tutora. I em vaig quedar super sorpresa i era com si no pogués estar passant, de veritat.
2: Clar, i això com ho vas celebrar? Perquè entenc que estaves de vacances a Menorca, sí. Per tant, no sé si amb amics o amb la família, però la cosa és que imagino que alguna celebració veu fer.
5: Sí, estic aquí amb les meves amigues, però el que passa és que ahir vaig decidir no celebrar-ho bé anant... perquè vull aprofitar avui que és Sant Joan, bé, és la revetlla de Sant Joan, i amb les amigues volem sortir a Ciutadella, a veure tot l'ambient, a veure els cavalls i a celebrar la festa. I ahir vaig preferir descansar, ja que sabia que m'esperava un dia molt llarg. I també portava molt d'estrès a tot el viatge, clar. Però avui sí.
2: Què t'ha dit el teu entorn, la família, els mestres també?
5: Estan tots molt contents, les meves amigues estan molt emocionades. Ara estic rebent molts missatges, estic una mica atabalada de tanta gent que encara no he contestat a ningú perquè de cop tants missatges no saps ni per on començar, i amb tantes entrevistes, però tots m'estan felicitant i estan molt contents tots.
2: M'alegro molt, no et farem perdre gaire més el temps, que imagino que tens missatges a respondre i també unes vacances a gaudir, però quin grau vols estudiar tu? Perquè has tret un 9,9 a l'ESPAU, entenc que això vol dir que el batxillerat tenies un 10?
5: El batxillerat de la nota general em va quedar un 9,91 també, igual que això, i m'agradaria estudiar el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades, que es fa a la Pompeu Fabra.
2: Molt bé. Hi ha aquesta falsa concepció de que si es treuen notes tan altes és perquè es vol entrar a professions més aviat del ram científic, i no és el teu cas. No sé si creus que també hem de valorar encara més les humanitats, les ciències socials.
5: Sí, és clar, perquè les carreres dels grans científics sempre tenen molta demanda i per això tenen aquestes notes, però la nota de tall no defineix la validesa del grau. Tots són igual de necessaris i d'importants, i encara més les humanitats, igual que les ciències. Jo les tinc al mateix nivell. Per mi no poden existir les ciències sense les humanitats, i a l'inrevés. I ara encara més en aquesta societat, que cada vegada menys gent està interessada per les humanitats. Per exemple,

0: meu institut, a segon només érem dos, i estan donant molta prioritat a les carreres científiques i tecnològiques. Crec que és molt important reivindicar tot l'estudi humanístic que ha sigut essencial a la nostra societat des dels seus inicis i que no podem preveure un futur sense humanitats, que és completament necessari
1: doncs
0: i que cal posar-les en valor.
1: Ens quedem amb aquesta idea, amb aquest valor de les humanitats. Laura Tallada, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola, a gaudir molt de les
0: gràcies
1: vacances
0: a
1: i també a celebrar-ho. Enhorabona, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Gairebé un 96% dels estudiants catalans han aprovat les proves d'accés a la universitat. És un percentatge una mica superior al de l'any passat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que la nota de matemàtiques, que ha estat la més baixa en una dècada, no és satisfactòria, però ha rebutjat que l'examen fos molt complicat, tal com han denunciat alguns estudiants.
2: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura. Torno a enfatitzar, la consellera està expressant l'opinió d'aquests experts.
3: La brúixola amb Lola Sorribas. 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. es sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
5: Ángela es directora de operaciones en Panaderías Centeno. Ella hace que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Alberto, su jefe, quiere dejar la empresa para hacer otras cosas. Con sus compañeros están pensando en comprar la empresa. Es un momento clave para ella y sabe perfectamente qué va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
1: En una hora i 10 minuts arriba la sintonia d'Onda Cero, la brúixola del Radio Estadio. Què ens espera avui, Albert Arranz? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Julián Álvarez, davanter argentí de l'Atlético, pretès pel Barça, assegurant que ha demanat ser traspassat als dirigents del club matalasser. Repassarem la darrera jornada de la Copa del Món de Futbol amb triomfs d'Argentina, França i Noruega i doblets anotadors de Messi, Mbappé i Haaland. La notícia és que s'estrena Cristiano Ronaldo. L'estan jugant contra Uzbekistan. Minut 17 de la primera meitat. Ronaldo ha obert el marcador. Ara dominen, després del gol de Nuno Mendes, 2-0, els de Robert Martínez. Escoltarem Quique Álvarez, entrenador del filial del Girona, designat avui nou entrenador del primer equip per assolir el retorn a la primera divisió la propera temporada. La farem petar amb el pioner de la natació artística masculina al nostre país. Una presència inèdita d'ells en aquesta disciplina a nivell internacional fins a la seva incorporació el 2015. I farem un cop d'ull a tota l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes al nostre gas a fons en el dia en què el pilot de Cervera, Marc Márquez, ha ampliat el seu contracte dues temporades més amb la seva escuderia Ducati. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt de nit.
1: Gràcies, Albert. Bona tarda.
7: Que vagi bé.
1: Avui, per la revetlla de Sant Joan, hem de parlar també de música, i és que a l'Estartit continua l'Ítaca Sant Joan, amb 31 fan com a cap de cartell.
8: La platja gran de l'Estartit es tornarà a convertir en l'epicentre del festival per excel·lència durant la nit de Sant Joan a la Costa Brava, i 31 fam no seran els únics que actuaran aquesta nit. També es podrà gaudir dels concerts de Venus, Cupidó i Barri Vip. Miles de pájaros cantando. Després de la revetlla, el festival continuarà a partir de dissabte la seva programació en diversos municipis de l'Empordà.

Vols assistir a la preestrena de Viatge al País dels Blancs? La inspiradora història real d'Usman Umar arriba als cinemes el 26 de juny i a Onda Cero et convidem a veure-la abans que ningú el proper 25 de juny als cinemes Verdi de Barcelona. Escolta el programa, escriu-nos a les xarxes socials i aconsegueix la teva entrada doble.

0: Una bona revetlla té la música com a protagonista, però també té els petards i també la coca de Sant Joan, un dolç típic a Catalunya i altres zones del Mediterrani com la Comunitat Valenciana, amb la que donem la benvinguda a l'estiu. Per parlar de les postres que aquesta revetlla guarnirà en les nostres taules, tenim el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Miquel Zaguirre. Senyor Zaguirre, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, quantes hores han treballat aquesta passada nit per tenir-ho tot a punt?
1: Bueno, moltíssimes. Hem fet torns, però sí, sí, la veritat que la coca artesana de pastisseria és un producte que es fa el dia anterior i que es comença a pastar i que s'ha de coure hores abans de vendre aquesta coca. Llavors, sí, sí, hem fet torns, però hem treballat en continu.
0: Suposo que veure també la satisfacció de la clientela, el goig que fa veure els aparadors amb tot l'assortiment de coques, diguem que compensa la son perduda.
1: Exacte, exacte. Sí, la veritat que aquests dies doncs, fa goig entrar en una pastisseria. I també ens fa goig i ens agrada moltíssim quan moltes vegades veus, no, que són noves generacions també que venen a comprar la coca, no? Que abans l'havien comprat els seus pares, però ells ara s'ajunten amb els amics o família i volen portar la coca de la pastisseria de confiança, no? On sempre han menjat aquesta coca, no? I aquestes comandes fan molta il·lusió, la veritat que fan molta il·lusió.
0: Clar, és la il·lusió de mantenir la tradició, no? Que jo crec que és important. A veure, una de les característiques que tenen aquestes coques són els pinyons, que sempre diem que són cars. Quin és el preu mig de les coques en general aquest any?
1: Bueno, però a mi, realment podríem parlar, no? Millor que una coca entre 4 o 6 persones podria anar al voltant del 20-23 euros. Uh-huh. Clar, depèn molt també, no? Si la coca farcida, si no la farcida, no? Però una coca amb tires de crema per sobre podria anar al voltant d'aquest preu. Uh-huh.
0: Tenint en compte les coques que ja s'han anat venent en les últimes hores i les que encara queden, quina és aproximadament la previsió de vendes que tenen de cara a aquest Sant Joan?
1: Moltes, moltes coques. La veritat que en el moment que la diada cau així com aquesta revetlla cau entre setmana, diguem, no? que és dimarts, dia 23, llavors es comença a vendre coques el cap de setmana anterior, es venen moltes coques al dia 23, és una revetlla que hi ha molta gent que la celebra al seu poble o a la seva ciutat, i també hi ha molta gent que marxava a una segona residència o a la costa, al càmpings, i realment també, doncs, tant les pastisseries de l'interior com les pastisseries de la costa o muntanya es preveu una bona venda de coques.
0: Quines són les que tenen més èxit? A veure.
1: A veure, la coca més venuda, potser, que entre tots els pastissers, no?
0: Sí.
1: és la coca de brioix amb tires de crema i cireres. Uh-huh. Aquesta coca és tradicional, no? Aquesta es ven moltíssim. Ara bé, clar, tenim també el que és la coca de fulla amb jardons, que és un èxit també i és una aposta segura, i com no, la coca de brioix amb fruita confitada, aquesta fruita, no, que veiem amb la cirera, el meló o la taronja. Són les tres potser que més es venen. Tot i que últimament també tot el que són les coques farcides s'estan venent moltíssim. Tota una coca farcida de nata, de trufa o amb una bona crema pastissera feta amb la seva infusió de cítrics i canyella o vainilla són les que també estan tirant molt fort, molt fort.
0: Mm-hmm. Clar, en funció de a quin lloc es vagi a comprar la coca, la veritat és que hi ha verdaderes barbaritats amb la connotació positiva de la paraula, perquè la veritat és que la creació és infinita, això està clar. No sé si té alguna recomanació així per sortir-nos-en de les clàssiques.
1: Bueno, realment, tot el que gira, i amb el meu gust, que gira al voltant del que pot ser un fruit sec, no?, és a dir, que li fiquem una mica d'ametlla o una mica d'un prenent d'avellana, no?, barrejat amb aquesta nata, doncs per mi seria un èxit segur també d'una coca que podria triomfar moltíssim.
0: Doncs prenem nota, que ho prenguin també aquells que encara no l'han comprat i que tenen ganes de sorprendre algú, ja sigui aquesta nit o bé demà. Ja per acabar, a veure, la coca és un producte gairebé exclusiu de la revetlla de Sant Joan. És cert que per això suposo que esperem també aquesta data amb tantes ganes, però vostè seria partidari de desestacionalitzar les coques, una mica com ha anat passant amb els torrons?
1: Jo crec que en el tema de

0: les tradicions, no? Les tradicions tenen la seva raó de ser, també. Moltes vegades aquestes tradicions que tenim, no? O sigui, és l'època de la tardor, no? Quan fem els panellets, i fer-ho una altra època costa moltíssim, perquè és el moment que millor ametlla tenim. Vull dir, tot això està una mica lligat a les tradicions i a la nostra gastronomia i als nostres productes d'aquí, del nostre país. Llavors, seria molt complicat de moure. La cuca de Sant Joan, doncs, també té moltes continuacions amb el solstici d'estiu, comença l'estiu, aquesta forma allargada, no?, que quan es va començar a fer amb aquesta forma era perquè és més llarg, no?, el dia que la nit, per això té aquesta forma aixovalada. I, no sé, jo crec que és com si aquests dies la cuca de Sant Joan estigués més bona, no?, que en una altra època.
1: Em sembla interessant aquesta relació entre la forma de la coca i com de llarg és el dia i la nit, una nit, la d'avui, que és la més curta de l'any. Així que, Miquel Zaguirre, president del Gremi de Pastissers de Catalunya, moltíssimes gràcies, èxits i molt bona tarda, bona revetlla.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bona revetlla també.
1: Nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i obrim aquesta segona part de La Brúixola, en què parlarem sobre cultura, literatura i també salut mental. Som-hi.
2: La Brúixola amb Lola Sorribas. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.

0: Doncs fins i tot perquè es treuen, com diria jo, es crea com un microclima, ¿vale? Que surt la gent sabent coses d'altra persona i fins al punt de... i això són coses que ens han dit, a la gent que treballa a taquilla i tot això, que la gent es fa fotos amb una persona que ha participat a l'espectacle només dient o la informació o que ha intervingut en alguna dificultat o el que sigui, doncs ells, la gent, o sigui, fins i tot és com... el senten com protagonista, com un més, no? Com el que ha portat tota la informació per aquella història i ha sigut carismàtic, no? Doncs això, evidentment que hi ha gent que, bueno, que si no vol participar, no es participa i ja està, no et forçarem. Però hi ha gent que ve amb moltes ganes de dir, pues mira, yo quiero escuchar este tipo de historia, no? I participa.
1: Clar, és interessant perquè al final l'obra i vosaltres serviu de cable d'unió entre les diverses persones que venen a veure l'espectacle. Mai, volia preguntar-te també per la preparació. Abans de pujar a l'escena, no sé si teniu algun tipus de preparació abans de començar o precisament la gràcia és directament entrar al buit i a veure què em trobo.
2: A veure, nosaltres normalment quedem una hora i mitja abans, provem tots els micros, arreglem tot, i clar, pensa que és un espectacle bastant musical. Tenim un músic en directe, el Modesto Lai, i llavors el que fem és provem, cantem, rimem, fem cançons inventades allà, doncs jo què sé, sobre... Mira, vamos a cantar del que ens ha passat avui. I això és l'únic que fem. I així com a ritual ens prenem un cafetet a baix, el camerino, doncs ens concentrem, ens expliquem anècdotes, perquè clar, nosaltres el que necessitem és tenir el cervell molt, molt despert, saps? O sigui, estar a la que pilla qualsevol cosa, saps?
1: Clar, això també em fa pensar en ja no només la preparació prèvia d'aquell moment, sinó el fet de preparar-se per ser un actor d'aquestes característiques, perquè la improvisació sembla una cosa molt lliure, però imagino que darrere hi ha molta, molta tècnica i que t'has de preparar. No sé si, per exemple, m'ho invento, davant d'una història d'amor o de por o de feina, doncs vosaltres ja teniu una sèrie de paràmetres més o menys preparats a través dels quals podeu jugar amb la història que després us proposen els espectadors.
2: No, que va. Nosaltres anem al salt al buit total, perquè, a més, aquella història que tu dius de por, de feina, del que sigui, cada vegada és diferent, perquè la por vindrà donada per la cosa que hagi demanat la persona del públic o la història de la persona del públic. Per exemple, nosaltres demanem molt a què et dediques, per exemple, no? I si ens dius, soy ingeniero aeroespacial, pues aquella història serà terror aeroespacial.
1: Clar.
0: Sí. Si soy administrativa de l'administració, que això ens ha passat. I hem fet una història de l'administrativa de l'administració. O sigui que... Sí. O sigui, del que ens posin per davant, el que hem de sempre intentem que tinguis l'ofici que tinguis, tot i ser comptable, i que és molt respectable i os necessitamos a todos, però ser comptable no és un Dragon Khan de PortAventura, no és que estàs davant un ordinador i tot el dia repassant números, els pobres. Doncs hem de fer que aquella història del comptable sigui superatractiva i molt dinàmica amb el públic.
1: Clar, en aquest sentit, perquè ens en fem una idea, ens hem d'imaginar que abans de l'obra la gent ha escrit, per exemple, en un paper o a través de web, etc., doncs aquestes preguntes, o bé que les pregunteu allà i feu passar un micròfon, com funciona?
0: Preguntem en directe.
1: D'acord.
0: Sí, perquè et diré una cosa. Saps què passa? Que si tu agafes un paper i no l'ha escoltat ningú, potser te l'estàs inventant o potser pots fer omissió d'aquell paper. Si escrius per web, lo mateix. No, nos han dicho esto. Ja,

0: si no, no, què? Saps? O sigui, i en canvi allà escoltes al públic dir-ho en directe.
1: Manu, no sé si després de tantes funcions encara hi ha moments en què penseu, això no sé si ho traurem o com ho traurem.
0: No, perquè jo confio sempre en els meus companys, no? O sigui, és com, bueno, si no se m'ocorre a mi, ja se l'ocorrirà mai o a Ionai, que com ho traurem cap endavant. O sigui, no, ja no, fa molt temps que no, i a més que sempre hi ha una màgia, que comences tu a fer una cosa i de cop i volta veu el teu company i dius, oh, que bien, que guai, o sigui, que és sumar.
1: L'experiència és un grau i també la comunicació i l'entendre's amb el company encara més. Volia parlar, també ja ho hem anat introduint, de la improvisació com a tal. Mai, què té aquest gènere que creus que enganxa tant per qui està a l'escenari com també per qui el mira?
2: Doncs mira, jo crec que el que té la impro, que enganxa absolutament, és que es crea la història al cap del públic i al nostre cap alhora. Perquè cap dels dos sabem el que passarà. I al públic li encanta veure't patir, en el cap i a la fi. I al públic li encanta veure't suar, creant una història que ells diuen, buah, això és impossible. I crec que aquesta és la màgia de la impro, la dificultat que té i la complicitat que es crea entre l'espectador i l'actor a l'hora de construir una història que els dos saben que va des de zero.
1: Clar, imagino que aquí l'error també forma part del joc. No sé com aprèn una actriu o un actor a no bloquejar-se quan una idea, per exemple, doncs no està funcionant.
2: Clar, l'error sempre suma. O sigui, primer perquè a la impro sempre diem que no existeix l'error. L'error no existeix perquè qualsevol cosa que puguis fer, que tu diguis que tu pensis, buah, he fotut la bota o el que sigui, allò és una informació plus, un joc plus, una cosa que dona riquesa a la història, segur. No existeix l'error. Llavors, tot ho convertim, li donem la volta i tot ho convertim en part de la història, en positiu. O sigui que això és... Aquesta és el que diem nosaltres, la màgia de la impro, no?
1: No sé si recordeu els dos, alguna proposta en concret d'algun espectador o espectadora que diguéssiu especialment, ostres, això és complicat o és impossible, o potser una que heu gaudit especialment, que en teniu també un bon record.
0: Bueno, et podria dir una que potser mai diu la mateixa, que és la guerra de los emús, per exemple.
1: A veure, explica'ns.
0: Que va sortir, nosaltres tenim una ruleta on surten els continents, surt també tierra, mar, aire, Espanya i Catalunya, ¿vale? Perquè el que demanem sempre són referències històriques. I clar, tenim també coses molt locals perquè quan nosaltres estudiem t'ensenyen coses molt locals, no? I va sortir Oceania i una persona va dir la guerra de los emús. I jo, què collons és això, la guerra dels emús? I va ser que els emús van guanyar, o sigui que és un animal, van guanyar a l'exèrcit d'Austràlia. I clar, van fer aquesta història i no sé, jo... és d'aquestes coses que se'm queden al cap. O sigui que jo de mu, clar, evidentment... va estar molt guai, molt guai. No sé si mai té una altra, que segur que té.
1: Ara bueno, li pregunto. Sí, de fet, estava pensant que a més és una manera també de compartir coneixement, no?, entre els espectadors, amb això que esteu explicant.
2: Clar, nosaltres sempre diem que aquest espectacle és molt cultural, no? I ho diem una mica com entre la broma i la seriositat, perquè en realitat s'aprèn moltes coses d'història i moltes coses, moltes referències, perquè el primer joc és un aconteixement històric. Hi ha molta gent que no té ni idea. Fem coses que nosaltres, fins i tot nosaltres, no tenim ni idea del que ha passat. Però bueno, hi ha un moment, per exemple, que jo recordo amb molt divertiment, que hi ha un tros de l'espectacle al final,

0: final que li cantem una cançó a una persona que estigui celebrant alguna cosa. I va venir un noi de Biscaia que venia a celebrar que la seva nòvia l'havia deixat pel seu germà bessó.
1: Ostres!
0: I a més, els havia enganxat en pleno. I llavors pues, venia a celebrar pues, això, no? I clar, li vam fer una cançó tan divertida, perquè clar, fem una cançó improvisada al moment. Mm-hmm. A nosaltres només ens has de donar... som com bèsties esperant la carn, saps? I la carnassa. I clar, li vam dir de tot, li vam dir que si es quedava prenyada no passava res perquè tenien el mateix ADN. Bueno.
2: I si ella s'havia quedat amb el hacendado dels dos.
0: Sí, s'havia quedat amb la marca blanca dels dos. Bueno, va ser molt divertit. Tan divertit que molts mesos després, 6 mesos o així, va venir el germà, o sigui, van venir els dos junts, els bessons, des de Biscaia, a dir-nos, a veure l'espectacle, clar, i a dir-nos que s'havien reconciliat i que ja l'havia deixat a l'altre també. I que bueno, doncs això, no? Però és que són coses entranyables, que la gent torni, home, la gent torni a dir-te alguna cosa, perquè s'ho ha passat tan bé que...
2: Sí.
0: Aquestes coses meravelloses, la màgia, que dic jo.
2: Jo estava esperant que els bessons diguessin que la noia els havia deixat pel pare dels dos, saps? Sí, però no.
1: No va ser el cas, no? No, però és veritat que al final que es crea aquest vincle, no?, de que inclús ells volen continuar, o sigui, volen que continueu sent part de la seva història, i ja imagino que en alguna d'aquests dos espectacles, ja sigui primer amb el germà que li han trencat el cor, o bé després amb els bessons, seria un d'aquells exemples en què deuríeu veure com després la gent els demanava fotos, que ens explicàveu
0: abans.
2: Exacte.
1: Una cosa que també us volia preguntar sobre l'emoció i el riure, què és més difícil d'aconseguir en l'espectador quan estàs improvisant?
0: Quan estàs improvisant, bueno, a veure, per mi el riure és molt complicat. L'emoció sempre es pot ajudar amb una música, amb... Ostres, l'emoció és difícil, però per mi el riure és molt difícil, perquè cadascú té un sentit de l'humor diferent i coses a la memòria molt diferents. Evidentment, l'humor té dos conceptes bàsics, que un és la sorpresa i l'altre és l'autoidentificació, no? Amb el que està dient el còmic.
1: Clar.
0: I sí que és cert que l'emoció també té una part d'autoidentificació, però bueno, tu et pots emocionar amb algú que ha tingut una pèrdua familiar i tu no l'hagis tingut, saps? Mm. Vull dir que, no sé, per mi són dues coses molt difícils, però fer riure és molt difícil.
1: Ja per anar acabant, Manu, ens heu explicat també que hi ha aquest punt de música. No sé si és imprescindible, en aquest cas, cantar bé, o tot això, diguem, que passa a un altre, un segon pla, i el més important doncs, és aconseguir el relat.
2: Ai. A veure com contesto esto.
0: A ver, cantamos bien, Manu. Cantamos bien, dilo.
2: A ver, sí. Para mí hay que cantar bien. Para mí.
0: Claro.
2: Eso es para ser distintos a cualquier tipo de... O sigui, per ser diferents a qualsevol tipus d'espectacle, d'improvisació, cantat, has de cantar bé. Hi ha gent que surt i diu, hòstia puta... Però, com, bueno. I a més, no només un tipus de cançó, sinó és, que és que et cantem un flamenco, com et cantem un fado portuguès, com et cantem
0: una jota,
2: un canto tirolès, el que ens fiquin al davant. Uh-huh. I aquesta cultura musical no només la tenim els actors, sinó que tenim un músic que és Modesto, que és...
1: Clar, imagino que
2: brutal.
1: A l'hora d'escollir l'estil amb el que afronteu aquell relat, no? Deies ara fado, flamenco, pop, el que sigui, és una cosa que decidiu en aquell moment, també, enmig de l'escena, en funció...

0: funció de potser de la història, cap a quin gènere creieu doncs, que això pot funcionar més?
1: Sí,
2: És el
1: el
2: públic el
1: públic.
2: que ens dona els gèneres musicals. I després és el que ha presentat el joc el que decideix quin gènere ficar, no? O sigui, a veure, hi ha gèneres que per fer història són una miqueta basura, no? Com techno, saps? Però potser aquell moment ho demana i fem un techno. Vale, però normalment, home, està molt guai quan fem un flamenco i no només fem... que és que a part hi ha una altra dificultat, que és fer rima, no només cantar, sinó fer rima, i aquesta rima que a més o avanci la història o et provoqui una rialla molt gran. Que això es aconsegueix amb una cosa que es diu punchline. I con este comentario repelente, que continuï mai.
1: Bueno, el que jo crec que el que vol dir el Manu és que el que fa la persona que ordena els estils, que tira el joc, com si diguéssim, facilita la construcció de la història. És a dir, si tu estàs fent cine kinky perquè t'han demanat cine kinky, segurament ho enllaçaràs o con flamenco o con techno o amb alguna cosa que enganxi més amb el que acabes de fer. Però realment no sabem mai. Ahir vam fer claqué, vam fer pues, sí, coses
2: Sí,
1: de tot,
2: clar
1: fem
2: que
1: canto tirolés, gospel.
2: musical de Broadway, Jota,
1: El que demanin, el que demanin.
2: Copla també ho fem, o sigui, és que tot el que demani, tot, tot.
0: Toqueu tots els pals, està claríssim. Doncs jo crec que ja ens heu fet un bon avançament, ens heu obert boca, podríem dir, i molta gana per això, poder doncs, anar a veure aquest espectacle que recordem que està al Teatre Muntaner fins al dia 5 de setembre i n'hem parlat aquí a la Bruixola amb els seus actors i bueno, actor i actriu, Manu Prades i Mai Bonkompte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, sort, una abraçada.
1: A
2: vosaltres,
1: Moltíssimes gràcies a
2: moltes
1: tu.
2: gràcies.

0: Amb aquesta cançó, Madonna deixava molt clar el món materialista que ens envolta i en què no ens enganyem tots i totes d'una manera o altra, ens trobem immersos. L'home amb diners, que ressonen a les seves butxaques, és l'indicat, explicava Madonna en aquesta cançó. No la tindrem avui aquí per preguntar-li si aquesta lletra era una crítica a la societat, un reflex d'aquesta mateixa, o inclús si era el que ella buscava o no en aquell moment. Per tant, no obrirem ara aquest meló, però aquesta cançó sí que ens porta a parlar de Gente Bien, un llibre en què les seves quatre protagonistes, conegudes com a mamis riques, viuen immerses en un món daurat, de luxe, de còctels, de cotxes d'alta gamma i vides aparentment perfectes. La persona que s'amaga darrere la ploma d'aquesta història és la periodista de La Sexta, Verónica Sanz, que ara mateix podem saludar a la Brúixola. Verónica, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Lola, estic encantada de saludar-te.
0: Igualment, de tenir-te aquí a l'altre costat, ho dèiem ara fora de micròfons.
1: A l'altra banda,
0: A l'altra banda, sí, sí. Com portes aquesta novetat? Primera novel·la, Gente Bien, i primera vegada que ets tu la que respons i no la que preguntes.
1: Doncs amb molt de respecte, dona respecte ser en aquest cantó, rebre les preguntes, i és una experiència que m'està agradant moltíssim fer la promoció. Sí, sí.
0: Mai deixem d'aprendre, això està claríssim.
1: Està claríssim.
0: A veure, Gente Bien mostra un món d'aparença perfecta, però que té esquerdes per tot arreu, podríem dir. Quan vas decidir que no volies explicar el privilegi des de fora, sinó des de dins?
1: Mira, fa 40 anys que llegeixo, no? On tinc 44, doncs posa't que 39. I fa 25 que explico, que narro la vida des d'una posició de periodista. Per tant, aquí hi havia dues passions que s'estaven buscant l'una a l'altra. I jo tenia ganes d'algun dia escriure una novel·la. Què passa? Quines coses tenia jo guardades en forma d'obsessions, històries d'aquelles que se't queden a dins i que et marquen i no surten? Doncs totes aquestes històries jo les he anat collint de sumaris de corrupció on es destripen les vides de les persones investigades, accedeixes a les seves converses privades, descobreixes qui són els seus amants, els seus vicis. Clar, tot això passa quan una, per,

0: persona amb un poder que ha anat acumulant i que l'ambició l'ha dut a més, més, més, fins que ha entrat en terrenys de la il·legalitat, llavors és investigada per el que sigui, per blanqueig, per corrupció, el que sigui, i llavors la resta del món, i en concret els jutjats, i també els periodistes accedim a aquestes investigacions que desvetllen trames apassionants. Sí. Tot no pot sortir a les notícies. Exacte. Més que res perquè no tenim espai per tot. Perquè realment hi ha or absolut en les històries al darrere de les trames de corrupció, però absolut or. I jo no volia que es quedessin allà oblidades, no? Perquè, clar, en l'escaleta dels informatius cada dia tenim una història més gran que la de l'anterior. Llavors no pots mirar enrere. Però quan hi ha coses que tu t'han marcat i dius, és que he de fer una història en forma de novel·la on fiqui aquests elements. I així va sortir Gente Bien.
1: Per tant, ens hem d'imaginar una Verònica que darrere del seu ordinador, a través dels seus personatges, tenia la cara d'alguna persona reconeguda?
0: Completament.
1: Sí, eh?
0: Ja t'ho pots imaginar, ja, Lola. Sí, sí, clar, sí. Jo crec que, és més, els que siguin més cafeters de l'actualitat i que hagin estat enganxats a les trames d'actualitat política, social dels últims 15 anys, jo crec que reconeixeran algunes històries. De retruc, diran, ai, això em sona. I llavors estaré encantada que vinguin i m'expliquin a quines els recorda.
1: Ja us està convidant la Verònica a fer aquesta anàlisi, més enllà de gaudir i també d'anar una mica més enllà i intentar descobrir. A veure, a la novel·la hi ha una idea molt potent, que és aquesta idea de la importància de voler pertànyer sempre a la societat i al cost que té. També, perquè al final a tots els humans ens agrada sentir-nos part d'un col·lectiu i això està claríssim. Creus que en el fons tots, no només l'elit, paguem alguna cosa per tenir doncs, aquest sentiment de pertànyer i d'encaixar, també?
0: Si pertànyer o encaixar passa per acomodar-te a unes normes o a uns ideals que potser no són els teus, aquí ja tens un preu, no? Mm-hmm. Si pertànyer o mantenir-te passa per pràctiques que no són molt morals o inclús ratllen la il·legalitat, aquí ja tens un preu. És a dir, sempre hi ha un preu, clar. En el cas d'aquesta elit que jo descric, el preu doncs, de mantenir-se o d'arribar és la traïció, és vendre qui sap inclús aquí o inclús anar més enllà. O sigui, no vull desvetllar-ho tot, no? Però sí que trobarem personatges, i això 100% està inspirat en històries reals, que estan disposats a tot perquè no els baixin del seu pedestal.
1: Clar, de fet, la història apunta a aquesta veritat incòmoda que darrere de cada vida perfecta, no? O que aparentment des de fora, com que no coneixem les seves intrahistòries, doncs creiem que és perfecta, hi ha alguna forma de violència, alguna renúncia...
0: Relacions molt desiguals, abusos de poder, relacions de classisme, també de racisme... Sí, hi ha estructures que poden semblar harmonioses i darrere amaguen dinàmiques molt fosques, no? Les meves personatges, les quatre que tenen aquest grup, que elles en plan de bromes diuen mamis riques perquè efectivament porten una vida doncs, que els hi permet gaudir dels matins en els que totes estem treballant o hem d'anar corrents com boges, elles poden permetre's un altre tipus de vida, però perquè a darrere hi ha alguna cosa que els hi permet, ja sigui un negoci, ja sigui una herència, ja sigui un matrimoni, el que sigui. Però clar, quan es produeix una escletxa en aquestes vides, perquè entra una altra persona que ve d'un altre terreny i que a més entra la porta, diguéssim, li obre la vida dissoluta del marit d'una d'elles, doncs aquí és on veurem les garres, no? Com les urpes, de com volen defensar la seva posició.
1: I aquí també hi ha, entra al joc, les diferències culturals, també.
0: Sí. Sí, sí.
1: El paper de la dona també em sembla molt interessant en aquesta novel·la perquè, clar, no sé si creus que al llarg del temps se li ha atribuït aquest punt doncs, de materialista, no? Com també escoltàvem a l'inici de la novel·la, de dona doncs, complaent sempre i que en aquest cas ho vols intentar trencar, el que passa que a vegades a través del poder també pot una acabar-se doncs, perdint ella mateixa.
0: Per descomptat. Jo he volgut tenir dones amb tots els atributs humans que tenen les dones i no només els atributs que d'alguna manera la societat o certs esquemes li atribueixen, com pot ser los cuidados, com pot ser la tendresa, etc, etc. Aquestes dones tenen profunditat, tenen matisos, pots odiar-les i pots estimar-les. I el que m'agrada molt pels lectors que m'han anat explicant és com cadascú veu coses bones o dolentes en elles que jo

0: ni m'imaginava, no? I on vull anar a parar és que tot això ens porta a quatre personatges que són humans i que tenen ambició i que vull trencar l'esquema de que l'ambició, per exemple, és un atribut només masculí. Que no és que ens hagin dit això, però és que està en l'ambient, perquè fixa't, tu has sentit a parlar de... No, l'ambició femenina, com que femenina? L'ambició no té gènere, l'ambició és d'ells i d'elles, no? Llavors, aquestes dones barallen per el que volen i lluiten i tenen, o sigui, veiem tots els colors dels seus pensaments i una mica tots els matisos de les seves decisions. Però volia dibuixar-les amb aquesta profunditat, saps? Mm-hmm. Que no fossin personatges accessoris ni al servei d'altres personatges, que elles fossin les que traccionen la història. Totes hem llegit històries escrites per homes amb homes de protagonistes. I d'una banda, a mi mai ningú m'ha dit que allò fos un gènere en si mateix, igual que penso que una història escrita per una dona sobre quatre dones no és una novel·la per dones, mm-hmm. és per tothom.
1: Exacte.
0: I d'altra banda, també al llarg de la meva vida m'he trobat amb personatges femenins que m'ha fet ràbia veure els coixos, perquè estaven només per complementar un home. I llavors jo tenia molt clar que escriuria quatre dones i els homes estarien de satèl·lit, que són molt importants a la novel·la també, però he volgut fer aquest revers de la història.
1: Clar, ara que parlem de la dona i aquesta contradicció entre feminisme i pressió estètica,
0: sí.
1: Creus que avui estem més lliures o més exigides que mai?
0: Estem tan exigides com sempre, et diria, perquè si bé venim d'una corrent molt de... des del body positive fins a la força front a l'extrema delgadesa com a imatge i la vida sana, els impactes d'imatges que no són bones, en el sentit que no són salubres, ens continuen arribant i continuem veient a una catifa vermella de Cannes imatges d'una primesa extrema, no? que realment jo com a dona m'espanta i com a mare em fa molta por, no? Que sigui un model per les meves filles, per exemple. Penso que la pressió estètica ens arriba avui de forma diferent a com ens arribava fa 30 anys. Fa 30 anys era a través de les revistes, a través de la publicitat i les passarel·les de moda. Però ara tenim, en realitat, molts més canals. O sigui, si hi ha més consciència, ara hi ha més canals. Per tant, la pressió continua sent la mateixa,
1: clar.
0: Saps? És que penso que les dones sempre estem enfrontades amb això i que és difícil reconciliar-te amb la teva imatge en el mirall. I he volgut parlar d'això també.
1: Sí, de fet, a les pàgines del llibre es veu... Clar, les protagonistes tenen poder, però això no necessàriament vol dir que tinguin llibertat. Llavors, volies qüestionar aquesta idea per al fet de dir tenir-ho tot a vegades és també no tenir gaire o gairebé res?
0: L'eix que planteges de tenir poder econòmic i tenir llibertat m'interessa molt. Crec que és molt interessant com ho estàs plantejant, perquè, clar, potser tu ets l'hereua d'una superempresa, però efectivament tu no pots fer el que et doni la gana perquè has de mantenir una imatge, perquè hi ha unes aliances molt profundes que han de mantenir certs esquemes i així amb cadascuna d'elles, no? O la que està treballant 15 hores al dia perquè vol arribar a aquest estatus econòmic, home, té llibertat, però no té temps, no? Podríem dir, per gaudir-la. Sacrifica altres coses. Llavors, el concepte d'aquesta llibertat és molt interessant, perquè potser podríem pensar que és més lliure una persona que té menys a perdre que una persona que té molt a perdre en quant a poder econòmic, no?
1: Clar.
0: Llavors, sí, és molt interessant aquest eix de la llibertat.
1: En algunes de les entrevistes que has fet, el llibre diu que té com reminiscències, podríem dir, de sèries que hem vist com Mujeres Desesperades, Big Little Lies... Clar, imagino que... hi ha una part com de voler col·laborar a la societat amb històries que abans no s'explicaven, però que ara cada cop doncs, ocupen més l'àmbit cultural, ja sigui els llibres, ja sigui la pantalla, no? En aquest sentit, creus que anem en bona direcció?
0: Sí, jo m'he volgut sumar a aquest corrent, si és que existeix com a tal. Vull, com et deia, sabia que les històries, els protagonistes serien dones, sabria que tindrien aquesta edat. No m'interessava tant narrativament parlar de noies molt joves que estan començant, sinó volia parlar de dones que tenen experiència i cicatrius, que han arribat fins a cert punt de la vida i que tenen les seves ferides i encara tenen molts somnis i moltes coses a fer. Però volia explicar-ho des de... Inclús són més grans que jo. Jo, quan vaig començar a escriure la novel·la, tenia 40 anys i vaig escriure sobre dones que tenien 47, 48, perquè m'estava interessant molt el que ve per davant, no? Una dona, una professional a partir d'aquest moment. I la referència de Mujeres Desesperades o Big Little Lies m'agrada molt, evidentment. Mujeres Desesperades està basat en una societat, la nord-americana, l'Actra Radi, no? És bastant diferent i no és exactament aquest cercle de privilegi, però sí m'agrada com elles són imperfectes i són protagonistes. I en canvi, Big Little Lies o Pequeñas Mentiroses de Liane Moriarty, a mi és una novel·la que em va encantar. I també recomano El secreto de mi marido, Liane Moriarty, que juga molt, com crec que he volgut fer jo, a aquesta cara fosca de les històries. No, no és novel·la negra, perquè la novel·la negra juga en altres entorns dels baixos fons, no? I estàs en un altre punt de vista. Això el meu agent li diu domestic noir, en el sentit de que són drames de lo domèstic, de lo quotidià, però són drames autèntics, eh?
1: I que després amb altres coses de la vida, però que les podem extrapolar al nostre dia a dia, encara que això, doncs no vivim en un envoltats de luxe, no? Com és el cas de les protagonistes. Ara que parlaves de somnis i de ferides, et volia preguntar, perquè tinc entès que durant el procés vas patir el famós síndrome de la impostora. Què et va fer continuar? La disciplina, les ganes d'explicar aquesta història i com vas viure tu també aquest fenomen?
0: Vaig continuar perquè no m'he rendit mai. Llavors no seria ara el moment, no? Però sí que m'he trobat molt sola escrivint, però això crec que és una cosa que li passa a tots els autors. Llavors, com no estava acostumada a aquesta manera de treballar, he treballat sempre en redaccions, amb equips, i quan tu saps, estàs en una redacció i necessites i tens un bloqueig a l'hora de posar un titular, escolta, què se us acut per no sé què? I ho preguntes i entre tots surt. A qui entrevistem per això? I entre tots surt. Quan estàs escrivint, estàs sol absolutament. I clar, entre que estàs sol i que ets nou i que no saps si ho aconseguiràs, doncs comences a tenir dubtes i fantasmes, no? Que et diuen no, això no ho faràs, no ho aconseguiràs, et quedarà fatal. Llavors, sí, és un procés bastant dur, però no em rendiria. O sigui, tenia clar que diria, vinga, demà continuarem una mica més i mica en mica ho aconseguirem. I així ho vaig fer.
1: En altres ocasions has explicat que estructurar la novel·la va ser com fer una escaleta en Excel.
0: Sí.
1: No sé si diries que has escrit més com una periodista que intenta endreçar el món o com una autora que el desordena.
0: crec que he escrit com una periodista que intenta ordenar el món. És a dir, jo tenia clara la història que volia explicar. Aquesta història estava dins meu, la tenia pensada i és fruit de ajuntar ingredients de diferents, com et deia, trames que jo havia conegut, però no només una, sinó diverses, i moltes veus que jo havia escoltat, sobretot. Hi ha moltes frases que estan agafades in-out de converses en les que jo he estat o que he llegit. I llavors l'Excel, perquè literalment va ser un Excel, a mi em va ajudar a posar ordre en una crònica que és molt més llarga que la que publiquem en un mitjà de comunicació. Clar, una novel·la, sí. 440 pàgines que han sortit aquí, o tens ordre o naufragues, no? I jo no volia naufragar, imagina't.
1: I llavors et volia preguntar també, clar, si pogués ser possible, tens l'opció d'entrevistar, que passin per un dels teus platós, una de les quatre protagonistes, ja sigui la Elena, la Irina, la Minerva o la Betty, quina a tu et crida més l'atenció, quina història t'agradaria més endinsar-te en ella i preguntar-li més qüestions?
0: Jo crec que la que té més secrets és l'Elena, eh? Sí, perquè clar, ella ve d'un entorn d'absolut privilegi construït a base de... En fi, el seu pare és un autèntic capo de la construcció i ella doncs ha viscut i ha presenciat una sèrie de coses al llarg de la seva vida que les té guardades i que també l'han marcat el seu caràcter, però que són bastant, bastant fortes, no? Penso que les altres són més com jo o com tu. Som noies que no venen de... Diguéssim, no els hi ve del bressol el privilegi, sinó que, bé, una ha estat una estrella de la televisió, que tampoc seria el cas exactament, però imagina't, no? Una persona que ha sigut molt, molt famosa, però que vindria d'una família normal, i les altres dues igual. En el cas d'una que deixa la seva carrera per casar-se amb un home, que jo d'alguna manera poso l'accent sobre això com una cosa que penso que no hem de fer, perquè has de mantenir la teva llibertat, i de fet ja es veu el que li passa a la protagonista. Però sí, penso que a l'Helena, ara, ella està educada per no dir, per no confessar els secrets.
1: Que són els pitjors entrevistats que podem tenir. Exacte. Les coses com siguin. Sí. Ja per anar acabant, si els teus espectadors ja et coneixen com a periodista, què t'agradaria que amb aquest Gente Bien descobrissin com a la Verònica autora?
0: Doncs que descobrissin algú que és capaç de

0: atrapar-los amb una lectura, que per exemple aquest estiu em sembla molt bona idea agafar el llibre per gaudir-lo a una piscina o a la platja o a casa fresquets, que veiessin que m'he esforçat per fer una història entretinguda i plena de veritat. I que sobretot m'acompanyin en aquesta aventura.
1: T'he vist molt decidida, no sé si t'has engrescat encara més a dir vinga, ja tinc més idees, no sé si tampoc si seguiries per aquesta línia, però...
0: Doncs no sé què faria en el sentit de si seguiria per aquesta línia o una altra, però l'aventura m'ha agradat. Llavors, però ara ha de funcionar, Lola, si això no funciona, apaga i vamonos. Hem de vendre llibres, ha de quedar tothom content, que agradi el llibre i llavors ja veurem.
1: L'aventura m'ha agradat, crec que és una bona declaració d'intencions. Verònica Sanz, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres a La Brúixola avui. Que vagi molt bé i bon estiu.
0: Igualment, gràcies a tu.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre, bona diada a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és el número de Nostre Senyor, el 23 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa. Capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar, al capdavant del control tècnic. Vinga, va, comencem, entrem en matèria.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.

0: Passa gairebé dos minutets del punt horari de dos quarts de nou i és una hora magnífica entre coques, entre petards, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa una picada de l'aranya al Metropolitano. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, una picada que està portant molta cua, en seguirà portant, de ben segur, perquè és una declaració d'intencions evidentíssima. L'entorn de Julián Álvarez, és veritat que ja apuntava en aquesta direcció, mai no ho ha amagat, però és que ara ha sortit de la seva veu, de la veu de Julián Álvarez, el futbolista de l'Atlético de Madrid, que després de la victòria de l'Argentina contra

contra Àustria, en un partit en què el doblet de Leo Messi el va situar com a màxim golejador de la història en solitari dels Mundials, doncs Julián Álvarez va ser suplent i va jugar una estona en aquesta segona meitat. I després

0: és que fa dies que esperava el Barça, però ja et dic, és que és una declaració explosiva. No recordo gaires d'aquestes característiques enmig d'una Copa del Món. El Barça ja va fer una oferta de 100 milions d'euros pel davanter Matalassé. En aquell moment l'Atlético va contestar amb gracietes, no?, a través de les xarxes socials.
1: Piolades.
0: Amb fotografies iròniques de Lamine Yamal, de Rafinha o de Pedri. També algun vídeo. Avui no, eh? Avui en canvi no ha contestat amb aquest
1: silencio
0: tipus de vídeo. Serà llarga el tema Julián, com ja hem dit en alguna ocasió. Dos anuncis oficials d'avui. El primer, Iñaki Peña. El club ha comunicat que el porter alacantí ha fitxat pel Panathinaikos a canvi de 3 milions d'euros i ja ha signat el seu contracte pel conjunt grec per les properes 3 temporades. Iñaki Peña tanca així una etapa de 14 anys al Barça. 14 anys ha estat Iñaki Peña al conjunt blaugrana. Va arribar el 2012 procedent del Villarreal i va passar a formar part del primer equip el 2023. Aquest curs s'ha dit a l'Elche, on s'ha salvat a l'última jornada a Montilivi, empatant a un contra el Girona. Va acabar perdent el lloc, això sí, en detriment de Matías Dituro, que li va acabar guanyant la partida. El Barça, per tant, va aclarint l'overbooking de la porteria. El primer i el segon porters clarament seran Joan García i Chesney, però el Barça encara té 4 porters més. 3 d'ells han estat cedits, Ter Stegen al Girona, Ander Astràlaga al Granada. El porter acaba contracte el proper 30 de juny, no continuarà al conjunt blaugrana, i Aaron Yakubishvili, que ha estat cedit a l'Andorra. D'altra banda, Diego Cochen, el porter estatunidenc de 20 anys, que és a punt de tancar la seva sessió al Lyngby de la Lliga Danesa, que és un equip recent ascendit de Copenhague. I l'altre anunci oficial és el de Hamza Abdelkarim, el davanter que està jugant al Mundial amb la selecció d'Egipte. Ha jugat al Juvenil A des del mes de gener i ara el Barça ha pagat 1,5 milions d'euros a l'Al Ahly egipci per aquest davanter de 18 anys que ha marcat 6 gols en 9 partits de Lliga. Signarà fins al 2029 i de moment tindrà fitxa del filial, fitxa del Barça B. Ha jugat 2 estones ja en aquest Mundial amb Egipte, un quart d'hora contra Bèlgica i un altre quart d'hora contra Nova Zelanda. Encara no ha marcat, tampoc ha tingut gaire impacte. L'altre dia va tenir una bona ocasió després d'una assistència de Mohamed Salah. I d'altra banda, Jean-Claude, selecció espanyola, avui li ha tocat parlar a un dels homes importants de Luis de la Fuente, a Mikel Oyarzabal, el capità de la Real Societat, a la concentració a Chattanooga. Va marcar 2 gols contra l'Aràbia Saudita després de la diana de Lamine Yamal abans de que tots dos acabessin substituïts al descans. Ha parlat precisament sobre la perla de la Masia.
2: Estamos hablando de uno de los mejores jugadores que habrá en este momento en el mundo, uno de los más diferenciales, con balón quizás uno de los más desequilibrantes y que simplemente con lo que él genera y con todo el caos que puedes generar en el rival alrededor suyo, pues te puedes ver beneficiado muchas veces con muy poco.
0: I ja en qüestions més tàctiques, va moure les peces diumenge passat Luis de la Fuente, va baixar a Pedri a la base, va situar Dani Olmo de mitja punta, on és realment diferencial el de Terrassa. Però amb qui prefereix jugar més a prop Mikel Oyarzabal? Respon ell mateix.
2: Son jugadores de características distintas y obviamente influye. Igual que influye que juegue por fuera uno u otro o que juegue en los laterales uno u otro, como se da el caso. Creo que son características diferentes de cada uno y obviamente pues el resto, una vez que tienes a uno u otro al lado, tienes que intentar adaptarte de la mejor manera e intentar hacer una cosa u otra también, dependiendo de quién tengas. Creo que no voy a descubrir ahora ni a Dani, ni a Pedri, ni a ningún compañero de cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y al final lo que nos toca a los que estamos alrededor es intentar adaptar lo que yo o uno mismo puede hacer de la mejor manera para sacar el mejor rendimiento individual de los que tienen alrededor y de uno mismo con esos jugadores.
0: No s'ha acabat mullant gaire Mikel Oyarzabal, és una selecció espanyola que continua preparant el duel que disputarà la matinada de divendres a dissabte amb l'Uruguai de Marcelo Bielsa, última jornada de la fase de grups. Totes dues seleccions depenen de si mateixes per accedir al 16 de final de la Copa del Món.
3: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Todo preparado para que comience el partido. Toma Energisil. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Arranca el partido con Energisil Vigor.

0: Gols a 4 en un partit vibrant. Havia empatat el conjunt blaugrana ja al tram final amb dianes de Fitz i de Sergio González, aquest 4-4, però mancant 4 segons, Gadella ha posat el definitiu 5-4. Així que dijous un altre partit, el quart match ball també pel Barça en aquest quart partit també a terres murcianes. Més qüestions en motociclisme. Marc Márquez ha renovat amb l'escuderia Ducati per a les dues properes temporades fins al 2028. L'anunci arriba després de dues victòries consecutives del pilot de Cervera, la última al Gran Premi de la República Checa.
1: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team, sobre todo porque hace 2 años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo, lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de construir, seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
0: I ara el gran dels Márquez és a 40 punts del líder del Mundial, l'italià Marco Bezzecchi. En bàsquet, el Barça disputarà demà el quart partit de la final del play-off de la Lliga Endesa a les 8 del vespre al Palau. És el primer matchball pel València, que ahir li va robar al conjunt culer el factor pista, derrotant-lo per 80-88. I també en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Andrés Pluta, un base polonès de 26 anys

0: Una exhibició presenciada a Montjuïc fou la fletxa que li conquerí el cor i un club a Granollers li possibilità l'inici d'un camí pel que ningú havia passat mai abans al nostre país. Va haver de superar incomprensions ignorants i tics rancis i despectius, però l'il·lusió va ajudar a fer realitat un somni, esdevenir el primer home en trencar barreres i formar part d'un esport que internacionalment fins al 2015 era patrimoni exclusiu de dones. Pau Ribas, exnedador sincronitzada, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Juguesca per començar. Pau, has de completar la frase. Sé que la frase és llarga, para atenció. Si aquell nen de 7 anys que va veure una exhibició de sincro d'un equip de waterpolo amb llums i focs li diuen que amb els anys guanyaria medalles continentals i nedaria un mundial formant parella amb una tal Gemma Mengual...
1: Diria que hagués sigut un somni.
0: Complert. A més, complert.
1: Tinc complert, total.
0: De petit paties TDA i la piscina, tinc notícia, per tu va ser com formar part gairebé del tractament.
1: Sí, totalment. Al final jo era un noi que sempre m'han costat moltíssim els estudis, tenia TDA, que em costava molt concentrar-me, i clar, en el col·legi també era com la meva pitjor, el meu pitjor malson, no? I bueno, una miqueta la sincro doncs, em va ajudar amb això, no? El fet de que jo sempre anava a l'aigua estat super a gust, podia ser jo mateix, i la sincro doncs, bueno, em va donar aquesta pau, no?, que necessitava un nen tan nerviós i amb aquestes patologies, no? En vez de tirar per medicaments, doncs, vam tirar doncs, per l'esport.
0: Ja, però, home, en el col·le se t'exigia doncs, fer front als exàmens i els aprenentatges de qualsevol nen, però és que la sincro també requereix d'un treball mental i de concentració espectaculars. Com es comprèn que el col·le no et molés i la sincro sí quan et demanaven coses comuns?
1: Sí, mira, ben fàcil. Al final, jo quan veia un llibre m'avorria moltíssim, o el fet d'anar a classe, com que jo em veia com obligat a anar-hi, doncs no m'hi sentia bé, no? Aleshores, sí que quan anava a la piscina, jo em tirava a l'aigua i era un nen totalment diferent. Per què? Doncs perquè disfrutava dins de l'aigua, era el que m'agradava, i al final doncs, era el meu moment del dia de desconnexió que sabia doncs, que m'ho passaria bé.
0: Clar, els pares suposo que encantats, clar, amb aquest efecte alliberador de l'aigua, de la piscina, eh?
1: Totalment, i sempre han dit que és el millor que van fer. O sigui, al final jo ara em trobo encara casos de famílies, no?, que tiren per la via ràpida, diguem-ne, que és això, no?, medicar el teu fill o filla. I penso que abans d'això hi ha altres alternatives. L'alternativa, per exemple, doncs és això, trobar un esport, trobar un hobby o trobar el que el teu fill o filla li pugui agradar o motivar i tirar per aquí perquè segur que de ben segur l'ajudarà.
0: El nivell que va agafant el jove Pau Ribas el permet competir a Catalunya, però per fer-ho a Espanya es van haver de canviar normes que no contemplaven la participació d'homes a la sincro al nostre país. No pas per res, sinó simplement perquè no hi havia precedents. I es van produir aquest canvi de normes, eh que sí?
1: Doncs sí, sí, sí. Vam estar lluitant allà a pic i pala, però es va aconseguir. Va ser un gran pas, no?, perquè al final, bueno, doncs fins aleshores no hi havia hagut cap altra persona que s'hagués interessat per aquest esport, no?, cap altre home, i per sort o per desgràcia, pues, mira, em va tocar a mi ser el primer, i gràcies al club, a les meves entrenadores, a totes les entrenadores i demés, pues, bueno, vam poder fer aquest canvi de normativa i que pogués participar jo amb les meves companyes, no?, també.
0: L'adaptació de les normes federatives...

0: internacionals es va fer, es va dur endavant, l'adaptació social al fet d'un home fent sincronitzada, em temo que va costar una mica més, no?
1: Sí, bueno, de fet encara de dia avui, no? Encara costa, és com la gent encara ho veu com un esport feminitzat, no? Només exclusiu de dones, i al final no, no és així, no? Al final la meva lluita sempre ha sigut que dintre de l'esport no hauria de tenir gènere, no? Cap esport.
0: Sens dubte, però a més a mi m'agradaria que qualsevol que pensi això miri el cos de l'home que practica sincronitzada, també el d'elles, eh? També el d'elles, perquè la tensió muscular que teniu que tenir allà dins, no únicament generant els vostres moviments, sinó moltes vegades carregant amb el pes dins de l'aigua el teu i el d'ella.
1: Sí, totalment. La sincronitzada és un esport que
0: duríssim.
1: Implica molts factors, sí, és molt dur. Jo diria que és el més dur que conec. Implica, doncs, això, no? Tenir força, ser flexible. I són coses que, si ara ho fiquéssim sobre la taula, veuries que són molt contraproduents. És a dir, has de ser flexible, però també has d'estar fort. Clar, això, compaginar-ho és ben difícil, no? És com, per exemple, la gimnàstica, no? La gimnàstica artística també han de ser superflexibles, tant els nois com les dones, però han de tenir força i explosivitat, no? I mantenir fer, diguem-ne, no? Moldejar un cos així és molt complicat.
0: Jo no he pogut mai entendre com, i ja tenim una edat, jo no he pogut mai entendre com genera aquest tipus de pensament una coreografia dins l'aigua i veure ballar hip-hop amb un home? No. No, no ho he acabat d'entendre. Sí, és veritat, és que els dos són moviments coreogràfics i segurament no se'ns passen tics rancis, deia jo, i ignorants, pel cap quan veiem una actuació, per exemple, de hip-hop, de R&B o del que sigui. En fi, com deia, el 2015 arriba el canvi. Canvi internacional. L'admissió dels homes en la natació artística per part de la Federació Internacional de Natació, la FINA. I com a conseqüència, convocatòria del Pau amb l'equip nacional i integració, diguem-ne, ja oficial en un grup d'èlit i a sobre amb probablement, i mira que hi ha hagut, i hi ha, de magnífiques amb la més gran. Gemma Mengual, que reapareixia després de 3 anys de la seva primera maternitat per fer parella el duel mixte amb el Pau Ribas.
1: Pues sí, què t'haig de dir? Al final jo no m'ho creia, no? Va ser tot com una bomba, no? Per mi se'n va parar inclús al món. Clar, bueno, quan jo m'entero de la notícia de que ja els homes deixaven participar en categoria mundial, clar, primer em vaig alegrar, no? Però vaig pensar, ostres, ningú se'n recordarà de mi, o aquí a Espanya, pues no, que jo sàpiga, no hi havia ningú, no? Jo seguia de manera amateur, però no, en ningú moment no hagués pensat que em van trucar, no? I bueno, pues sí, la trucada va arribar, i molt sorprès per la meva part, i cagats al mateix temps, no? Perquè, clar, el que m'estaven demanant era molt fort. Però, bueno, al final, després de tants anys, no? Que directament digués que no i tirés la tovallola, no formava part de mi.
0: Dius d'ella, de la Gemma, que ha estat la teva inspiració i la teva amiga. Però, clar, jo entenc, jo veig aquell Pau Ribas per primera vegada, hola, Pau, Gemma, Pau, tremolant-li les cames.
1: Sí, totalment. Al final, bueno, jo en aquell moment ja et dic que el paper de la Gemma va ser fer creure'm que jo podia fer-ho. I així va ser. O sigui, va ser l'acompanyament perfecte per mi, no? O sigui, ningú ho hagués fet millor. I, bueno, la relació que tenim ara amb la Gemma actualment i espero que per tota la vida ja...
0: Segur.
1: És això, no? Una relació de mare i fill.
0: I d'amistat. Allà vas poder comprovar que si el nivell de la sincro espanyola ha estat històricament tan extraordinàriament alt, és perquè al darrere hi ha hagut un treball extraordinàriament dur i extraordinàriament exigent, oi?
1: Totalment. La sincro, com et deia abans, són dedicar-li moltíssimes hores i és un esport molt sacrificat. Aleshores, bueno, aprendre de les millors nedadores que hi han hagut per mi sempre... per mi va ser tot un plaer, no? I el poder compartir piscina, aprendre d'elles, que elles em donessin pues, consells, que m'ajudaven, que em recolzaven, va ser, bueno, la millor fase de la meva vida, de moment.
0: Darrere la via que va obrir el Pau Ribas, ara passen amb èxit reconeguts nedadors com el Denis González, amb qui vam tenir l'honor de parlar en aquest mateix programa ja fa un temps, o el Fernando Díaz. Però suposo que, més que el cas d'aquests dos, endevino que el que més t'il·lusiona és veure com a dia d'avui hi ha més de 40 nens

0: Demà continuarà el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar. De matinada, núvols baixos al litoral i durant la tarda, núvols d'evolució al Pirineu, amb possibles ruixats i tempestes. La nit també serà bastant càlida, amb mínimes de 23 graus a Barcelona i a Lleida, 22 a Girona i 21 graus a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Onda Cero. La ciutat. De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: I és que Onda Cero tenim un vincle molt especial amb vostè perquè és d'alguna manera part de nosaltres. Expliqui'ns, aquell encàrrec com va anar?
3: No sé, li vas donar voltes i Cero és un número molt màgic. Tots nosaltres hem nascut d'un moment Cero, que és el Big Bang, on no n'hi havia res, Cero, Cero de ràdio. O sea, és com, uau. I Onda Cero és com una ràdio que es comença de pam, de Cero, no?
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5: 90.710.90710.
4: Serie
5: 49049.
4: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.

en la que us hem deixat preparat una sèrie de continguts, perquè si estem de revetlla, estem de revetlla, què voleu? Volíem també fer una mica d'això, aprofitant que ja dimecres, si és que ja em faig un lío, dimecres 24 de juny és festiu, doncs hem aprofitat els col·laboradors i qui us parla per fer una mica de descans. Us deixem amb coses que tenen a veure amb Sant Joan i que tenen la seva gràcia de viure en un dia com avui, començant pels tribuneros. Què es pot esperar d'una revetlla amb els tribuneros? Coca, bueno, és igual, ara segur que ens ho expliquen. I després, doncs, molts més continguts que us facin estar entretinguts aquesta matinada de revetlla, que esperem que estigui sent fantàstica i que al llarg del dia d'avui, del ja dimecres 24, tingueu un dia festiu fantàstic. Fins a les 6, nits de Ràdio Espacial.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que ho passarem bé, i més si és la nit interessant, una nit màgica, una nit amb petardos, amb els dos petardos, els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, home! Va que sí!
1: La traca, la traca!
0: Va que sí!
1: Bomba!
0: Molt bé, molt bé, molt bé!
1: Que bé, bueno, no va passar, sí.
2: Oh. És veritat, Sergi, eh? Tu eres molt de petardos, eh? A la...
1: Ja! Sí, sí, sí. Mira, estem encenent petardos ja!
2: Sí, després acabàvem també com un petardo a la nit. Però sí.
1: Petardo, quina paraula més maca, no?
0: Molt,
1: en
0: molt.
1: Realitat és petard o petardo?
2: Home, mal dit petardo, i ben dit seria petard, però bueno.
0: Clar, clar. Depèn de si és d'hora o és tard.
1: Sí, sí, sí. I si tiene cracker, si tiene cracker és petard.
0: Clar, clar, clar, és veritat.
1: Perquè... O és cracker. O què és cracker?
0: Però jo cracker sempre m'ha semblat una galateta d'aquelles, eh? D'aquelles,
1: sí,
0: d'aquelles saladetes, d'aquelles que et ve de gust.
1: Les patates frites són els crackers.
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
2: Sí. Ah, mira, que jo, això de cracker no ho feia més de Pirates del Caribe. No
0: sí, taca-tan-tan-tan-tan-tan. Home, fabulós, fabulós,
2: el
0: i tant.
2: Cracker, ja. El cracker. El cracker. De galletes, aquell, de galletes i no.
0: Aquell que era com un pop, no?
2: El, sí, sí, sí.
0: El cracker, sí.
2: D'allà podia sortir un pulpo gallego boníssim.
0: Home,
2: eh?
0: Pulpo a feire, eh? Depèn sí, sí, però... de si és festiu, eh?
2: Sí, sí, sí. Pulpo per ir a la feira.
0: Perquè,
2: sí.
0: Pulpo per ir a la feira ha de ser preciós, eh? Ostres, que és bo, el pulpo a feira. La veritat és que...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ostres, és de les coses...
2: I es veu que el secret és fotre-li sí, mastegots, eh?
0: Això diuen, eh? Em sap greu, pobra bèstia. Poca, no? Sí, pobra bèstia, em sap greu, però és que està tan bo al final. Jo sí, sé que els vegans sí, sí, ara s'estan tapant la... No, no ens escolteu, un minut, vegans, i ja de seguida acabem amb el tema...
2: Que facin el vago una estona.
0: Sí, sí. Tireu un petardo ara, o bueno, si tampoc sou petardistes, doncs no el tireu. Bueno, feu el que vulgueu, perdoneu-nos, però és que a qui li agrada...
1: No, és que no pot, no pot.
0: No es pot, no es pot.
1: No es pot
2: parlar
1: de res d'això, no. No,
2: perdona, perdona.
1: I la fruitis. És que...
0: Sí, senyor, los fritis. Què passava? Què passava en gazpacho? Per què gazpacho era un fruiti? Sí.
1: Claro, és que, claro, tu ves el gazpacho i dices, hòstia, los fruitis no, també se van enfadar.
0: Exactament, perquè de què està fet? De què està fet el gazpacho?
2: Era un assassí de verdures.
0: Clar, era un smoothie de verdures, m'entens, el gazpacho?
1: Está hecho de la piña que veíamos en la tele, sí, de dibujo animal.
0: I un era un cactus, que dius, home, un cactus, i... saps?
1: Mochilo.
0: Mochilo, exacte. Mochilo. Ostres, mochilo. Mochilo, és veritat, que fort, que fort. Com...
2: Sí, jo, o sea, sí que estic...
1: no hables de verdures, que los fritis s'enfaden, també. O sea, los veganos, los fritis... Ay. ¿Los bolleros? ¿Bollero, bollero?
0: Sí, que aquest encara serà més complicat, el tema.
1: Los que tienen los bolles, ¿no? Ay, los bolles, ¿no? Los de los bollos.

0: cohetes, eh?
1: Els... Ah, val,
2: però,
1: sí, sí.
2: Però els cohetes de veritat, no? És els que tenen un patró i tenen... No, no.
0: Tu vols dir un cohete com els que, com el SpaceX, no?
2: Sí, aquests com, que... el de, com el que, de les que anaven a la Lluna antigament en els anys 60, típico cohete que s'enciende la mecha, sí, i surt volant.
0: Sí, sí, exactament.
2: Ja no en fan d'aquests, eh?
0: Sí, sí. No, no, és que és així. Ara...
2: Jo, i les carcasses, ara... les carcasses.
1: Els què?
2: Les carcasses hay que tirar-les bien, eh? Perquè si les tires al revés, pues hace...
0: Com era una carcassa? Perquè jo perquè en casa entenc, en carcassa entenc les tendes aquestes de mòbil, saps? Allò que fiques...
2: Sí, sí, el pollo. Le pongo la carcassa, sí, posa-me la que farem caldo.
0: Vale, vale. Això és la carcassa, eh?
1: I... Bueno, però es diu carcanada, també, eh?
0: Carcanada.
1: La,
0: i què és,
1: la,
0: que
1: la
0: és...
1: carcanada.
0: La carcanada, eh? Que és bonic, sí, perquè és una carn canada, no? O sigui, sí, és una carn...
2: Bueno, quan ens posem tan etimòlogos...
0: Exacte. Quan es posa etimòlogo i enòlogo... Sí. El,
1: yeah. Enòlogo m'hi poso molt sovint.
0: Sí, el Marc és tot d'enologar. Sí, és no, quasi... És 10
2: subir,
0: minuts...
2: Va que te ascienda.
0: Sí, al llarg del dia, si tu el sumes, les hores són 10 minuts d'etimòlogo i ben bé 23 hores de enólogo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Exacte.
0: Va, avui, avui...
2: Me gustan mucho los ascensos, ja has visto, las carcasas...
0: Bueno, los ascensos en general está molt bé, cada cop es veuen, sí, menys, eh, per això...
1: Sí.
2: Pero
1: sí,
2: para ascensos, sí, ara... como diría ara... Pino Arboledas...
0: Home, Pino, Pino!
1: Sí, avui apareix aquest
2: home.
0: Va, fort, home, jo el Pino, jo el Pino pateixo un dies com avui, veient si s'encendiarà, saps què vull dir?
1: Sí, sí, sí. Hablamos
2: de cosas que son importantes, que son las cosas que suben.
0: Molt bé.
2: I el ser humano es humano.
0: Sí, això, per aquí va bé, eh? Per aquí va bé,
2: eh? Adán Eva, el barro,
0: sí,
2: la costilla,
0: sí,
2: la costilla. ¿Cómo empezó todo? Es que habían dos, y uno era rey, y el otro no era el rey. Es que había empezado todo. Entonces, claro, va a salir de 35, y claro, los hijos del rey son del rey, y los hijos que no son del rey.
0: Això ja l'entenc, ja l'entenc.
2: Que hay que mirar, hay que leer, hay que saber. Y porque hay, en el IBEX 65, ya no es cuánto, 35 años aún.
0: El IBEX 35, deu portar...
2: Ya lo controlan todo, porque yo dijo de los Yaldani, del rey, aquel, que salió, y todo su hijo, y todo, y mira apellido.
0: El primer apellido.
2: El apellido. Sí. Porque a veces se los cambian.
0: Ya, ahora pasa mucho eso.
2: Sí. Algunos tienen nombre impunitivo.
0: Impunitivo, no, ¿eh? Lo que es impunitivo es intentar entender al señor Pino Arboledo.
2: Pues nada, los García, los Pérez...
1: Yo ya no faig l'esforç,
0: Tú ya no fas ni l'esforç, ¿no? Dius,
1: no,
0: Marc.
1: Ya
0: no faig l'esforç. Tú esperes a l'última paraula, ¿no? Per dir, sí, exacte.
1: No, yo segueixo els subtítols que passen per la ràdio.
0: Sí.
2: Y se la manejan tú. Entendido. ¿Quién lo va a manejar si no?
0: Sí.
1: No, yo aficiono para que... Hay coca también.
0: Això és fantàstic. És l'únic que l'he entès, el Pino, eh? Jo crec que el Pino és una persona que... Ell va parlant d'aquesta manera, però quan s'ha de fer entendre ja procura fer-se entendre.
1: Llavors vocalitza.
0: Fa un esforç molt bo. Home, hi ha tot un negoci de perquè un vending, senyor Pino, vostè que està en de vendings i aquestes coses, un vending de petardos o de coca, com el veu, vostè?
2: És que...
0: Hay que innovar, sí.
1: El vending de coca...
2: Sí. En el metaverso.
0: No está... Ah, en el metaverso está usted ya.
2: La gente ya no sale.
0: Sí.
2: Es muy peligroso salir por ahí, te puede atacar y todo. Te meten en el metaverso y te hacen ahí los pitaditos y te, todo, y tú pagas y ya está. Hay que pagar.
0: Sí, exacto. Exacto.
2: Me voy, ¿eh? A metaverso.
0: Sí, sí, senyor Pino, faci vostè. Eh?
1: Vagi.
0: No el volem entretenir tampoc i bueno. Escolta, vosaltres, quina coca és la vostra preferida? Quina és la coca que dius, home, aquesta és la meva?
1: Estem parlant...
0: Sí, de menjar, de forn o de... Sí,
1: no parlem de gran.
0: No.
2: La que no tiene colores.
0: No la pasem.
2: La que és incolora.
0: La que és incolora t'agrada a tu?
2: Sí, a mi la
0: incolora. Home,
2: sí,
0: ja.
2: Que no tiene verde, naranja, rojo...
0: Val. Tu vols dir que no t'agrada la fruita...
2: Que no tiene amarillo... Nada. Sí.
1: No, a mi m'agrada la de crema, però la fruita aquesta confitada, jo no, la trec. Jo soc dels que la trec. Jo, aquí hi ha un...
0: A mi me les has de guardar.

0: Ah, món... doncs,
1: sí, jo sóc fan, jo sóc fan total de les...
0: El món es divideix entre els que se la mengen i els que no.
1: Sí, sí, en, en general, eh?
0: Sí, sí, en general.
1: I en concret, la frita, la frita confitada aquesta, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però sí, també s'ha fet confitada, eh, a vegades.
2: La fira de Sant Ponç no existiria.
1: La fira de Sant Ponç és el meu dia gran. O sigui, jo aquell dia agafo provisions per tot, per tot l'any. Per tant, bueno, sempre hi ha d'haver una organització, no?
2: Perquè ara ja la televisió no és en color.
1: Ah, abans,
2: quan la televisió era en blanco i negro, pues estava molt bé veure alguna cosa de color.
1: A la gent li, li sorprenia, no? Li cridava l'atenció, no? El fet de veure la frita.
2: Ara hi ha colors en el mòbil, a les pantalles, ara ja...
1: Sí, ara és, són LEDs, per això. Vull dir que haurien de fer... que són con LEDs.
2: Ja posa LEDs a la frita confitada. Ara.
1: Sí, a la frita confitada li posaran LEDs al final. No m'estranyaria gent.
3: Per, perquè brilli més allò. Sí. Marketing, és marketing.
1: Color, color il·luminat, sí. La de Llardons, sí, no? Com, com ho veieu, la de Llardons?
3: La de Llardons?
2: Sí.
3: A mi aquesta... Sí. Aquesta m'agrada, a mi.
1: Sí, ets de
2: coca de llardons. El que no m'agrada és suar després de menjar.
1: Bueno, clar, és que a veure, això és grassa pura. Vull dir, després ja... Això s'ha de suar. I un acaba... Anava a dir, acaba empapat, però em feia por dir-ho. Però clar, acostuma a fer molta calor, no? I la gent sua, la gent sua, la gent veu, perquè, ai, he de recuperar el que he suat. Ja, bueno, clar, però...
2: Vamos a hacer un cremat, ahora, que dic de Sant Joan.
1: Vinga, eh?
3: Aquesta nit hi ha molts traumes, però perquè porten des de Nadal fent l'operació en banyador biquini.
1: Sí, sí, sí.
3: I arriba Sant Joan i hi ha la coca de llardons, coca de crema, vinga, acaba per aquí, una mica de Coca-Cola per allà, gau, vinga.
1: Sí, sí, sí.
3: I després en demà, anem a platja? No, va ser que no.
2: I què és? Perquè hi ha conflictes. És un conflicte.
3: No, sí, hi ha un conflicte perquè has fet...
1: És frita conflictada.
3: Conflictada, sí, sí.
2: Ah, claro, ahora lo entiendo todo. Es un conflicte dentro mismo de la fruta.
1: Sí, és una frita amb problemes. És frita conflictada. Escolta, ho hauríem de patentar, això, eh? La frita conflictada.
2: Sí, sobretot tu.
1: És frita amb problemes.
2: Sí. Amb frita conflictada.
1: Amb frita conflictada. I és així que ha sortit de les drogues.
2: Sí.
1: Que ve de los bajos fondos.
2: Sí,
1: sí,
2: sí,
1: sí.
2: Tenemos aquí un apartado que se están rehabilitando.
1: Ay, Déu-n'hi-do.
2: Escolta, però Marc,
3: què? Digues.
2: Allò que havies dit.
3: De què? Jo és que no me recordo mai del que dic jo, eh?
2: Allò últim que has dit.
3: De què? Jo és que tinc memòria de peix, eh? A veure, rebobina. Què hem dit? De què parlem avui?
1: Jo no me'n recordo.
2: La botiga del David me ha hecho perder.
1: El fil de la... Estàvem dient, lo de la conflictuada, conflictuada. Què devia ser? D'on devien venir, lo de la conflictuada? Bueno, els sopars, no?
2: Que estava explicant la vida. Sí.
1: Que acabes complicat la nit aquesta entre l'alcohol, entre el ron cremat, entre la calor...
3: Sí, al final no saps si estàs bevent el cau o t'estàs fotent el petardo.
2: De tota manera, tot això dels conflictes los trae el seny.
1: El seny, sí, sí,
2: no,
1: totalment.
2: Quan no ets assenyat, tot això te diu.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, però...
2: Quan... No, lo digo yo porque yo esto lo veo,
3: Sí, ho veus de lluny, perquè tu i jo seny no en teníem gaire.
2: No, però lo veia de prop, que jo soy profe.
1: Exacte, i està qualificado, que es diu, Vull dir que...
2: Hombre, yo trabajo con... No sé, con...
1: Tu trabajo, en general, ¿no?
2: Recursos humanos.
3: Que treballes.
2: Venga, ¿cuántos somos? A levantar piedra.
1: Sí, sí.
2: ¿Eh? Avui m'ha dit un profe, oye, ¿esto qué hacemos ahora de llevar esto con las ruedas? Los egipcios montaban una pirámide sin ruedas. Digo, ostras, madre mía, que las cosas, ¿eh? ¿Te explican en el cole?
1: Sí, exacto.
2: Tú paras a pensar y dices, ¿pero esto qué es? Si yo lo que quiero es ir a tirar petardo esta noche con mis niños. Imagina si yo ahora que es de montar unas piedras con el mar, que el David, venga, vamos a montar una pirámide. Esto, qué locura, qué cabeza cabía estas cosas. Bueno, debe tener relación con aquello que decía

0: En fin, arboledas de la...
1: En fin, arboledes.
0: Unos que eren d'aquí i otros sí, d'allà.
1: Clar, no, això és així. Però és curiós perquè així com arriben moltes tradicions de fora, aquesta la seguim mantenint.
0: D'Egipto.
1: D'Egipto, sí, venen moltes. Sí, lo de hacer el egipcio. Aquesta segueix ben intacta i sense grans variacions, no? En la seva estructura. Es manté bastant igual.
2: Sí, aquesta està... És molt... Veus una altra paraula, Sergi? Molt nostrada. Eh? És molt nostra, aquesta.
1: És molt nostrada.
2: Tot i que els americans ens l'han copiat una miqueta, eh? Amb el 4 de julio seu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ens l'han copiat una mica. Ellos que mira aquests catalans. Tira'm patar, va,
0: sí, estan bé. Si la Guàrdia Urbana i els treia les fustes de que les havíem d'amagar a sota els cotxes per fer la fogata allà entre els dos carrers, clar que han canviat, ara ja no es podien fer fogates com abans a tot arreu, que escondíamos les maderes que venien a quitar-nos-les.
1: Tenies madera
0: de... I agafàvem els cotxes entre 8, perquè se acercava la llama al cotxe.
2: Sí.
0: Allò sí que era divertit.
2: I tots bufant, no? Des d'aquell cantó, uf,
1: ja, exacte.
2: Així bufant perquè no s'acosti el cotxe.
0: I els petards Garibaldi, allò sí que era riesgo.
2: Oh, hi havia uns que es deien Trons, que ja tenien vol nom aquest, de tro, perquè fotien un... Ara són com a dos ja, directament.
1: Sí, hi ha molta aquí. Ja.
2: Jo crec que allò, mira, a l'exèrcit els ha sobrat una mica de goma 2, doncs va, anem a la vendrem una miqueta. Pot dir una mica. Ah, que pagar una mica de goma 2, ah, mica.
0: Però què és goma 2? Los xicles que hi ha en el suelo, sí, enganxats, que los quitan i los vuelven a mascar.
2: Sí, són reciclats, són xicles reciclats, sí, sí, sí. I foten una mica de pólvora i au. A petar, ho peta.
0: Porque,
1: ho clar, peten, mai millor dit, no?
2: Ho peten.
0: Los chicles lo petan. Los chicles lo petan.
1: Sí,
0: sí. Ah, sí, está bien. Bueno, pero serán los globos de los chicles, porque el chicle en sí, ¿no?
1: Clar, jo que volia preguntar-vos...
0: Un globo, luego con la masa.
1: Es sí,
0: ahora
1: sí.
0: Que estás en la cocina, te pillo con la goma 2 haciendo una burbuja.
1: Jo que us volia preguntar...
0: Vas a hacer una burbuja!
1: Una burbuja. Escolta, el tema aquest amb tots els petardos, amb el foc...
0: Con las manos en la masa!
1: Totes aquestes coses. El fet de menjar, diguem, llegums i tal, és perillós en un dia com avui? És a dir, tot el que siguin gasos, etc.
2: Depèn d'on portis l'encenador.
1: Exacte.
2: Depèn d'on portis l'encenador, pot ser molt conflictiu, eh? Perquè, a més...
0: No t'apropis a la flama del Canigó. No t'apropis, sí, a la flama d'aquí del carrer, avall.
2: Sí, sí, perquè pots acabar sent tu el coet, eh? Una mica. Sí, sí, sí. Mira que maco. Pum! Oh!
0: Oh, la però, gente ve muchas cosas raras en el espacio. A ver si vas a ser tú. Cuidado con
2: jo m'ho miro de lluny, bàsicament, ara, sempre. M'ho miro de lluny, això, jo. No sóc dels que s'ho mira a prop, els petards i la foguera.
1: Millor de lluny, tu. Millor de lluny. Sí, I les fonts de colors, que són boniques.
2: Ah, això sí, això encara.
0: En sotavento o en parlovento?
1: En sotaboche, quasi et diria.
0: Sí.
1: S'ha de vigilar. Ja,
0: mira, això no acabi ruixat o te caigan los restos del petardo.
1: Ni un ruixat ni el que hagi menjat els llegums, saps? Que potser es fica sota, sí, vento teu i tot el vento et ve cap a tu, saps què vull dir? Sí,
2: sí, sí,
1: home, ha de ser complicat això, eh? Vull dir, clar, t'imagina't, eh? Sota els ventos, eh?
0: Això, això va jo, fatal. Mira, jo ja estic preparant les candeles.
1: Molt bé, molt bé.
2: Que s'has encostipat.
0: Les bengales de tres colors... Sí. El caganer.
1: Tu ja treus el caganer, no? Per Sant Joan està molt bé.
2: Sí, clar.
0: Sí, ara li han puesto cartulina, hacen formas, pero sí, la bomba fétida.
1: Sí.
0: Esta noche es... Noche de bromas, también, un poco, ¿no?
1: Bueno, també tornem al tema dels llegums. Hi ha qui diu, ah, mira, que graciós, heu portat bombes fètides. No, ha sigut... aquesta s'ha escapat, diguem, no? Això ha sigut un... ha sigut una sorpresa.
2: Era ecològica, aquesta.
1: Exacte.
2: Ecològica, natural, ecològica, com la vida de mi misma.
0: No és de bote, no?
2: Sí, de forma natural. No era de bote, no. No, bueno, sí. En el seu origen, sí. Després ha sigut processada. Però bueno.
0: Però què dius? Tu de bote el coges?

0: Sí,
1: a mi m'agrada
0: sí,
1: més natural.
2: Tu ets més natural, en general. Home, està bé, sí. Està bé. Escolteu...
1: Bueno, això de la carcassa, que no us equivoqueix, que no la pongueix al revés, que si no...
2: Buah! Bueno, i també hi ha qui tira petards a ciutat, que clar, els tira des de baix i els que estan al balcó els hi arriba allà al costat, saps? Igual estan sopant i de cop i volta tens un coet que et peta al costat, perquè clar, no tiren tan amunt aquests petitons.
1: És que avui no...
0: Algú que tira el coet des del balcó i el del veí de dalt, que està allà... ha recolzat allà a la barana...
2: Sí, o que ha sortit a fumar o qualsevol cosa li explota a sobre.
0: Li fots el nas, el coet, bum, ala!
2: Exactament, totalment. No, és així.
1: Sí, o un coet d'aquests que està desviat i se'n va cap a baix.
2: Sí.
1: Que ja has de vigilar, però ja no és com abans. Jo me'n recordo dues setmanes abans de Sant Joan, ja sentia petards pels carrers, a les tardes...
2: Sí, és veritat, aquest any no, Aquest any no.
1: Sí, perquè jo iba a hacer piscina, y entonces, en el camino, yo decía, ostras, ahora viene la época de Sant Joan y es cuando tiran petardos y yo me asusto por el camino porque la gente tira petardos.
2: Tota la tarda ja era no parar, no? I jo almenys avui per on vivia aquesta tarda n'he escoltat molt pocs.
1: Claro, esto es la inflación.
2: Esto es la inflación, ¿no? Esto es el IPC,
0: sí.
2: ¿No?
0: Sí.
1: Pero
0: sí.
1: Poca inflación, ¿no? Porque si no se iría más. Sí. Se hubiera más inflado.
0: Es que es la bombolla que ha patat.
2: Es la bombolla. Y que ya hay gente muy cremada ya, ¿sabes? Con que la gente ya está muy cremada, ya no te...
1: Claro.
2: Ah,
1: es eso. Que se les han quemado.
2: La gente va quemada.
1: Se les han quemado.
2: Sí,
0: ya va de serie quemado. Sí, y mira, ahora por aquí me sonaba un.
2: Aquest ya ho porta molt d'això. Bueno, en fi.
1: Ponme un poco de la coca esta incolora e inolora.
2: Va,
1: inolora.
2: Tu vols una coca inolora, insabora, incoca, no?
1: Esto es la inflación.
2: Es podria dir incoca, la teva, perquè és una no coca directament. Vull dir, no té... Bueno, i el preu que van els pinyons, el que no es pot demanar és una coca de pinyons, perquè això sí que és ja la ruïna total.
1: No, que dic que han bajado, ¿no? Los piñones.
2: Sí.
0: Ah, sí? Van a piñón fijo, aquests,
2: Sí,
0: a piñón fijo van aquests,
2: Sí, a piñón fijo, totalment. El preu d'aquest no oscil·la, el del piñón, Aquest és un preu a piñón fijo.
1: Es que antes yo ya hace tiempo que digo, tener un coche es un lujo. Ahora ya pronto voy a decir, comer piñón es un lujo.
2: Es efectivament.
0: Piñón, No piñones.
1: Ya, y más adelante más cosas, es ser un lujo, ya te lo diré.
2: Sí.
0: Però pinyon en singular, No pinyons. No, pinyon.
1: Pinyon és difícil.
2: Totalment.
1: Pinyon, ahí, però grande, d'estos que per a família, saps?
2: Totalment.
1: Un pinyon melón.
2: Un pinyon melón, sí senyor. Clar, una plantació de pinyons melons, no?
0: Sí, un pinyon transgènico.
2: Transgènico, però clar, amb un pinyó d'aquests et fas d'or. O sigui, és com un lingot d'or, perquè clar, tu el pes, el preu quilo que van, que és una barbaritat, doncs clar, com sigui una mica gran, ja et retires, com et surti un pinyó. O sigui, hi haurà qui minarà criptomonedes i hi haurà qui minarà criptopinyons, no?, d'aquests.
0: Sí. Aquí ja...
1: En Silicon Valley estan provando.
2: En Pinyicon Valley serà, Jo crec que ja ho estaran fent. En fi, la setmana que ve, quan s'hagin recuperat dels petardos, de les fonts i de les coques inolores, tindrem amb nosaltres més del Marge Laberge i el Sergi Porcel, als Tribuneros. Fins la propera!
3: Au, bona revetlla!
1: Guai!

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el 2 de juliol, podrem gaudir d'una nova ració del Clotilde Fest amb els concerts de tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana actual, com són Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als Jardins del Palau Robert a partir de les 8 del vespre. Pots aconseguir invitacions dobles a través del web d'Europa FM amb aforament limitat. A la província de Girona, fins aquest diumenge 28 de juny, es pot gaudir de la visita Descobreix Empúries de la mà dels seus habitants, una visita teatralitzada en la que una antiga habitant de l'Emporea romana del segle I després de Crist ens portarà de la mà per la ciutat 2.000 anys enrere. Els visitants descobriran la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana i gaudiran dels costums i la vida quotidiana de les societats clàssiques que varen conviure a Empúries. A Lleida, la sala d'exposicions de l'Ajuntament acull l'exposició Petjades, una mostra que recull les escultures de gran format de diferents etapes de la trajectòria de l'escultor argentí Miguel Ángel González, com també diversos dibuixos i projectes. L'escultura de González reflecteix la relació entre el cos i l'ànima i el seu amor per l'ésser humà i el coneixement. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició Originals d'Antoni Gaudí, en el que es podran contemplar alguns dels dibuixos i documents originals de l'arquitecte reusenc incorporats al fons del Museu de Reus l'any 1933 per iniciativa del conservador Pere Rius i el també arquitecte Domènec Sugranyes. Concretament, es tracta d'un conjunt de 5 dibuixos, una fotografia, un quadern de notes i el carnet d'expositor de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que es podran visitar fins al 27 de desembre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Son las 2, es la 1 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches. Durante esta madrugada se mantendrán abiertas las estaciones de tren de Sevilla, Córdoba y Atocha en Madrid para que puedan estar los viajeros afectados por el corte de circulación de los trenes de alta velocidad entre Sevilla y las estaciones de Málaga, Córdoba y Madrid. Miguel Ángel es uno de los pasajeros que iba desde Madrid con destino a Huelva, pero que ha visto interrumpido su viaje en Córdoba. Se lo contaba a Rafa Latorre en La Brújula.
4: Contando lo que hemos estado en el tren hemos estado quietos unas 2-3 horas aproximadamente y nos habían dicho de esperar ahí un tiempo y que lo iban a arreglar de forma como, entre comillas, inminente, de una hora más o menos, y sin embargo pues nos han dado la patada, por así decirlo, a todos los viajeros y nos han dicho que literalmente nos busquemos la vida.
2: Adif ha suspendido la circulación de los últimos trenes previstos para este martes entre las estaciones, después de que